0: Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si a més ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments, però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen, com per exemple Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olats Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burles des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no rendeixen, i cada cop que entren a un camp, no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions. Perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: «Jo també ho vull fer». El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noi a Distància volem parlar amb una d'elles. Una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll. Una dona que no xiula per demostrar res, sinó per fer el que més estima, la seva passió. Una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana.
1: Ivet, bon dia.
2: Bon dia, Julià.
1: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
2: Jo vaig començar el 2021 arrel de... Bueno, mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allí vaig començar l'etapa.
1: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
2: Doncs, bueno, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber que sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada atrevir-me a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
1: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
2: Sí, un desastre. Bueno, el primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava supernerviosa, que no sabia ni xiular, encara que pareix que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i jo el recordo molt bonic.
1: Alguna vegada has dubtat si continuar?
2: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo, però després es compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
1: I el futbol, i en general doncs, també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
2: Bueno, jo vaig deixar de ser jugadora al final i l'arbitratge el que té és que nosaltres estem tot el fin de setmana arbitrant, llavors bueno, rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar coses que ara mateix pues no es poden tenir.
1: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
2: Bueno, físicament, a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses de lo que és a nivell partits perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
1: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
2: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. Jo crec que per ser àrbitre has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i seriós quan estàs en els partits.
1: I pel que fa al caràcter?
2: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós perquè al final tu allà estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn i després tot el que més surt sol.
1: Quina ha estat la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
2: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal, s'ha trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, és, no sé, un cop, era el tercer cop, que, no, el segon, que s'havia trencat els creuats i em van dir, és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit. I vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults i quan dius en sèrio de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar.
1: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares, que ja sabem que a vegades...
2: Amb paciència. L'arbitratge és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment pues, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur perquè què li dius al nen? Pues, tranquil, ara si convé pararem el partit i ho parlem i el teu pare no et preocupis que pararà, que no passa res, està nerviós.
1: Què penses quan escoltes crítiques des de la grada?
2: Bueno, jo crec que tots els àrbits al final desenvolupem una habilitat que és no escoltar res. Jo, quan estic en els partits, crec que he aconseguit també evadir-me de totes aquestes coses, però evidentment, quan hi ha insults que et toquen una mica més a dins, doncs tenim una eina molt, molt bona de la federació, que és el protocol de ser insults a la grada, i bueno, aplicar-lo al mínim.
1: Abans ho parlàvem, que hi ha molt poques dones àrbitres, malauradament encara, a Catalunya. A què creus que es deu això?
2: Bueno, perquè al final la figura de l'àrbitre, fins al moment, mai s'havia vist una dona a primera divisió, per exemple. La falta de referents, de visibilitat en l'arbitratge, bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important i amb això també amb l'arbitratge.
1: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs, posava més en dubte les teves decisions?
2: Sí, en quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia. I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, ens sorprèn. O a vegades, si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
1: Creus que hi ha les mateixes oportunitats o tenim reptes diferents?
2: Bueno, jo considero que a nivell de comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè, el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i el Gonzalo, sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
1: explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
2: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra és sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona. He sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això, i evidentment aquests comentaris doncs toquen la fibra, i he arribat al vestuari i evidentment doncs m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar de impotència, de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs segueix sentint aquests tipus de comentaris, perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que es sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer també com ho faria un noi i no passa res.
1: Tot i això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
2: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent, que les agafo, jo sempre els ho dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
1: Tens referents?
2: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és un àrbitre de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent, i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat i al final és referent. Però també màxima referents que tinc són les meves companyes. La Mar Torrents, sobretot, per mi és una tia supervalenta que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs amb un somriure, la Ivet també.
1: Ah, fa uns dies t'han dit que se'n deixes a categoria i que arbitraràs l'any que ve, o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir, que és el primer que vas pensar?
2: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava a tercera catalana, i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent, i jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista, perquè al final doncs hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades, com hem dit abans, i bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
1: Què significa aquest pas en la teva carrera?
2: Per mi és un pas superimportant, perquè ara ja la responsabilitat doncs passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria, i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més, i sobretot de poder formar part d'això.
1: Parlem d'objectius a curt termini i una mica més a llarg termini. Quins tens?
2: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, doncs sí, evidentment tenint uns bons exàmens i una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina, i l'objectiu principal ara mateix, doncs, a curt termini seria aquest.
1: T'agradaria arribar al futbol professional?
2: Sí, sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
1: Has pensat en, no sé, en fer de formadora a les àrbitres aquestes joves que comencen, o almenys, doncs, no sé, explicar-los la teva experiència?
2: Sí, sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves, i jo sempre que necessiten alguna cosa, a vegades, doncs, quan van a començar un partit, a l'hora de redacció de les actes, o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, doncs sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre d'ells.
1: Què li diries a una noia jove que dubta si començar a ser àrbitre o no, i deixar, per exemple, no sé, com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
2: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant, i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí, i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també, i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
1: ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta, que hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
2: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs, més oportunitats, el que et deia abans, és molt fort que quan arriba a un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou, també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb allò de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa-la a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
1: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres o que aquí és algú doncs, que potser haurien de millorar?
2: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error i l'error s'ha de tractar amb respecte perquè sí que seguim un reglament, però també seguim un protocol de gestió. Hi ha molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a... Doncs això s'ha pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
1: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
2: Moltes gràcies, Júlia.
0: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem, i ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit i des d'aquí, des de la noia a distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Sense 7.1 FM.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Avui volem recordar, amb aquest capítol 22 de Se m'ha escapat el lloro, uns episodis que es passaven fa molts anys i se seguien amb molta fidelitat, i segur que molts de vosaltres sabreu de què parlem, i es tracta d'emular una mica l'Helena Francis. I per fer-ho tenim els personatges, com sempre, la Filo, la Nuri Pujol, en Genaro, en Joan Madrid, en Quico, la Nuri Pujol, narrador Salvador Romans, i l'Helena Francis, la Geni. Bé, estem en un consultori, que podríem dir el lloro i la discòrdia, i començarem escoltant aquella melodia que vosaltres segur que la recordareu, i no era altra que aquesta.

0: I com esteu escoltant, és aquella sintonia característica del consultori de l'Helena Francis. La Filó, tota submergida en el mar de les al·lucinacions i en plan èxtasi profund com el dia del seu casament.
1: Entregada, romàntica i una mica ingènua.
2: Pragmàtic, rondinaire i cansat de les recomanacions.
1: Genaro, calla. Ja comença. Mira quina música. Sembla que els àngels baixin al menjador.
2: Àngels? Això sembla una processó de Setmana Santa, Filó. I jo vull saber com ha quedat el Barça.
1: El Barça pot esperar. L'Helena avui parlarà de l'abnegació en el matrimoni. És un tema que ens aniria bé.
3: Abnegació! Pobret de mi! Pobret de mi!
2: Fins i tot el lloro sap que això és una murga. Escolta, Filó, que l'altre dia va dir a una dona que aguantés que el marit li llancés la sopa pel cap, perquè l'home és el senyor de la casa.
1: És que ella té una retòrica, una elegància, estimada amiga. Diu, i ja em sento com si em donés la mà.
0: Presentarem el primer cas.
4: Querida amiga, su carta me conmueve. Dice usted que su esposo llega tarde cada noche y huele a perfume ajeno. No sea usted inquisidora. El hogar debe ser un remanso de paz para que él no busque feleniega con sus celos.
1: Oh, Genaro, quina raó té la pau de la llar. Per això t'he posat les pantofles a prop de l'estufa.
2: Però quina pau ni quins nassos. L'Helena aquesta li està dient que el marit és un faldiller i que la culpa és d'ella per preguntar. Si jo arribés fent olor de Chanel número 5, tu em fotries la ràdio pel cap?
1: No siguis groller. Ella parla de la mansuetud. La dona ha de ser el bàlsam.
2: El bàlsam, diu? Jo el que dic és que aquesta dona el que ha de fer és canviar el pany de la porta.
3: Querida amiga, posa-li banyes, posa-li banyes.
1: Quico. Callat. Quico, calla. Genaro, li ensenyes coses horribles a l'animal.
2: Jo no li ensenyo res. És que el lloro té més sentit comú que aquesta senyora que escriu des d'un despatx de Barcelona dient-nos com hem de viure a casa.
0: La ràdio segueix de fons amb els consells sobre el planxar les camises per recuperar l'amor del marit.
1: És que no entens la poesia de les seves paraules. El sacrifici és la flama que manté viu l'altar de la família. No trobes que és bonic?
2: Bonic. És un insult a la intel·ligència. L'altre dia, a un home que bevia com un cossac, li va dir a la dona que li posés més flors al gerro. Flors? El que necessita és un centre de rehabilitació.
1: Tu sempre tan materialista. L'Helena cura l'ànima.
2: L'Helena el que fa és que les dones no us queixeu mai. Mira, jo avui no sopo pau espiritual. Jo vull la truita de patates que em vas prometre.
3: Doncs
1: l'Helena diu que el dejuni purifica l'esperit quan el marit es mostra exigent.
2: Ah, no. Ara sí que l'hem pifiat. O fas la truita o llenço la ràdio per la finestra.
3: Truita, truita! Helena, la cassola!
1: Ai, Quico, ets un desastre. Està bé, Genaro, faré la truita, però la menjarem escoltant les receptes de cuina, que amb aquestes segur que no et baralles.
2: I tant que no. Ui, tant està assegut em fot mal el cul. I l'Helena, mentre no digui que la ceba s'ha de tallar amb mansuetud...
4: Hasta mañana, queridas amigas. Sed buenas, sed pacientes y, sobre todo, sed mujeres.

0: I mentre se sent el soroll de plats, jo lloro cantussejant la sintonia. I ja el matí següent, tots a la cuina fent l'esmorzar i amb la Filó pensant en els consells de l'Helena.
1: Doncs sí, Genaro, tornarem a sintonitzar l'Helena Francis, que ahir vaig quedar amb ganes de més.
2: Estàs més engrescada amb ella que en els cursets de català que patrocina l'Ajuntament.
1: Ai, sí, Genaro, però és tan dolça aquesta Helena. S'escolten les primeres notes de l'Indian Summer.

0: la Filó deixa anar un sospir llarg, gairebé religiós.
1: Ja és aquí, Genaro. Calla, sents aquesta música? És com si es calmés tot el barri. Fins i tot els cotxes sembla que passin més a poc a poc.
0: El Genaro, passant el full del diari amb ràbia.
2: El que passa és que el veí ha parat el trempant perquè també l'obliguen a escoltar la bajanada aquesta. Sembla un funeral de tercera, Filó.
3: A callar, pescadores! A callar!
1: Mira, el Quico té més recepta que tu. Avui l'Helena parlarà de la submissió intel·ligent. Diu que les dones hem de ser com el vímet. Ens dobleguem, però no ens trenquem.
2: Com el vímet? Escolta, que jo sàpiga, les cadires de vímet acaben totes al drapaire perquè se'ls surten els punxes i aclamen la fusta al cul. Això és el que vol l'Helena? Que siguem tots unes cadires velles?
0: I tenim el cas d'una carta d'una desconeguda. Us llegim la carta que ens remet la senyora insípida. Querida Helena, mi esposo gasta el jornal en la taberna y cuando llega me llama insípida. ¿Qué debo hacer?
4: Querida amiga, el hombre es un niño grande. Si busca la taberna es porque usted no ha sabido crear un altar de alegría en su cocina. Póngase un lazo en el pelo y sonría y no le reproche nada.
1: ¿Ho sents? Un altar d'alegria. Quina frase, Genaro. Demà aniré a buscar una cinta ras blava per al monyo.
0: El Genaro llançant el diari de la taula.
2: Però, Filó, per l'amor de Déu, que el paio es gasta el sou en vi i la solució és un llaç al cap. Si jo em gastés el jornal al bar, tu no em posaries un llaç, em posaries la maleta al replà i una denúncia al cos municipal.
3: A la trina! A la trina, el Genaro!
1: Ets un gruller. Ella parla del poder de la feminitat silenciosa. Tu no saps el que costa callar quan arribes tu amb els peus bruts de pols. Ja sé que tenim uns carrers molt bruts.
2: La feminitat silenciosa, es diu? Aguantar carros i bous? Filó, aquesta senyora Helena viu en un castell de sucre i es vol fer diabètics a tots.
0: L'Helena continua amb la seva apoteosi de la retòrica.
4: La mujer es el ángel del hogar, el bálsamo que cura las heridas de la vida pública.
0: La Filó es posa dempeus, embolicada amb la retòrica.
1: L'àngel de la llar. M'encanta. Em sento identificada, Genaro. Jo sóc el teu bálsam.
2: Tu, el que ets és una santa per aguantar-me. Però no per la França, sinó perquè em coneixes des dels 20 anys. Escolta'm bé, si l'àngel de la llar ha de fer el sopar mentre l'altre es dedica a ser un nen gran i beure, l'àngel acabarà volant, però per anar-se'n a viure sola en un pis de lloguer.
1: No ho entens. És la mística del sacrifici. L'Helena diu que el patiment ens fa dignes.
2: El patiment ens fa tenir úlcera d'estómac. No dignitat. Mira, canvia de post. Posa la piranoica o el futbol, que almenys allà els problemes es resolen a cops de xiulet i no amb llaços de ras.
3: Fuera de juego, pecadora!
0: La música final de Francis comença a pujar i la veu de l'Helena es va apagant.
4: Hasta mañana, queridas amigas.
0: La Filó apaga la ràdio amb delicadesa.
1: Ja s'ha acabat. Em sento renovada. Quina pau, Genaro. Quina lliçó de vida.
0: aixecant-se amb un sospir de derrota.
2: Molta pau, molta pau. Però tinc una gana que m'hi veig negra. Què hi ha per sopar, àngel de l'hogar?
1: Ai, m'he encantat escoltant el cas de la dona de Valladolid i no he encès el foc. Menjarem pa amb tomaca.
2: Ho veus? Això és el que em fa la Francis. Em deixa sense sopar calent perquè estem massa ocupats sentint Vímet.
3: Genaro, a fer un ou forrat. Pobre de Genaro.
0: Farem que s'emboliqui el tercer dia amb l'Helena i la Filó disposa a prendre nota de tan savis consells.

0: La música de la Francis sona amb tota la seva esplendor melosa. La Philo té les mans juntes, gairebé amb oració.
1: Escolta, Genaro, l'harmonia és el perfum de la casa. Quina frase per emmarcar. Em sento com si flotés en un núvol de cotó fluix.
2: Doncs baixa del núvol, que el perfum que sento jo és el del lloro, que fa 3 dies que no li neteges la gàbia amb tanta ràdio.
0: La Philo, sense moure's i amb els ulls tancats...
1: Ets un destructor d'il·lusions. Estic meditant les paraules de l'Helena. Obrir el cor de la pau.
0: Se sent un so metàl·lic, el clic del passador de la gàbia que s'obre. El Quico ha estat treballant amb el bec durant tot el programa.
2: Escolta, què ha estat això? Philo, el lloro està fent coses rares.
3: Libertat, libertat. Pecadores. Helena, a la cassola.
0: Se sent el batre d'ales frenètic. El Quico surt disparat de la gàbia. La Philo obre els ulls de cop.
1: Ai, mare meva. Quico, torna aquí. I l'àngel de la llar et demana que tornis.
0: El Genaro, corrent pel menjador, se senten cops de cadira.
2: Quin àngel ni quines mandangues. Agafa l'escombra, Philo, que se'n va cap a la cuina. Què ens passarà per sobre?
3: Abnegación. Abnegación. Caca, el Genaro.
2: Rabia, m'ho està dient a mi. El lloro m'està citant a la Francis mentre em bombardeja des de la llum del sostre. Això no té perdó. Helena Francis, que... Helena Francis, m'has radicalitzat l'ocell.
0: La Philo corrent darrere el lloro amb un dram de cuina.
1: Quico, carinyo, recorda la mansuetud. Digues un lloro mansuet.
0: A la cuina se sent un soroll de plats trencats.
2: Coi, ha tirat el gerro de la padrina. Philo, la teva retòrica ens està destruint el pis. On és la xarxa de pescar?
0: El Quico des de sobre l'armari...
3: Querida amiga, posa-li banyes. Posa-li banyes.
1: Això ja és massa. Helena Francis no aprovaria aquest vocabulari. Genaro, fes alguna cosa.
2: Ara sí, oi? Ara que el lloro diu veritats com punys, vols que actuï el marit autoritari? Doncs mira.
0: Se sent soroll d'una tancada de porta de cop.
2: Ja està. Tancat la cuina, i que es mengi les plomes que hi ha en el marbre.
0: I la Philo esgotada i despentinada asseient-se.
1: M'ha pujat la pressió, Genaro. L'Helena no va dir mai què fer si el lloro es torna un anarquista.
2: Perquè l'Helena no té un lloro, Philo. L'Helena té un guionista que no sap el que és una casa de veritat. Apa, dóna'm la mà. I tanca la ràdio d'un cop, que per avui ja n'hi ha prou de bàlsams.
0: I la sintonia de la ràdio es va fonent amb un so del sospís del Genaro i la Philo. Per fi es queden en un silenci que no té res de mística, però sí molt, molt de realitat.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens porta a la Biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona, una biblioteca especialitzada en ciència-ficció. De fet, és l'única de Barcelona especialitzada en aquest gènere i també doncs, es troba entre la curta llista de biblioteques de Catalunya que l'aborden, com la de Volpelleres de Sant Cugat i la de Vilanova i la Geltrú amb el fons Antoni Moner Jordà. A més, la Biblioteca Montserrat Abelló, situada al barri de les Corts i de més de 3.000 metres quadrats, és la seu del fons Asimov des de l'any 2020, coincidint precisament amb l'any Asimov. I ara mateix compta amb més de 4.000 volums entre llibres i DVDs vinculats a la ciència-ficció en general, però també a l'autor que dona nom a aquest fons, aquest autor nord-americà d'origen rus que va escriure més de 500 obres, entre les quals les més conegudes la saga de la Fundació, que s'està reeditant a través de donar llibres en català, i la saga dels robots. Avui parlarem de la gestió d'aquest equipament, del seu fons, també de com s'afronta un moment en què s'està publicant tantíssim, i ho farem amb un dels seus responsables, el bibliotecari itinerant David Alcoi. Comencem! I avui volem parlar d'aquesta biblioteca en concret, del fons Asimov, però també una mica de l'actualitat literària de gènere fantàstic que arriba aquí, com es gestiona i com la biblioteca arriba a altres públics. I per això tenim el David Alcoi. David, gràcies per convidar-nos a passar per aquí.
2: Ens ha encantat que hàgiu vingut, perquè el que volem és difondre el nostre fons, que la gent, sobretot els fans de la ciència-ficció, sàpiguen que existim, que hi ha un fons increïble, poden disfrutar, i estaríem encantats que vinguessin i que coneguessin la biblioteca i el fons Asimov en concret.
1: Ara parlarem de tot, però tu ets un bibliotecari itinerant i vas tenir la sort d'estar aquí quan va arribar el fons Asimov, que era el 2020.
2: Sí, bueno, en aquell moment no hi era, però sí que és veritat que he treballat molts períodes llargs a la biblioteca. De fet, jo també he demanat moltes vegades de venir aquí perquè, a part de bibliotecari, sóc un fan des de ben petit de la ciència-ficció, de la fantasia també, i bueno, m'encanta treballar. Jo sempre dic que quan vinc aquí és com si no treballés, és com...
1: Allò,
2: em paguen per dedicar-me a treballar al meu hobby, vull dir que jo estic encantat.
1: Jo he de dir que abans de posar-nos a gravar l'episodi hem fet una volta per on tenen tot el fons Asimov, totes els donatius de col·leccions, i és per estar-s'hi hores, eh? Jo he de venir un altre dia a passar el dia aquí, bueno, ja parlarem d'algunes joies de les que teniu, perquè déu-n'hi-do, però volia començar parlant de l'origen de la Biblioteca Montserrat Abelló. Es va obrir el 2018.
2: Correcte.
1: I és un moment precisament en què va començar l'auge del gènere fantàstic, almenys aquí al nostre país, i podríem dir que va ser el moment que va començar a ser mainstream. O sigui, van començar a sortir moltes sèries de gènere fantàstic, les pel·lícules cada cop doncs, més ja tiraven cap al gènere fantàstic. No sé si el fet de dir, va, especialitzem aquesta biblioteca en ciència-ficció, va ser una visió estratègica o va ser una mica accidental?
2: Doncs va ser completament accidental, perquè, de fet, originalment la biblioteca no s'havia d'especialitzar en ciència-ficció. És una cosa que ha passat a posteriori. Originalment, la biblioteca, bueno, tu que ja has vingut, a l'entrada, a la dreta, hi ha un altre edifici municipal, que és l'Ateneu de Fabricació. I llavors, en principi, com que l'Ateneu de Fabricació treballa amb tot el que es diu la cultura maker, o la cultura del fes-t'ho tu mateix, allò, gent que es dedica allò, a fer coses a casa, van decidir que doncs, treballaríem en conjuntament amb l'Ateneu de Fabricació, i aquest seria el nostre fons especial. I doncs teníem un fons...
1: Sí, bricolatge.
2: Sí, es podria dir que és bricolatge.
1: Do it yourself.
2: Sí, sí, és això, és el do it yourself. Vale? A banda d'això, això era el nostre fons especial. A banda d'això, una cosa que sí que s'està fent a totes les biblioteques de Barcelona és les noves, és crear un espai jove. Per què? Perquè les biblioteques històricament tenim la sala d'adults i la sala infantil. Les sales infantils són, en teoria estan pensades fins als 14-15 anys. El problema és que entre que els nens deixen la sala infantil i que ja són adults, sobretot universitaris, aquest període de l'adolescència i primera joventut els perdem. Deixen de venir les biblioteques, deixen d'interessar-se per la literatura, per les biblioteques, per la cultura en general, o ho fan des de casa. I llavors hem descobert les biblioteques que hem de crear espais pels joves, perquè a més, clar, a les sales infantils ja no estan a gust perquè són massa grans, però a la vegada les sales d'adults no es troben a gust perquè tampoc estan a gust entre un públic que, clar, pot ser des de gent de la seva edat de 15 anys fins a gent de 70-80 anys. Llavors es va decidir crear un espai jove, com últimament es creen, i el problema, i aquí sí que jo puc dir que vaig estar molt en contra de com es feia l'espai jove, perquè es va decidir que els fons que en teoria podien interessar els joves, d'acord, novel·la juvenil, cap problema, és evident,
3: sí, fins aquí bé, no?
2: Fins aquí, va. Llavors es va decidir que també s'hi ajuntarien els còmics, dius, bueno, també, vale, és bàsicament els lectors de còmics, tot i que ja no estan així, són bàsicament adolescents i joves, i la novel·la de terror, fantasia i ciència-ficció. Llavors aquí jo em vaig enfadar i dic, escolta, què passa, que la novel·la de fantasia i ciència-ficció és menys literatura i només ha d'interessar els joves?
3: Perquè només, no et vas sentir més jove quan van dir això?
2: Més aviat em vaig sentir ofès. Jo tinc una edat, i dic, no, perdona, jo segueixo sent una persona amb una, ja més a prop de la jubilació que altra cosa, segueixo llegint un munt de fantasia i ciència-ficció, no és només als joves que els interessa aquest, ja ves, és aquesta sensació que són com literatures de segona, literatura que ja, és a dir, una rèmora...
3: Durant molts anys ho ha estat, sí.
2: I costa molt de treure-ho endavant. Bueno, però es va fer així, es va fer aquest fons. I quan ja, i l'any següent d'obrir la biblioteca, el 2019, es va posar en contacte amb la biblioteca la Fundació Asimov, que és una fundació dedicada a la promoció de la gènere de ciència-ficció en tots els seus vessants. I a més, estan molt interessant perquè ells procuren treballar també els valors a través de la ciència-ficció, promocionar la ciència. I ens van oferir de fer un donatiu important i ajudar-nos amb la selecció del fons. Perfecte, era un fons inicial de 400 volums que ja era importantíssim, però clar, això ens va crear un problema, que és no hi havia espai per tenir tot el fons juvenil que s'havia plantejat més el fons Asimov. Així cada un es va decidir, vale, doncs no és el fons especial de la biblioteca, però sí que crearem com un fons secundari, i vam retirar tot el que era terror i fantasia i novel·la juvenil un altre cop a la sala d'adults, i l'espai jove ha quedat reduït a còmic i tota la resta a fons Asimov. Ha crescut tant, perquè li hem dedicat tant esforç, la Fundació Asimov ha fet un treball boníssim amb nosaltres a base de recomanacions, donatius, que ja en parlarem al fons Giral, que al final, i el fons Maker tampoc funcionava tan bé, vam dir, és evident, la biblioteca ha de canviar. Traiem el fons especial de Maker i dediquem-nos al que realment ens està funcionant, que és la ciència-ficció. I així hem acabat sent una biblioteca especialitzada en ciència-ficció, però amb una història una mica rocambolesca.
3: Clar, però és curiós perquè deies 2019, 2020, és quan arriba el fons Asimov, 400 volums, i avui sí. Estem parlant de 4.000, 6 anys després. És que això és un creixement enorme.
2: Espectacular. No he fet el percentatge, però és quadriplicar pràcticament. Clar, és que la Fundació Asimov treballa molt amb editorials, llavors rep molts donatius editorials, i treballa molt també amb persones que tenen grans fons de ciència-ficció a casa seva, llavors rep donatius. I llavors, clar, com que la Fundació de fet no té espai ni té biblioteca pròpia, doncs ens accedeix. No només a nosaltres, la Fundació Asimov va funcionar també el projecte que té aquí a Barcelona, que ha iniciat un altre projecte a Madrid i un altre a València, amb dues altres biblioteques públiques de Madrid i València, i també estan incentivant la ciència-ficció, activitats de ciència-ficció, fons de ciència-ficció en aquestes biblioteques.
3: Ja tenen prou fons després de fer-la delegat aquí, bueno, aquest gruix?
2: Ens van dir que sí, que estan contents, perquè veus que el de València sobretot ha funcionat molt bé i estan rebent molts donatius, i que la de València està creixent molt. D'altra banda, també nosaltres, és a dir, un cop vam decidir que ens dedicàvem a la ciència-ficció, part dels diners de compres a les biblioteques públiques, per qui no ho sap, tenim un pressupost de compra anual que ens cedeix, en el nostre cas, l'Ajuntament de Barcelona, que és qui és propietari de la biblioteca, ens dona un pressupost anual de compra. D'aquest pressupost nosaltres podem decidir què comprem i què no comprem. Òbviament som una biblioteca pública, som la biblioteca del barri de les Corts, per tant, com a biblioteca pública hem de comprar de tot i hem de tenir de tot, però
3: un percentatge
2: va en concret a ampliar el fons Asimov, sobretot en dic, en coses on no arriba la Fundació. La Fundació rep donatius, però clar, les editorials donen el que volen i no sempre donen. Als particulars, doncs, pots trobar una persona que et cedeixi el seu fons o no. Llavors nosaltres, per això que ha crescut tant també, perquè sobretot la part de literatura catalana, que estava més abandonada, hi hem treballat molt. I estem treballant molt en comprar ciència-ficció en català. Tant la traduïda...
3: Novetats, estem parlant.
2: Tant novetats, com si podem... Estem intentant recuperar clàssics si els podem trobar. Per exemple, una de les nostres obsessions és aconseguir tenir tots els premis ictineus, que no és tan fàcil, perquè molts premis ictineus estan ja descatalogats, però ho estem, com diu aquest, estamos trabajando en ello.
3: És bona idea, perquè crec que ningú ha fet això. No.
2: Sí, sí.
3: De fet, alguns autors de premis ictineus potser no tenen ja el seu llibre tampoc.
2: És possible.
3: Doncs bona sort.
2: Gràcies. No, no. Hem aconseguit bastants, però encara ens en falten.
3: Clar, però dius, novetats, per exemple, cada cop n'estan sortint més, han aparegut moltes editorials des que vau obrir la biblioteca fins ara. Les editorials independents s'han proliferat en català. Això, us arriba el pressupost per poder comprar totes les novetats que estan sortint?
2: Totes,
3: perquè són moltes.
2: Sí, totes no, però home, hem de fer una mínima selecció, però sí que procurem almenys les més importants tenir-les totes. I, per exemple, sí que és veritat que, per exemple, prioritzem, i això sí que és una política no només de la biblioteca, sinó del Consorci de Biblioteques de Barcelona, prioritzem l'idioma, prioritzem el català, la cultura catalana, i també prioritzem la petita editorial. És a dir, entenem que nosaltres, si m'haig de gastar X euros en comprar una novel·la a Minotauro, que és part de Planeta, o amb una petita editorial, òbviament la petita editorial m'ho agrairà molt més que no a Planeta, que si li compro una novel·la o dos li és igual, i amb una petita editorial li pot ajudar molt.
3: La seva supervivència pot estar marcada per això.
2: Exacte, serem molt conscients que també les biblioteques públiques treballem amb llibreries del barri per obtenir llibres que no... Vull dir, intentem sempre ajudar el comerç local i el petit empresariat local.
3: Esteu fent moltes activitats aquí vinculades amb el món friki. Ahir mateix estava fent aquí, en aquesta mateixa aula, una xerrada de traductors.
2: Sí.
3: I també doncs, feu jocs de rols, sessions de jocs de taula, clubs de lectura. Aneu directament al públic friki, ara que ja us heu consolidat com a biblioteca especialitzada? O l'objectiu és convertir el barri en friki? Perquè, clar, no. Teniu dos públics diferents, entenc. El barri, sí. A veure, el barri és aquí, perquè, clar, jo puc dir... M'he fet una volta per la biblioteca abans de venir i ara mateix, 6 de la tarda d'un dimarts, està a rebentar. Hi ha molt poques biblioteques que a aquesta hora trobis tan plenes com aquesta. Per tant, dedueixo que és gent quilòmetre zero, però quants són fans de ciència-ficció?
2: No, la gran majoria del nostre públic, òbviament, és gent del barri que ve a fer servir la biblioteca amb els mateixos objectius que altres barris. Vull dir, insisteixo, som primer, o sigui, el nostre funció principal és biblioteca del barri de les Corts, i a més tenim un segon punt, que és que a Barcelona cada districte de la ciutat té una biblioteca per barri i una biblioteca central. Nosaltres, a més de ser la biblioteca del barri de les Corts, som la biblioteca central del districte de les Corts, per això també és més gran que altres biblioteques de barri. Aquesta és la principal funció, i això ho tenim molt clar, però a la vegada estem intentant arribar a un públic objectiu, que és el públic del nostre fons, del nostre fons de ciència-ficció, és el fons especialitzat.
3: Som els que estem aquí.
2: Sí, clar, problema. Moltes d'aquestes activitats les fa la Fundació Simov. És a dir, diguéssim, l'acord... És un acord que s'ha signat de col·laboració entre l'Ajuntament, bueno, Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Fundació Simov, incluïa no només els donatius i el fons, sinó també les activitats. Ells fan moltes activitats, però clar, el problema és que ells tenen com un públic ja, per exemple, el club de lectura el fan ells, vale? Que ells ja tenen el seu propi públic, i llavors ens costava molt, i vam dir, vale, si tenim una part del públic que coneix la Fundació Simov, que contacta amb ells, però no tot el públic friki coneix la Fundació Simov i les seves activitats. Per tant, hem de buscar la manera d'arribar a tota l'altra gent que està interessada en la ciència-ficció i no contacta i no ens coneix perquè no contacta amb la Fundació Simov. I llavors per això, de fet, tu estàs aquí en bona part per això. És a dir, perquè estem intentant obrir-nos a un públic que no, que no coneix tant la Fundació.
3: Jo vaig conèixer la Fundació Asimov a través del Festival 42, abans no la coneixia.
2: Exacte, clar, no tota la gent la coneix. Llavors, la nostra idea és, ostres, doncs, tota la gent que no coneix i que la gent, bueno, com tu has vist abans, al fons és una meravella, vull dir que la gent, que els fans de la ciència-ficció sàpiguen que hi ha una biblioteca amb un fons increïble, que poden trobar llibres que realment estan descatalogats, que no els trobaran enlloc més, que poden venir i passar-se hores remenant la biblioteca, que fem un munt d'activitats, això, la xerrada amb traductors, i la idea també és, estem començant a treballar molt amb les editorials petites, perquè ells sí que tenen el contacte amb el públic. Llavors també, de fet, la xerrada de traductors la vam muntar juntament amb Cronos i amb Obscura Editorial, i estem intentant d'aquesta manera fent venir gent que fa podcast, vull dir, estem buscant la manera que la gent ens conegui i sàpiga tots els recursos que per un friqui té la biblioteca.
3: Tu has parlat tot bé de la Fundació Asimov i deies al principi que les converses van ser d'ells cap a vosaltres el 2019, però qui són la Fundació Asimov i en quin moment contacten amb vosaltres? O sigui, què és el que fa que contacti a la Fundació amb vosaltres?
2: Jo de la Fundació no puc parlar perquè no sé exactament com funciona, bé, òbviament això són, hauries de parlar amb ells. El que sí que puc dir és que la seva funció és aquesta, és la promoció del gènere de ciència-ficció, i que van veure, o sigui, en algun moment van decidir que un dels seus objectius, o sigui, una de les maneres de complir aquest objectiu era treballar en biblioteques públiques. Llavors, per això es van posar en contacte amb la biblioteca. Suposo que van veure que hi havia el fons juvenil que tenia molta ciència-ficció, i, encara que només era un fons a un espai jove, hi havia molta ciència-ficció. I, d'alguna manera, això vam ser com la prova pilot. Dic, bueno, doncs aviam si aquest projecte de col·laboració amb biblioteques, de donar fons, de fer activitats a les biblioteques, funciona i podem expandir el gènere. I ja dic que ells estan molt contents perquè ha funcionat molt bé. També que han seguit i han fet el projecte a València i el projecte a Madrid.
3: Clar, la Fundació Asimov té aquest nom en honor, sí, a Isaac Asimov,
2: sí,
3: i suposo que també té una part d'homenatge cap a això, no? Llavors m'agradaria parlar amb tu d'Isaac Asimov, quan vam parlar a la xerrada, sí, del 42. Clar, és autor de més de 500 llibres, entre novel·les, contes, assaigs, es diu, sí, ràpid, no? Ja dèiem, sí, que les sagues de la Fundació i la dels robots són les més conegudes. És important difondre encara l'obra d'Isaac Asimov avui en dia, tenint en compte, doncs, que ja, doncs, acumula quasi 100 anys d'història?
2: Jo sempre cito una cosa que va dir l'Humberto Eco, diu, els clàssics ho són per alguna cosa. És a dir, els autors clàssics de ciència-ficció ho són per alguna cosa. I l'Asimov, quan els llegeixes, és una meravella. I tot i que és cert que es nota que és un autor que escrivia als anys 50 i 60 i que, clar, la ciència-ficció una mica es fixa en el futur, però el futur que imaginem sempre és diferent, és a partir del nostre present, i això es nota molt.
3: Ell deve estar imaginant el futur que és ara el nostre present.
2: Exacte,
3: i no,
2: clar,
3: no se sembla gaire, no?
2: Hi ha coses que dius, es nota que no, però sí que hi ha una sèrie de reflexions al voltant del que és la ciència i el que seria el futur de la humanitat que segueixen sent molt, molt vàlides. Jo, per exemple, tot i que la saga dels robots s'imagina un món d'intel·ligència artificial molt diferent al que realment tenim avui en dia, les reflexions sobre la relació entre la intel·ligència artificial i la humanitat, la ètica de la intel·ligència, tot això, les tres lleis de la robòtica, ojalà s'apliquessin avui en dia, perquè moltes coses que passen no passarien.
3: En teoria parteixen, no?, d'encara de les, sí, lleis de, no, robòtica d'Asimov.
2: Sí, en teoria.
3: En teoria, i de fet, moltes cometes.
2: Inclús s'ha arribat, crec que als Estats Units hi ha cadenes d'ètica d'intel·ligència artificial o ètica de la informàtica dient, no, clar, és que hem de tenir en compte aquestes coses. Llavors, les reflexions de l'Asimov, tot i que la tecnologia, la ciència no ha evolucionat cap on deia, en canvi hi ha tota una sèrie de qüestions ètiques, morals, sociològiques, que sí tenen molta rellevància.
3: I tu dius, els clàssics són per una cosa i dius aquestes reflexions, però i la manera d'escriure? Tu creus que això...
2: Això també, òbviament. Bueno, l'altre dia a la xerrada de traductors una de les traductores havia traduït a la Úrsula Le Guin, i no, és que traduir a la Úrsula Le Guin és una meravella. És una meravella. Diu...
3: Tot i que els traductors també de l'Úrsula Le Guin van haver d'afrontar, sí, coses, sí, com el tema de l'Ansible, eh? De, sí, sí, com ho tradueixes, això, no?
2: Bueno, ella va dir, no és fàcil. Hi ha el tema, es va parlar del llenguatge no binari, a la mà esquerra de la foscor en concret és un tema complicat. És més difícil amb una llengua llatina que l'anglès, perquè l'anglès et permet més, més ambigüitat amb el tema del llenguatge no binari. I ho van comentar, amb el problema dels professors. Una ho ha dit, és que traduir l'Úrsula Le Guin és una meravella, és que jo llegia la novel·la i a vegades, i ara em tinc que parar a tornar a traduir, jo el que voldria és seguir llegint. I clar, òbviament, la Asimova escrivia molt bé, molt, molt bé. Les novel·les de la Asimova, és aquell autor que agafes la novel·la i no pararies fins al final perquè la vas devorant. Vull dir, a més, té molta traça amb enganxar-te, amb crear cliffhangers, amb emocionar, hòstia, ja això cor per on seguirà. Òbviament, és a dir, jo crec que és dels pocs autors que inclús se l'ha reconegut dins d'allà. No, això ja és alta literatura, allò que fan els experts. No, ja no és ciència ficció, ja no és literatura de consum, no, això ja és literatura, alta literatura.
3: Tot i que això la lectura l'han fet després, mentre ella escrivia, el pobre escrivia també revistes Pulp, que dèiem abans, fora de micro.
2: Sí, no, li ha costat, però al final s'ha reconegut. Llavors, pocs autors han arribat en aquest extrem dins la ciència-ficció, i per això aquests pocs autors, la Úrsula Le Guin és una altra, i val la pena llegir-los, i val la pena no només perquè, òbviament, sincerament, i si algú no l'ha llegit, llegiu Asimov, perquè és una mà, vull dir, es disfruta moltíssim, inclús avui en dia. Ja us, jo ja us adverteixo, es veu allò que escrivia als anys 50 i que la ciència que s'imaginava als anys 50 no és la que hi ha ara, però si aconsegueixes, diguéssim, saltar aquesta barrera, el disfrutes moltíssim.
3: Sí que hi ha un element de la literatura d'Asimov que encara és molt vigent i de fet s'explota molt, que és el tema de la hibridació de gèneres. Abans, a la seva època, tothom escrivia gènere pur, i ell es va dedicar sobretot a fer hibridació de ciència-ficció amb novel·la negra. Això jo crec que també és un punt a favor de la lectura d'Asimov i que ha influït molt en els lectors
2: de l'estrès. Ha influït moltíssim, de fet, jo crec que moltíssimes obres de ciència-ficció de fet són novel·les negres passades amb un ambient futurista, però que de fet la trama de la novel·la és un assassinat o és una investigació. O sigui, moltíssims autors han seguit, perquè també molts autors han seguit com sagues que podries dir que són novel·les històriques, no? Vull dir, no sé, estic pensant en moltes sagues de space operas, les vas a mirar i és com el George Martin
3: quan és política al final, no?
2: És una saga política, vull dir,
3: o Dune.
2: Dune mateix també. Llavors, sí que és cert que molts, que ciència-ficció pura segurament acaba sent avorrida, vull dir, has de fer alguna cosa per enganxar el lector, vull dir, explicar-li una història que no només, doncs mira, en el futur hi hauran cotxes voladors i la intel·ligència artificial es connectarà a la gent directament pel clatell. Els has d'explicar una història, els has d'explicar alguna cosa que enganxi el lector, si no, no. I lo bo és que, mira, ahir també un dels autors deia que un traductor que havia traduït el Ted Chiang deia que lo bo del Ted Chiang és que dius, t'explica coses de ciència complicadíssimes, això també ho feia l'Asimov, complicadíssimes, però a vegades t'ho explica amb un context de literatura, amb un context literari, amb una història que t'enganxa, i això fa que ho pugues aprendre. I tot, ja diu, tot i que jo ho he patit, no sabeu el que he patit traduint el Ted Chiang.
3: És que ara m'has tocat un punt dèbil, perquè a mi Ted Chiang m'agrada moltíssim i realment també planteja qüestions filosòfiques de fons, no? I al final la bona sense ficció és la que et porta a pensar, no? En el cas d'Asimov, tu creus que les noves generacions hi poden entrar igual que vam entrar les nostres generacions, o que està com molt superat ara els temes que tracta o la manera com els tracta?
2: No, jo crec que sí, i a més, mira, crec que ho vam comentar en el 42, que jo vaig entrar a l'Asimov per les novel·les juvenils del Lucky Star, va ser el primer que vaig llegir d'ell, i ja en aquell moment, i sempre explico l'anècdota, clar, jo les vaig llegir, a més me les va regalar per un aniversari. Deuria ser l'any 83, 84, més o menys. És a dir, ja començava a existir la informàtica, tot i que no existia encara internet com ara, i una cosa que em sobtava molt és que el que ell imaginava com la gran innovació tecnològica era que allà no hi havia llibres, hi havia videollibres. Llavors, la gent, clar, consultava els llibres en pantalles, llavors sí que... Però, clar, jo no teclejava i buscava una paraula, sinó que havia de veure la pel·lícula sencera. Clar, era molt, deia, oh, això és molt més ràpid que els llibres abans i això pots llegir amb una pel·lícula. Doncs clar, als anys 50 ningú s'imaginava la informàtica com la teníem avui en dia, bueno, com la teníem als anys 80. Però tot i així, la novel·la era tan entretinguda que això a mi no em va suposar cap problema. És a dir, sí que vaig veure, vale, això està clar que ell no podia imaginar-se com evolucionaria, però era una novel·la que era tan entretinguda, tan divertida, era una novel·la d'aventures tan divertida que me la vaig empassar d'una tirada. Llavors jo crec que ara fa poc vaig rellegir La Fundació i una mica em passava el mateix. O sigui, òbviament hi ha coses que no, que científicament o tecnològicament estan obsoletes, però està tan ben escrit, és tan interessant, i planteja una cosa de La Fundació, planteja el problema del col·lapse de la civilització, que també és un tema que està d'actualitat, i com ell ho planteja.
3: I el tema de la psicohistòria també em sembla també una aportació destacada, que se'n parla poc, però és molt interessant.
2: Jo no volia fer spoilers, però això de que hi hagi un grup de gent que és capaç de saber què passarà i per tant alterar el futur, hòstia, és preocupant.
3: Això del grup de gent que sabrà què passarà podríem situar ja el Simpson, sí, que ja fa tota l'anticipació. Ara, que puguin retocar què passarà,
2: Però, per exemple,
3: això no ho va saber veure l'Asimov.
2: La Fundació planteja qüestions d'ètiques i morals que jo crec que estan en plena vigència.
3: Jo no m'he atrevit a rellegir Asimov.
2: No,
3: perquè jo vaig entrar a Ciència Ficció llegint Asimov, li tinc molt d'afecte i em fa molta por que amb la relectura em trobi un Asimov que no és el mateix que em vaig trobar amb 13-14 anys.
2: No, però mira, jo vaig dir, fa poc vaig rellegir, perquè les van reeditar en català les novel·les del Lucky Star, i les vaig disfrutar igual que quan era un... Home, òbviament no sóc un nen de 14 anys, òbviament, i he llegit molt en tota la meva vida, he tingut moltes experiències diferents, però les vaig disfrutar moltíssim, i segueixen sent unes novel·les juvenils que jo les recomanaria a qualsevol. Li diré, mira, és un senyor que escrivia sense frisó als anys 50. Oblida't de moltíssimes coses científiques, però tot i així les pots disfrutar moltíssim. I jo les... Em va encantar tornar a llegir-lo.
3: Jo explicaré una anècdota referent al gust per Asimov. Jo em vaig apuntar a un club de lectura el 2009 de ciència-ficció, i tots havíem llegit Asimov i tots ens agradava Asimov, fins que va arribar una senyora i va dir que ella Asimov no el podia suportar i que no entrava i que no li agradava. Doncs aquella senyora per nosaltres per sempre més va ser l'heretge. O sigui, li vam dir l'heretge, ara mateix, doncs 20 anys després no et sabria dir com es deia la senyora, perquè tothom li deia l'heretge, i cada cosa que nosaltres dèiem a favor d'Asimov, ella s'hi rebotava. I mai vaig saber si era perquè va entrar Asimov massa tard, o sigui, quan ja portava un bagatge i llavors ho va trobar massa simple, o era un tema de... Home, no sé, de subgènere, potser, no sé, de que no li agradava aquell subgènere.
2: Jo crec que
3: hi ha gent que no li agrada Asimov, a part de l'heretge, pregunto.
2: Sí que hi ha gent que no... També hi ha gent que et diu que l'Ursula Le Guin no li agrada, que la troba molt, molt complicada. Hi ha gent que troba molt espès el Frank Herbert. Allò que dius,
3: contra... Espès ho és, però...
2: Sí, però bueno, contra gustos no hi ha colors. Vull dir, sí que hi ha molts autors que després la gent, els que són subclàssics, i dius, home, doncs potser no n'hi ha per tant, no? Això jo crec que és perfectament respectable. Ara, en general, jo penso que en general rellegir Asimov avui en dia segueix sent important, segueix sent un autor que aporta moltes coses. Primer també hi ha això, la pura qualitat literària. O sigui, un autor que es llegeix, escriu molt bé, és entretingut, pots seguir les seves novel·les. La Fundació la pots llegir gairebé d'una tirada, que s'acabes una novel·la, vull seguir la següent, no? Vull dir, això ho té.
3: Està bé tenir les tres juntes, així
2: sí, sí, no sí, perquè si no dius, ai, ai, ai... Sí. Això ho té l'Asimov, la qualitat aquesta literària, i a part segueixo dient que aporta moltes coses, moltes reflexions que eren vàlides als anys 50 i són igualment vàlides avui en dia. Que òbviament el tema que envelleix pitjor òbviament és el tema de la tecnologia, però bueno, és...
3: Però suposo que passa amb tota la ciència-ficció.
2: Sí, això passa amb tota la ciència-ficció. Vull dir, qualsevol autor que llegeixis als anys 50 o 60 avui en dia dius, hòstia, la tecnologia... Llavors, un exemple... llegeixes Wells o Verne i a mi m'encanta, llegeixes Wells o Verne és sí, fantàstic,
3: però té aquell toc naïf, no?
2: Clar, sí, sí, clar, però dius els submarins, els helicòpters, doncs són molt diferents de com ell els imaginava, però però no deixen de ser grans autors i moltes de les reflexions que plantegen també són vàlides. Vull dir, això és una cosa que la ciència ficció has d'assumir, que un autor escriu en el moment en què escriu i per tant planteja la tecnologia futura a partir de la que coneix avui en dia. I llavors això, òbviament això va canviant.
3: El fet que el vostre fons de ciència ficció porti el nom d'Asimov ha obert portes també a que gent, doncs, per exemple, noves generacions diguin a veure qui era Asimov i que et demanin llibres d'Asimov? Vull dir, aquí s'espresten llibres d'Asimov o no?
2: Sí, però no he notat tant això el nom, no? En si el nom. El que sí que he notat és que des de que hi ha la sèrie de la Fundació Apple, perquè això sí que és una cosa que notem molt, que és que quan hi ha una sèrie o una pel·lícula, immediatament aquell autor, la gent comença a interessar-se per ell. I això ens ha passat, òbviament, amb Dune. Dune ha fet un boom que jo estava gairebé oblidat, el Frank Herbert, i a cop i volta tothom vol llegir el Frank Herbert. Ha passat amb la Fundació. Òbviament, en el tema de la fantasia, però òbviament, amb Martin, des que està a la sèrie, va fer un boom de préstecs impressionant. I això notes molt, quan hi ha pel·lícules o sèries, estic segur que ara, quan es tenim Projecte Hail Mary,
3: això t'anava a preguntar,
2: l'Andy Bair segur que tornarà la gent a llegir, a voler
3: llegir.
2: Que
3: quan va sortir El Marciano segurament també ho vam notar.
2: També, sí, quan va sortir El Marciano vam notar que tothom volia llegir El Marciano. Que això, vull dir, notes molt aquesta relació entre...
3: Sí, que l'audiovisual marca l'agenda del que llegim.
2: Amb molta gent, sí. Que a molta gent l'audiovisual li descobreix autors que no coneixia. És a dir, hi ha un públic de fan de ciència ficció i fantasia que, bueno, pues, les seves recomanacions, pues, llegeix blogs o escolta podcast i a partir d'aquí va fer les seves recomanacions. Però hi ha molta gent que és fan, però és més un fan ocasional, que dic jo. Diu, pues mira, pues aquesta sèrie o aquesta pel·lícula està bé, pues vaig a llegir la novel·la perquè sembla que pot estar bé, no? I això ho notem molt. Llavors, en el cas de l'Asimov sí que s'ha notat des que hi ha la sèrie Apple.
3: Sí que és cert que potser el gènere de ciència-ficció, en detriment d'altres gèneres, necessita més acompanyament per entrar, o sigui, per entrar-hi del tot, no? Perquè hi ha molta oferta i no tota és bona. Sí. Llavors, si vas una mica sense acompanyament, pot ser que acabis llegint coses que realment no t'acabin agradant.
2: Sí, el problema de Galàxia és molt variat i la gent no n'és conscient, però els molts autors de ciència ficció són molt experimentals. Vull dir, experimenten amb el llenguatge, experimenten amb... El llenguatge no binari, els primers que fan servir llenguatge no binari són els escriptors de ciència ficció. Ho van fer, vull dir, races hermafrodites, això és una cosa molt habitual. L'intercanvi de gèneres o el tema del cyberpunk, que avui en dia està tan de moda, allò del posthumanisme. El posthumanisme, la ciència-ficció tracta el posthumanisme, fa molt que tracta el posthumanisme. De fet, 2001, Odissea de l'espai acaba amb una transformació de la humanitat. I llavors, clar, la gent, si no n'és conscient, que la gent, el públic, diguéssim, general, la ciència-ficció es basa en les sèries, sí, pel·lícules que ha vist, Star Wars, Star Trek, Dune... Llavors, clar, si agafa una novel·la de ciència-ficció es pot trobar, i a més es pot trobar jo amb el que els americans diuen el hard science fiction, la ciència-ficció dura, que t'intenta explicar la física quàntica i pots acabar marejat, i dius, això no torno a llegir això mai més.
3: Clar, és que una mala experiència com aquesta pot marcar que crucifiquis tot el gènere, quan el gènere, com tu dius, és molt variat.
2: Sí. I a part també és veritat que el gènere encara té aquest estigma de és que és un gènere de segona, és que és literatura popular, literatura escapista, i costa molt.
3: Ara la romàntica i el romàntic estan traient el títol a la ciència-ficció, o sigui que...
2: Sí, no, però el romàntic ha sigut, jo crec que ha sigut una benedicció per la ciència-ficció, perquè en comparació dius, carai, que són molt millors.
3: Si tornem al fons d'Asimov, hem parlat del seu origen i dèiem que ara ja doncs, no ha parat de créixer, i una de les coses que hem observat i que a mi em sembla meravellós és que vagi creixent també a cop de donació de persones amants del gènere fantàstic, no? Un dels més grans que heu tingut de donatius és la col·lecció Miguel Giral Sanz. segons el que teniu apuntat a la vostra web, són 1.183 títols, o sigui, es diu ràpid, i els teniu aquí en vitrines, sota clau, exclòs de préstec, es poden consultar però no es poden emportar a casa. Qui era aquest senyor? Perquè, clar, jo veig la seva biografia i veig un senyor que és de Burgos, no? I dius, com ha anat a parar els prestatges? Sí. Mil i pico
2: és de
3: llibres.
2: Burgos, de... era viure tota la vida a Bilbao.
3: Veus, és que no n'hi ha trepitjat aquí a Catalunya i acaba una biblioteca de Barcelona. A mi aquesta història me l'has d'explicar, David, perquè em sembla fascinant.
2: És una història molt, molt curiosa i molt interessant. És gràcies a la Fundació Simó. Bueno, explico. El Miguel Giral era, bueno, no sé ni exactament ni què es va dedicar a la ciutat, però va ser una persona que era un normal i corrent. El que sí que era, des de molt petit, era un gran lector, un gran aficionat a la lectura. I en aquella època hi va néixer l'any 40... Bueno, va començar a llegir tenia 20 anys cap als anys 50. I, de fet, el primer llibre de la nostra col·lecció que ens ha donat és de l'any 53.
3: Ostres.
2: Vale. El senyor... I ell va començar a llegir amb el que abans hem comentat de les novel·les pulp. Perquè, suposo que no sé si tothom ho sap, però les novel·les pulp ve d'un nom anglès. Pulp és polpa de paper. Són aquelles novel·letes, si algunes hi ha, són unes novel·letes petites, així quadradetes, molt petites, que costaven aquí un duro o 20 pessetes, en aquella època, eh? I als Estats Units costaven un dòlar. I eren novel·les literalment de consum. I eren novel·les per encàrrec, els escriptors els hi deien, demà, mira, tens 15 dies per escriure una novel·la de 100 planes, totes tenien 100 planes, tens 15 dies, escriure una novel·la de 100 planes. Aquesta setmana vull que sigui una novel·la negra. La setmana que ve vull una romàntica. L'altra, un western. I escrivien així a xurros. I va ser on va començar el gènere de ciència-ficció a fer-se popular als Estats Units. Perquè...
3: Perdó. Era barat, no?
2: Era molt barat. I molts dels grans escriptors de ciència-ficció van començar publicant novel·les pulp.
3: El mateix Asimov.
2: El mateix Asimov va començar. El Heinlein, tota aquesta gent van començar publicant novel·les pulp. Que després van començar a poder publicar editorials ja més estàndards. Llavors, aquí a Espanya, també, als anys 50, imagineu-vos, en ple franquisme, anys 40-50, les editorials tenien diners, la polpa de paper era molt més barat que el paper, perquè és allò, era, de fet, és paper reciclat. No sé si estic molt lluny del micròfon o se'n sent bé o... Bueno, allò era paper reciclat, molt barat, i també aquí es publicava novel·la negra, novel·la sense ficció, novel·la d'aventures, i el senyor Giral va començar a llegir novel·les pulp perquè era el que una persona jove es podia permetre, i li va enganxar les novel·les de sense ficció. La va enganxar, es va convertir en un fan, va començar a col·leccionar. Perquè hi ha gent que a les novel·les pulp el normal era comprar-les i llançar-les. La gent les llançava un cop les havia llegit. Ell no, ell va començar a col·leccionar-les. I clar, a mesura que anava passant la seva vida, clar, anava a millorar la seva situació econòmica, i llavors no va començar a comprar no novel·les pulp, sinó també novel·les sense ficció, ja ben editada, ben maca. I llavors ell va morir l'any 2020 o 21, sembla?
3: 21.
2: Va estar comprant llibres fins a l'últim moment de la seva vida. Penseu que té una col·lecció que va començar l'any 53 i acaba l'any 2021. O sigui, imagineu-vos tot el ventall d'autors i d'editorials i de col·leccions que té. I guardava tot.
3: Només veure aquests prestatges ja et fas una idea de la història del gènere al nostre país.
2: Sí, tranquil·lament.
3: Si només amb una mirada.
2: Sí, tranquil·lament. És fascinant. Llavors, clar, quan ell va morir, les filles... les seves filles eren conscients del valor patrimonial que tenia aquesta col·lecció, però no sabien ben bé què fer amb ella. I llavors van buscar i es van trobar la Fundació Simov, es van posar en contacte amb la Fundació Simov i els van dir, tenim tota aquesta col·lecció del nostre pare, veniu, mireu. Clar, quan la Fundació Simov ho va veure, diu, clar, però també problema,
3: imaginant la cara del senyor de la Fundació Simov, eh?
2: Sí. No, jo me l'imagino perquè la mateixa que vam tenir nosaltres. Llavors, clar, el problema de la Fundació Simó és que no tenien cap local per tenir en condicions, perquè clar, els llibres antics s'han de tenir en certes condicions, s'han de cuidar, s'han de reparar... I llavors ens van proposar a nosaltres, diuen, mira, ens fan aquest donatiu. Us sembla bé tenir el donatiu en dipòsit vosaltres? Nosaltres vam dir, encantats. Clar, les filles per això ens van posar certes condicions, òbviament. Penseu que per elles és tot el que el seu pare havia anat llegint i col·leccionant tota la seva vida.
3: El seu llegat.
2: No? El seu llegat. Llavors ens va dir, si us plau, que això estigui en vitrines, tancat, que no es pugui prestar perquè no volem que es perdin els llibres. Per desgràcia, la gent no sempre els torna i es perden.
3: I a més, els més antics també, m'imagino que portar-lo una motxilla amb una valla...
2: Es fan malbé.
3: Sí. Cauen les fulles.
2: Llavors, ho teniu, però ho teniu, i vam dir, perfecte, cap problema. Es va signar també un acord entre la Fundació Asimov, les filles del senyor Giral i el Consorci de la Biblioteca de Barcelona. Les novel·les es poden consultar a la biblioteca, però estan tancades en unes vitrines amb clau perquè no es puguin ni robar ni es puguin deteriorar. I això és una meravella de col·lecció, perquè això tenim, hi ha autèntiques joies que jo crec que ni en una llibreria de vell les podríeu localitzar avui en dia.
3: Qui les consulta? Sí, quin perfil us demana? Ai, vull veure aquesta novel·la en concret.
2: Molt poca gent ens els demana, i normalment solen ser o gent molt, molt aficionat al gènere, molt especialitzada, o curiosament alguns estudiosos de la ciència-ficció, de la ciència-ficció espanyola en concret, perquè clar, molta d'aquesta novel·la era novel·la publicada per autors espanyols. També als anys 50 les editorials espanyoles no tenien massa diners per pagar traduccions, amb la qual encarregava...
3: I les que hi havia eren dolentíssimes.
2: Llavors és història de la ciència. Per exemple, el César Mallorquí també va començar publicant novel·les pulp espanyoles. Hi ha una col·lecció que, si no recordo malament, són les novel·les del futuro, que ell era el director de la col·lecció. A part que escrivia novel·les, moltes les escrivia ell.
3: César?
2: Sí. I tenim la col·lecció. El senyor tenia la col·lecció sencera, vull dir, és una cosa curiosíssima. Llavors, clar, això té un valor, però s'ha de cuidar.
3: Ah, jo quan vaig veure aquestes dades, no? 1000 i pico exemplars cedits per una única família, em pregunto, hi ha gaires Girals pel món? O sigui, hi ha gaire gent que vingui i digui, té... La col·lecció del meu pare, del meu avi, sí. La meva col·lecció, perquè em queden dos telediaris, sí. I te la vull donar.
2: Home, tant com el senyor Giral, no. Sí que hi ha gent que ens ve donatius, però clar, poca gent et pot dir, no, és que tinc una col·lecció sencera i te la cedeixo. Tinc novel·les a casa o tinc llibres a casa. Sí que això a la biblioteca ho tenim. Però clar, algú que et digui, no, és que tinc la col·lecció sencera, això, de les novel·les del futur del César Mallorquí. És que el valor patrimonial que té és increïble. Això és molt més estrany. Sí que hi ha algunes persones que tenen alguns donatius així, però són poques. I normalment, curiosament, es posen més en contacte amb la Fundació Asimov, perquè la Fundació Asimov té molts tentacles, no? I sí que aconsegueix posar-se en contacte amb aquestes persones, i tenim més donatius que ens han arribat a través de la Fundació Asimov, no com el Giral, no tan... de tant valor, però sí que en tenim moltes.
3: Tens algunes coses curioses, perquè sí. Abans me n'ensenyaves algunes, com aquestes novel·les pulps automaquetades, no?
2: Sí. Sí.
3: Però enquadernades.
2: Sí, sí, és que no recordo... Té un, mira que ho vaig catalogar jo, i ara no recordo el terme bibliogràfic que fem servir, que és una persona que tenia també una col·lecció de novel·les de ciència-ficció pulp, però que va decidir autoenquadernar-les. Perquè no se li fessin malbé, agafava 4 o 5, anava al quiosquet del barri i li deia, escolta, m'ho pots enquadernar? I en aquella època els quiosquers, com que no sé si se'n recordo, bueno, els que teniu edat, que hi havia, venien llibres per fascicles, i quan tenies uns quants te'ls enquadernava, llavors els quiosquers sabien enquadernar i tenien manera, llavors aquest senyor pues, anava, mira, me'n pots enquadernar? I el bo és que estan desordenades, és molt curiós, perquè quan volia anava i ho enquadernava. I és curiosíssim, perquè l'avantatge és que s'ha conservat la col·lecció en molt bon estat, perquè està enquadrat amb tapadura.
3: Clar, és que jo les he vist allà i he vist unes novel·letes així, amb els noms com si fos d'enciclopèdia, i dic, ai, això no ho he vist mai. I clar, quan m'ha dit, no, és que és autoenquadernat, clar, ja ho he entès tot, però sí, sí. M'ha cridat molt l'atenció, dic, jo aquest no el coneixia.
2: Sí, sí. Això també va arribar, va ser un llegat dels quan va morir el senyor, els fills li van fer el donatiu a la Fundació Asimov, i després la Fundació Asimov és que tampoc sabem molt bé com
3: s'ha de fer.
2: Què fem, no? Bueno,
3: i et va tocar tu
2: catalogar-ho.
3: Com és una experiència catalogar una cosa que no s'ha catalogat perquè no existeix?
2: No, el primer és que dic, no sabia què fer, i llavors, literalment, i això no em fa vergonya reconèixer-ho, vaig enviar un correu ja aprofito per explicar-ho, les biblioteques públiques de la província de Barcelona treballem en xarxa. Llavors hi ha uns serveis centrals de la Diputació, de les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que s'encarreguen de compres, magatzem, i una de les seccions que en concret ara, bueno, crec que es mouen, però de moment estan a la, treballen a l'escola, a un dels edificis de l'escola industrial, són els catalogadors, vale? Llavors són els que ens saben més, els que ens donen, els altres catalogues ens donen les pautes, el que hem de fer, com s'ha de fer això, com de... Els vaig amb un correu, mira, ens ha arribat això, no tinc ni idea de com fer-ho. Llavors, al cap d'uns dies em van contestar, hòstia, sí, és una cosa molt estranya, però sí que alguna vegada passa. Em van enviar un exemple d'un senyor que havia enquadernat els gots de la Mare de Déu del seu poble. Que... Diu, clar, són coses molt rares, però que un senyor també, cada festa major, que en el seu poble, no recordo, era un poble del Berguedà, cada festa major pues, li feien un llibret amb els gots a la verge de a la Mare de Déu del poble, i el senyor els havia guardat a casa, i un dia va, pues, m'enquaderno els gots de la Mare, i llavors, mira, aquest és un exemple, dic, home,
3: no havia de ser el mateix, però
2: bueno, em van donar les pautes per fer-ho. Va ser una feina molt difícil, però molt entretinguda, i ho vaig disfrutar molt.
3: Home, és que el criteri sigui sí. Una senyora del Berguedà o un senyor del Berguedà.
2: Sí, no, el criteri, però la idea era aquesta, era documents que no tenen cap relació entre ells, i algú, o sigui, el propietari voluntàriament decideix ajuntar-los i enquadernar-los per la conservació, sense cap criteri ni bibliogràfic, ni editorial, ni res. Clar, poso una anècdota perquè em va fer gràcia que l'exemple que em van posar era aquest, no? Ja sabia que no és el mateix, però...
3: I llavors, clar, teniu aquestes donacions privades, les donacions de la Fundació, el que vosaltres heu comprat, i llavors tot això està distribuït per etapes, que a mi m'ha sorprès la distribució, no? De Frankenstein, Studying Stories, de 1818 a 1937, o sigui, ens anem bastant enrere. L'edat d'or, del 38 al 50...
2: Això, Frankenstein, és perquè, si no ho sabeu, es considera que Frankenstein és la primera novel·la de ciència-ficció de la història, perquè Frankenstein es considera terror, però és la primera vegada que el terror no és un fantasma, no és un esperit, sinó que és un ésser creat amb la ciència. Llavors, per això és, de fet, és una novel·la de terror, però també és la primera novel·la de ciència-ficció. Llavors, comencem.
3: Per això posen aquesta...
2: Sí, Frankenstein és el principi.
3: L'edat d'or, del 38 al 50, l'edat de plata, el 51 al 62, la New Wave, del 63 al 79... el ciberpunk, del 80 al 90, finals del segle XX, del 91 al 2000, el segle XXI, del 2001 fins als nostres dies, i després tenim un altre apartat d'antologies i recopilacions i antecedents i assaig. Clar, només amb la catalogació ja podem començar a especular sobre què ha passat amb la ciència-ficció, i jo entenc que en això del segle XXI, del 2001 fins als nostres dies, aviat començaran a sortir ja subetapes,
2: sí.
3: No?
2: Sí, clar, jo... De fet, això és una classificació que ens va passar la Fundació Simov, i ens va dir que nosaltres, pel tipus d'activitats que fem, ens va bé repartir-ho així. Bueno, clar, com que vam fer un acord amb ells per al donatiu del fons, es va quedar que el fons estaria dividit per etapes. Llavors mantenim això. Jo sempre els he dit el mateix, però és que al segle XXI arribarà un punt que haureu de començar a dividir-ho.
3: Per
2: també.
3: Per començar ja portem 25
2: anys. 25 anys, clar. I es nota, la ciència-ficció que s'escriu ara no és la mateixa que s'escrivia a principis de segle. Però bueno, això sí que depenem de la Fundació Simov, perquè és un acord que tenim amb ells, que ells classifiquen perquè... per les activitats que a la vegada clubs de lectura, xerrades que fan de divulgació, els hi va bé repartir-ho. Està bé perquè et dona una visió històrica del gènere, i de com, de fet, l'edat d'or i l'edat de plata estan lligades a les novel·les pulp, per exemple. La New Wave és quan deixen de publicar pulps i ja es publica novel·la amb edició normal.
3: El ciberpunk
2: és la informàtica, i és potser el segon boom de la ciència-ficció. O sigui, el ciberpunk, de fet, encara avui en dia, de fet, ja com un retorn al ciberpunk, suposo que l'intel·ligència artificial ha ajudat molt a aquest
3: puc tornar. Donar fe, ara que estic llegint les novetats de l'últim any per preparar el 42, que hi ha moltes novel·les preguntant-se què passa amb la IA, o sigui que el tema ha ressorgit.
2: Home, és que és evident que la ciència-ficció també et pregunta sobre el teu present d'alguna manera. I per exemple, també hi ha una cosa, que durant molts anys l'energia atòmica era la principal preocupació dels autors,
3: sí.
2: I va desaparèixer, I ara...
3: La literatura de la bomba.
2: De la bomba, sí. Hi ha moltíssima. I ara, de cop i volta, sembla que torna a treure la puteta.
3: Vaja, per què serà?
2: Sí, per què serà? Sí.
3: De totes aquestes etapes, quines són les que es consulten més? O sigui, que es presten més llibres?
2: Home, òbviament, l'última, al segle XXI. Ho dic perquè clar, ja tenim aquests dos tipus de públic, que seria el més entès, que aquest sí que busca autors, li agrada la ciència-ficció, té recomanacions, m'han parlat d'aquest autor, i la persona, diguéssim, més, que s'acosta al gènere més d'una manera més casual, o pues aquest, òbviament, ha sentit parlar de les novetats, o mira... pues, també és cert que a vegades amb les novetats, ara que fortament les editorials catalanes estan reeditant els clàssics, hi ha molta gent que clava la novetat i es pensa, ah, mira, l'Asimov, aquest senyor ho coneix, una novetat, no? Sí que l'acaben de treure, però... Llavors, en això sí que hem tingut molta sort que els clàssics se'ls estan revisant gràcies a que els han publicat, però només la gent mira les novetats.
3: I de totes aquestes etapes, les més desconegudes són les més antigues o no té per què?
2: Òbviament la gent no les... Home, Frankenstein sí. Pues clar, el problema és que sí que són coneguts perquè clar, si et fixes en aquesta edat, la primera etapa, clar, t'entren Frankenstein, t'entra Wells i t'entra Verne, que òbviament són autors que se segueixen llegint. Curiosament, les més desconegudes són les dues últimes. Les antologies, perquè aquí no hi ha molta cultura de les antologies i en canvi als Estats Units és molt freqüent que els autors no només publiquen una antologia seva de relats, perdó, sinó que hi ha una cosa que fan molt els americans, que és que ajunten diversos autors d'un gènere i els hi donen un tema. Llavors, mira, pues, vull que m'escriguiu, un editor encarrega a uns autors, 7 o 8, de ciència-ficció, mira, vull que feu una recopilació de relats vostres, originals, cada un, doncs, sobre intel·ligència artificial, o sobre la bomba atòmica, o sobre una invasió alienígena. I això és molt freqüent, tant en fantasia com en ciència-ficció als Estats Units. N'hi ha molts, i molt bons, eh? El que passa és que aquí no tenim massa cultura d'aquest tipus de literatura. Llavors, tenim una magnífica secció d'antologies, de fet, hi ha tota una col·lecció de la revista Nova Dimensió de l'Asimov, que no es consulta massa, però això perquè falta...
3: No, existeix,
2: la gent no està, sí, la gent no està acostumada a llegir aquest tipus de... que són relats curts, alguns d'una qualitat increïble.
3: I fora de micro em comentaves que teniu còmics. On els encaselleu? Vull dir, van amb la mateixa...
2: Sí. No, de moment no.
3: Dir, per exemple, si hi ha un còmic del 50 a ballar o va en una altra categoria?
2: No, de moment no, perquè els còmics... les dues últimes afegits a la col·lecció és que en principi eren només llibres. Llavors vam decidir que no, que la ciència-ficció no és només literatura, sinó que ja és una part fonamental de la cultura popular i, òbviament, inclou còmic i també inclou pel·lícules. Llavors hem separat tot el que era pel·lícules i sèries de ciència-ficció i còmics de ciència-ficció i els hem tret del lloc on estaven i els hem posat en el fons de ciència-ficció. Però encara ens falta classificar-ho per les etapes. Vale? Perquè a més planteja problemes com, per exemple, clar, dius Dune, la pel·lícula del... Vale, on la poses? Clar, s'ha estrenat fa uns pocs anys, però de fet la pel·lícula està basada en un llibre dels anys 60. Llavors això planteja dubtes que no...
3: Hauràs de tornar a enviar un altre mail
2: a la
3: catalogació. Què fem amb aquestes coses,
2: sí.
3: No?
2: I de fet la

0: en les entranyes de la gestió d'una biblioteca especialitzada en ciència-ficció. Donem les gràcies, com sempre, als mecenes que fan possible aquest programa, aquesta itinerància. L'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, l'Alfons Mallol, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergi Leal i en Dani Gómez. Ho deixem aquí per avui, però seguim amb la nostra itinerància. Si voleu saber on som i ens voleu seguir, Instagram, Twitter i Blue Sky, allà teniu tota la nostra informació. Que vagi molt bé, adeu-siau.
1: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parle en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang, vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica, duies amor els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla.

són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al Ponent i a l'Ona Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal, que el plor et torni fecund, alegre i vida. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front, somriu als set colors que hi ha els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora. No entens aquesta llengua que et parla entre perills. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adéu.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

Bon vespre, bon vespre, bona vibra aquí al 107.1 de la freqüència modulada. Des de la ràdio, des de Ràdio Tordera, iniciem l'espai de cada divendres per amenitzar, per alegrar, per posar bona vibra i sobretot per aixecar la freqüència en aquest nou cap de setmana. Què tal? Com ho portes? Com va tot? No et pregunto com va la calor, més que res perquè em serra resposta. Crec que tots anem iguals, eh? Però li posem bon humor. És estiu i acabem d'escoltar les notícies que plourà i això dona, doncs, una miqueta de tranquil·litat, eh? D'harmonia. La pluja sempre és benvinguda perquè l'aigua és vida, igual que és vida la ràdio. És vida la ràdio, és vida la teva companyia, és vida la bona música. De bona música i d'informacions diverses que tenen a veure amb festivitats i amb coses relacionades amb aquest cap de setmana i amb bona vibra, doncs anem a dedicar aquest temps des d'ara mateix i fins al punt de les 11. Una salutació ben cordial de qui ho portarà. El meu nom és Maritrini Hernández. I com fa ja 5 anys i una mica més, anem cap als 6 anys, les bones vibres. Com es diu aquest programa? Bones vibres. Donant inici a un nou cap de setmana. Mare meva, avui és dia 31 del 7 del 2026. 31. Avui és el darrer dia del setè mes de l'any. Vine, que t'explico una cosa que et dona bon rotllo i et donarà bona sort. Resulta que jo, quan he vingut cap aquí, cap a Tordera, perquè jo visc en una altra població, he vist un cotxe que la matrícula, a més, me l'he memoritzat de memòria perquè és molt fàcil, però no et diré les lletres. La matrícula és 7777, 4 sets. I les lletres de la matrícula, fantàstic, eh? Fantàstic. Mira, si la persona que du aquest cotxe m'està escoltant, et diré que sí, que ets tu. Doncs mira, la matrícula té les lletres d'una població d'Itàlia. Trenta-un dies d'aquest setè mes del 2026. Com passa el temps, eh? Com passa el temps. Anem camí cap al darrer divendres. No, darrer divendres ja hi som. Darrer cap de setmana, sí, del setè mes de l'any. I ahir, què més t'hauria de dir? Doncs anem de camí, mica en mica, a una nova lluna. En aquests moments ens trobem amb una lluna platòrica, sembla que ja sigui lluna nova. I, de fet, estem encara en aquesta lluna nova perquè és tan potent que encara la seva freqüència, la seva força, la força de la força, és amb nosaltres. La lluna plena que la vam tenir el passat dia 29 de juliol encara és present aquest 31. Amb bona vibra, amb bona harmonia i sobretot amb bona companyia, la teva i la nostra, perquè s'ha de compartir els mèrits, eh? He anat directament al calaix del record i dic, mira, va, vinga, que tinc ganes de música d'aquesta refrescant, amb paraules d'amor, amb paraules positives. I he trobat una cançó així. He trobat, en 3 segons abans, com aquí qui diu, d'entrar en antena, perquè sempre t'he dit que no em preparo res, i m'ha vingut a la memòria una cosa molt bonica. De fet, sempre ho tinc. Paraules d'amor. I paraules d'amor les poden cantar moltíssimes persones. Suposo que si et parlo de paraules d'amor, pensaràs automàticament en Joan Manel Serrat. Però si jo et dic paraules, mil paraules que parlen d'amor, amb una formació que va iniciar-se cap a finals de la dècada dels 80 i una formació que du el nom
d'un riu molt famós dels Estats Units, o d'Amèrica, no fos cas que m'equivoqui. Sí, ho has esbrinat. Ai, mil paraules d'amor. Comencem força, eh?

Et dedico, des de la ràdio 1000 paraules d'amor. Paraules sinceres. I tu, me dediques paraules d'amor? Ai, ai, ai, els Tennessee, sí, senyor. Et deia, és una formació que sortia a finals dels 80 i du el nom d'un riu dels Estats Units.

Ai, ai, ai, això dels petons. Jo intento escoltar la teva veu. Tu parla, que jo t'assento a través del sentiment. De moment, amb la meva veu et dic paraules mil d'amor. Anem al límit. Al límit, al límit. Continuem amb música espanyola. Continuem amb música del record. Continuem amb cançons de fa ja més de 30 dècades. 30 anys, 3 dècades. Si fossin 30 dècades, madre mia... Vinga, que tenim una bona notícia, que estem al límit ja d'aquestes temperatures de calor. Ara ho parlava amb la persona que du els informatius en aquests dies i ho estàvem parlant. Dic, m'has donat una molt bona notícia. M'has donat una bona notícia, que plou, que plou. I ha rigut, ha rigut. Aquí a la ràdio en tenim molt bon companyerisme i ha vingut a saludar-me doncs, la persona que du els informatius en aquests dies a través de la xarxa Catalunya, també. El límite, la banda, la frontera i la ràdio al teu costat. Bona nit, bon divendres, bones vibres.

Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

0: Montatube.
1: I Montatube, nosaltres ens ho muntem la mar de bé a través de la ràdio, de la teva companyia i de cançons com aquesta.
0: Com de la nit de rock and roll, a canya fresca i de la bona.
1: Aquesta va ser la cançó de l'estiu de TV3. Sí, sí, sí, la cançó de l'estiu del canal de televisió TV3.
0: Que quedar-se a casa,
1: ja, ja han passat uns quants anyets, eh? Si em poso a comptar, és que no sé, no sé. Em penso que han passat 33 anys. Es diu aviat, si estem al 2026. Vaig 34, 34. Va ser la cançó de l'estiu de l'any 1993 a la cadena de televisió de casa nostra TV3. Ha plogut, mare meva, si ha plogut. I dedueixo que cada estiu hem intentat muntar-ho la mar de bé. Dedueixo que demà tocaran aquesta cançó als Pets, eh? Els Pets és la banda catalana que interpreta aquest tema musical. Més de 40 anys al món de la música, sumen quasi bé 42 anys. I des de l'any passat estan celebrant la seva gira dels 40 anys al món de la música. I aquest 2026 estan fent la segona part.
0: Ara és moment de passar-ho bé.
1: Per celebrar la gira dels 40 anys del món de la música, els Peig van decidir anomenar la gira Cantant les 40. I Cantant les 40 són protagonista també en aquest 2026, com t'havia dit, i s'anomena Cantant les 40 segona part. Demà els tindrem en concert en viu i en directe cap al nord de Catalunya. Amb una població on s'està molt fresquet, eh? A Camprodó amb els Pets, Cantant les 40, dins el festival Microclima.

0: incoherent speech, difficulty maintaining gainful employment, and verbal diarrhea.
1: Bona vibra, eh? Bona vibra. I el pla d'avui, d'aquesta nit, d'aquesta nit. El pla d'avui, d'aquesta nit, és ser feliç. Somriu, que avui comença el nou cap de setmana. Cal celebrar-ho divendres, el darrer divendres del mes de juliol. I demà dissabte i el proper diumenge serà el primer cap de setmana del mes de les vacances, del mes d'agost.
0: Side effects of Trump derangement syndrome may include violent behavior, delusions, nightmares.
1: Anem mica a mica camí de dos quarts de deu del vespre. Res, queden uns segons, ja està, ja som, ja hi som, ja hi som. Ja ens hem plantat a dos quarts de deu de la nit. Ja no sé què dir, vespre, nit, perquè encara veig una miqueta allò llum, però bé, tot i valen aquí. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que li posem bon ritme, eh?

Butter, un dels èxits, un dels nombrosos èxits d'aquesta banda sud-coreana. Els BTS. Des d'una cançó de l'any 1909, de l'any 2022. Encara tinc el 1900, em passa moltes vegades. No sé què em passa, tinc el meu 900 i alguna encara en el cap. Doncs ens anem a un altre estil de BTS i d'una cançó de l'any 2022, ara ho he dit bé, amb una de les cançons que formarien part de la història de la trajectòria musical en solitari d'Ana Torroja.

Ai, que bo, ai, que bo, que bo. Vinga, va, que t'ho explico. Estic aquí aixecada, perquè no estic fent ràdio asseguda, perquè avui, doncs, mira, em ve de gust fer ràdio de peu. De fet, ho faig moltes vegades, eh? Feia temps que no ho feia. I mentre que escoltava aquesta cançó d'Anna Torroja, anava fent veure que tocava els teclats. Clar, els teclats, què és els teclats? Doncs els teclats, els que tenim per aquí, i la taula de mescles, i les taules que tinc al costat, i feia veure com si fos els germans Cano, que anaven tocant els teclats. Te'n recordes, d'aquella època? Anna Torroja era la veu de la formació del trio musical que va triomfar. Va triomfar fins al dia que va dir adeu als Mecano. Els germans Cano van decidir, doncs, no continuar amb la formació Mecano. Anna Torroja va estar un temps sense fer res, i de cop i volta, amb ajuda d'altres artistes, com per exemple Miguel Bosé, es va animar a fer cançons en solitari, i d'un i do quin èxit va obtenir i continua tinguent. I han passat molts anys d'aquest tema, eh? Des del 2010. 16 anyets d'aquest tema musical. Sonrisa. Els que em coneixen una miqueta saben perfectament que l'esmall, el somriure, l'emoji d'esmall, forma part de la meva vida, em penso que des de sempre, eh? Des que soc preadolescent. Un somriure alegra la vida, un somriure sana, un somriure dona esperances. Si no intenta, ho posa l'esmoji de l'esmall, del somriure, i ho veuràs. Veuràs quin canvi, veuràs quina transformació. I si no tens cap emoji de l'esmall, ho dibuixes tu, una rodona, dos ulls i un somriure. La llàntia màgica és com es titula la cançó que ve després. Ah, no, aquesta no, que t'has colat. Espera't un segon, després et poso. És que de tant en quan es colen les cançons, diuen vull sortir, dic després. Somriu avui, somriu demà passat, somriu cada dia de la teva vida.

0: Una veu femenina meravellosa que hauríem de posar més vegades, eh? Fa uns mesets em va fer 60 anys. Està fantàstica, meravellosa com a persona, com a essència, com a llum i també com a físic, tot cal dir-ho. Marta Sánchez sempre ha tingut una llum especial. Una llum especial també amb la seva veu, amb les seves paraules, amb la seva manera d'actuar. Una femina amb 60 primaveres i que nosaltres, doncs mira, hem volgut d'alguna manera posar-hi la seva veu, el seu protagonisme, no? El seu protagonisme aquí en el Bones Vibres. Ja l'hem posat moltes vegades, però crec que l'haurien de posar una miqueta més. Pensava en Marta Sánchez i la seva màgia, la seva llum, la seva alegria, la seva força a l'hora de cantar i d'interpretar, el seu romanticisme i la seva tendresa. I he pensat, doncs, en dues cançons. Una, aquesta, magnífica, Colgando en tus manos, al costat del protagonista autèntic o bé del productor i també de l'autor d'aquest tema, en Carlos Bauté. I després he dit que, a veure, una de les cançons romàntica i alhora animades de Marta Sánchez en solitari, quina seria? I he recordat un tema que possiblement no ha tingut molt de ressò, però sí que és una de les cançons més belles de la seva discografia. La primera cançó que hem posat és Làmpara màgica, una cançó romàntica i alhora animada de la cantant espanyola Marta Sánchez. Aquesta cançó ja farà d'aquí no res 30 anys. Es va publicar l'any 1997. Làmpara màgica.
1: Está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos.
0: I després, el 2008, va sortir el tema Colgando en tus manos, una cançó que va dur molta moguda. Va tenir molt d'èxit. Després no la van voler cantar junts. I després van arreglar el seu conflicte i a partir de fa uns anyets tornen a cantar-la i han fet aquest remix Colgando en tus manos. Anem a l'amor sempre amb nosaltres, Love Again, al costat de la femina Dua Lipa. 9 minuts, les 10 de la nit.

cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Quina cançó més bonica per arribar, mica en mica, que queda molt poquet, a les 10 de la nit. M'agafo un trosset d'aquesta cançó, eh? Va directe a tu. T'espero, la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. M'ho penso, tot s'oblida i fem noves coses, noves aventures i noves experiències. M'encanten. Són els Figa Flowers i en aquesta ocasió amb el tema A la Fresca. 10 segons, les 10, les notícies i tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.

0: a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.

Doncs ja hi som aquí. Amb tu i per tu, la segona hora de Bones Vibres. El Bones Vibres, des de fa ja molt de temps, des de fa més de 5 anys, amb tu i per tu, cada divendres per obrir de forma positiva un nou cap de setmana. Doncs ja hi som aquí, camí cap a les 11, però encara en tenim quasi bé una hora, per a compartir de 10 a 11. Darrer dia del setè mes de l'any, avui 31 de juliol del 2026, també darrer divendres del setè mes de l'any. Avui és el 212è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim encara 153 dies per gaudir tot aquest 2026 i fer molts, molts projectes i moltes coses guais, tocant de peus a terra, eh? Cal somiar dalt. Sí, cal somiar dalt i després tornar a baixar a terra. Saps allò que diuen, el que està a dins és igual que el que està fora? Doncs jo dic, el que és a sota és igual que el que està a dalt. Si vols transformar la teva vida, cal que pugis a dalt, a dalt, a dalt, que sumis, que sumis, que sumis molt. I després, baixa, baixa, baixa, i fer-ho bé. I tu diràs, i com es fa bé? Doncs tocant de peus a terra i posar-ho en pràctica.

I nosaltres ho posem en pràctica. Un dia vam somiar que tornaríem aquí a la ràdio, tornaríem a fer Ràdio Fórmula, faríem un bones vibres i ve tu aquí, que fa 5 anys i una mica més. Què ho fem? Per això dic, la màgia existeix. I anem a petar-ho, aquest cap de setmana, però de forma conscient, eh? Anem a petar-ho per passar-ho bé. Al costat de la música gaudim de menys estrès i més somriures. Vibrem alt, molt alt. I com et deia a la primera hora, el pla d'avui, el pla de demà i el pla de sempre és ser feliços. M'acompanyes i on anem a petar junts?

Quan menys hi penso és quan més ho peto. Una frase molt sàvia, eh? I això té una explicació de l'univers i de les energies. Quan deixes la calma, és a dir, quan deixes allò en calma, canvia la vibració i és allò que llavors es fa efectiu. Quan li dones moltes voltes, allò que és un projecte, però quan ja estàs calmat, plim, surt la màgia. Pataro, una de les cançons, un dels temes de la banda Oques Grasses. Ho petaran el dia 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, perquè s'acomiaden. Després de 16 anys al món de la música, ens diuen bye bye fins la propera. Nosaltres, de moment, gaudim de la seva música i sempre ho farem esperant que torni. L'has escoltat? És Rihanna. Rihanna ens diu, ei, que no s'aturi la música. Don't stop the music.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Ho demostra dia a dia i encara més amb el seu darrer àlbum, el Confessions 2, que va sortir a la llum per a un meset, eh? I el Confessions 2, Confessions 2, forma part d'alguna manera d'aquesta saga. Aquesta seria la primera part. I d'aquesta primera part, una de les cançons més conegudes, el Music, és a dir, música. Aquesta cançó es va presentar al món el dia 15 de setembre de l'any 2000. I quasi 26 anys després es va tornar a reinventar i a representar al món un 19 de juliol del 2026, fa no res, fa poquet. I seria a la mitja part de la final de la Copa del Món de la FIFA. Madonna, al costat de grans músics i també de grans estrelles del món del futbol, tornaria a triomfar de forma massiva, davant de tot el món, tornant a cantar aquesta cançó icònica, el Music,

0: Com diuen alguns, i jo també m'afegeixo, el bo dura per sempre. I el bo millora. És l'excel·lència. Madonna i la seva música. Ella a vegades necessita temps per desconnectar i per tornar a connectar. I d'un-hi-do, el bé que ho ha fet. Les 22:22, continuem aquí, al Bones Vibres. Dos, hora màgica, hora fantàstica. S'obren les portes de l'univers.
1: YouTube.cat i xarxes socials.
0: El 22 significa tornar a començar sense motxilles. I si es repeteix el 2-2, és tornar a començar amb molta il·lusió. I això ho fem. Tornem a començar. I et proposo. I si et quedes amb mi? Tornem a començar?

0: Arribem a dos quarts d'onze. Res, queden segons. Amb dues cançons que formen part de la nostra història del pop rock català. Dues cançons amb missatge. Dues cançons amb llum. Dues cançons amb bona vibra. Dues cançons amb coherència. I dues cançons que ens ho fan passar la mar de bé. La primera, Si et quedes amb mi, Sopa de cabra. Ja té un senyeig, eh? Ja té moltes, moltes, moltes dècades. I aquesta, sempre recordant aquest duet, Sau. Des d'aquell àlbum que s'anomenava Quina nit, de l'any 1990, una cançó estrella et proposa que si et quedes, i si ets queda, i si torna, tot serà diferent. Si un dia de tornar a la cançó de Sau recordant belles i meravelloses cançons belles, amb B baixa i amb B alta.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Anem a canviar de ritme, anem a canviar de ritme. Més patxanguero, més patxanguero.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Estava pensant ara amb Letizia Sabater. No sé per què dir patxanguero, Letizia Sabater, bona vibra. Després la poso, a veure si trobo una cançó de Letizia. Fan 50 anys al món de la música, 50. I tornen a fer concerts. I a més, quasi tots els concerts són de franc. I wanna dance. Da, da, da, da, da. Vaig a buscar la Leti, eh? La Leti, que m'encanta, m'encanta. He anat a concerts d'ella, uau, uau. Però ara me'n vaig amb altres que també tenen una vibra com l'Aleti, com nosaltres. Orquestra Mondragón.

Ai, ai, ai, quines cançons, recordant cançons. Cançons així divertides. I wanna dance in love. Javier Gurruchaga i la seva banda, l'Orquestra Mondragón. Jo normalment la tradueixo en català i li poso la R, però bé, orquestra. Orquestra Mondragón, formada l'any 1976. Ha plogut, eh? 50 anys, estan celebrant 50 anys d'espectacle, de música, de disbauxa, de crítica social, perquè aquesta banda es va formar d'una manera molt criticona, socialment parlant. No ho feien ni ho fan molt bé, la sàtira. Un humor molt especial, barrejant la música, les històries, la llibertat, el teatre musical i l'alegria. Sempre Xavier Gurruchaga deia que volia i volien transmetre molta alegria.

Seria el febrer del 2026, si no recordo malament, quan Javier Gurruchaga, a través de les xarxes socials, va dir tornem-hi. Tornem-hi per celebrar els 50 anys d'història, malgrat falten alguns components originals de la banda Orquestra Mondragón. Estic cercant informació i concerts de l'Orquestra Mondragón a través de la seva pàgina web. Sempre s'ha d'anar, si es pot, a la font oficial. I a veure, demà fan concert a Navarra. Demà fan concert a la plaça dels Fueros, a la plaça de los Fueros. I el dia 2 d'agost també estic veient si per casualitat fan concerts per aquí a prop. A veure, l'Orquestra Mondragón actua el 2 d'agost a Pontevedra, el 7 a Corunya, el 8 a Lugo, el dia 15 a Múrcia i, el 23 d'octubre a Barcelona, a l'Orquestra Mondragón, orquestra, que sempre hi poso la R, actuaran a la Ciutat Comtal de Barcelona a la sala Razmataz. Abans t'he promès que et posaria una cançó de la Leti, perquè no sé per què m'ha vingut així plas a la ment, Letícia Sabater. I saps que quan jo penso alguna cosa dic, ho he de fer, ho he de posar. A més, és una dona amb molt bona vibra, molt divertida, que dalt l'escenari ho dona tot. Si tens l'oportunitat d'anar a un dels seus concerts, que sempre són gratuïts, perquè normalment formen part de la festa major de la població on ella va, t'ho recomano, t'ho passaràs pipa. A més, omple sempre els pobles. Fa uns 3 anyets, ara farà 3 anys, va actuar a Blanes i es va omplenar Blanes. És que va col·lapsar Blanes. Va ser un concert molt guapo. I continua fent concerts, cada cap de setmana o cada dia que se la crida, fa concerts i ho penja a les xarxes socials. Però jo et puc parlar des de la meva experiència. M'ho vaig passar pipa, ens ho vam passar pipa. A més, convidava la gent a pujar a l'escenari i vaig tenir la gran oportunitat de pujar a l'escenari i vaig dir, doncs voy. Allà estic. Doncs bé, jo anava buscant cançons de la Letícia i, claro, a veure, jo busco títols com els que són d'ella. Buscava cançons originals, Perquè la Letícia, quan està dalt l'escenari, fa versions de cançons molt conegudes. I també posa cançons seves. I, clar, poso Letícia Sabater, cançons. I sé que aquí puc, però, a veure, o te poso la salchipaspa, que ja no sé ni pronunciar-ho, o te poso la cançó que es diu Toma Pepinazo, o Titi Comeme el Toto. A veure com sona aquesta, jo per posar-la. Sí, la cançó es diu Titi Comeme el Toto. Titi Comeme.

0: toto, come me lo toto to. Titi come me il toto, come me lo toto to.
1: La meva cara és un poema, eh? No puc ni vocalitzar perquè estic rient, t'ho dic en sèrio. Dic que soni la cançó. A veure què passa. Les meves expectatives s'han superat. Dic, no serà possible, sí, sí, i encara més.
0: Titi, cómeme el toto, cómeme lo toto, to.
1: És Letícia, és Letícia.
2: Miau, miau.
1: Mare meva, menys mal que estem a hores, que arribem quasi a hores golfes. Però clar, ara estava pensant, resulta que el dilluns, des de la ràdio, posen aquest programa a la tarda. Si han d'editar-ho que tallen aquest trosset o no, perquè bé, tampoc... a veure, com t'ho diria jo. També té altres cançons, eh, la Leti? També té altres? Espero la seva època més... aquesta és l'època més picarona. No et dic altres títols perquè m'estic quedant bocabadada, però bé, és Leti, i aquesta bona vibra, aquest bon humor ens anima a tots. T'ho dic en sèrio, és la Letícia, és medicina. Ai, Dios, que em fa mal les galtes de riure perquè m'estava tapant la cara, t'ho juro. Me l'estava tapant, jo no, deia, he posat això per antena, sí, sí, m'he quedat en panxa. Leti, t'estimem tots. Anem a canviar, perquè si... A veure, com superem això? Com superem això? Perquè si poso la salchipapa ja me quedo corta. És que després d'això ja ens quedem curts. Ens quedem curts. Bé, hi ha una altra cançó que diu Barbacoa al punto G. No m'atreveixo. A veure, sí, vaig a punxar, a veure.
3: ¿Cómo quiere usted su barbacoa? ¿Poco hecha, bien hecha o al punto G? ¡Barbacoa Restaurante!

A veure, doncs canviem d'estil, canviem de rima, ja que ens ho hem passat bé. Arribem... És que hem escoltat la lletra, eh? Això s'ha d'aturar, perquè, clar, el dilluns ho escolten altres tipus d'oients. És música animada, no protesteu, eh? Només sigueu les viejas del visillo ni los viejos del visillo. Anem a això, anem a ballar. Ai, Déu meu, quin riure. I la música parla de tot i de tots els idiomes. Tot i que a vegades li hem de posar una mica les tijeres, eh? Les tijeres. Allò de la Inquisició. Se'n recordeu de la Inquisició? Es pronuncia Inquisició, no sé com es deia això. Deien que anaven uns senyors quan feien obres de teatre i altres coses i deia, això no, castella, això també castella, això castella, total. Castella va tot. Després els artistes feien el que podien quan no estava la Inquisició. No és la Inquisició, eh? Es deia una altra paraula, és que jo som molt bèstia a vegades. Però bueno, nosaltres ho hem tingut que tallar perquè també hem de reconèixer que l'audiència del dilluns doncs es quedaria bocabadada com m'he quedat jo quan he posat el primer tema i quan he posat aquest ja he dit paro el potenciòmetre. Ja no m'assurt ni la paraula, dic plas, tallo la cançó. Més cançons, m'he quedat sense paraules la Leti pot amb mi, pot amb tothom, eh? És que m'ha deixat per quedar-me jo aturada. És que m'he aturat. Me fan mal encara les galtes de somriure que tenia. Deia, com ho faig això, jo ara? Com ho faig?

Llum de lluna, de fet tenim la llum de lluna a sobre nostra i és meravellosa la lluna, que bonica que és la lluna en totes les seves fases. I sembla que en aquests moments estigui plena. Plena va ser el passat dia 29. Sol d'estiu és el que tenim aquests dies. Anava a dir aquest divendres. Sí, tenim sol d'estiu divendres, dissabte, diumenge, i a gaudir de l'estiu. 31 de juliol, camí cap a l'1 d'agost, que si tothom farà vacances, o molta gent, que les gaudiu. 31 de juliol. Jo estava pensant en el 31 d'agost, aquestes persones, després de fer un mes o 15 o 20 dies de vacances, diuen, ui, tornem al setembre, però anem a pensar en estiu. 31 de juliol, avui és un dia important, avui és el Dia Mundial dels Guardes Forestals i és el dia de l'administrador dels sistemes informàtics. Els guardes forestals, homenatge a tots vosaltres. Sou els que protegiu de forma efectiva i com podeu amb els mitjans que us donen i també amb les lleis que hi ha actualment. Avui, m'enric perquè n'hi ha unes lleis, de veritat. Un altre dia en parlarem, el no poder recollir la brossa, és a dir, no poder recollir pinyes seques del bosc. Aquesta és una normativa, eh? O no poder fer altres coses, després hi ha incendis. Però bé, aquest és un altre tema que en parlaríem en un altre moment i ara estem en bones vibres. Protegim el nostre bosc, que és la nostra vida, són els nostres pulmons. Dia Mundial dels Guardes Forestals, homenatge, com deia, a qui protegeix els nostres, els vostres espais naturals i de fauna. Anem a gaudir de l'estiu i del sol i de les nits.

per tornar-te a patejar. Ui, ui, ui, que m'ha sonat la veu, m'ha fet rum. Però la cançó és preciosa, eh? Sol d'estiu. Els dos, agafats a la mà un altre cop, a vora mar. El que donaríem alguns de nosaltres per tornar a estar amb les persones que hem estimat moltíssim. Aquí no té a veure l'amor romàntic. Pot ser amor d'amistat, amor de família, amor de pares i fills, mares i filles. Amor de persones que estimem, que sempre hem estat, sempre gaudint d'aquest amor. I a vegades, per coses de la vida, ens distanciem o es distancien. Recordant sempre èpoques boniques a vora de mar, agafant de la mà a la persona que estimes. Hoy el cielo está gris y la lluvia al caer. Amb aquesta cançó tan bonica que prometo que la tornaré a posar divendres vinent, una cançó de l'any 1984 de la banda Trigo Limpio. Us parlaré més sobre aquest grup perquè, de veritat, val la pena conèixer una miqueta més i recordar història musical que ha tingut gran èxit entre nosaltres. 30 segons, les 11. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández. Com cada divendres, ha estat un plaer enorme estar novament amb tu i per tu. Sigues feliç, sigues feliça. Ves en compte amb el cotxe. Punyeta, que arribaràs igual encara que corris i no corris. Arribaràs igual, no corris, no corris. Distància. Molta precaució, passa-t'ho bé i ala, a peu. Ens veiem divendres vinent. Ciao, ciao. Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
1: Bon dia, comencem la veu de la parròquia de dissabte, 1 d'agost, canviem de mes, el temps passa de pressa, bon dia.
2: Mira,
1: bon
2: coincidim amb el canvi de mes, bon dia a Dolors i bon dia a tothom.
1: Canvi de mes, però seguim amb festes majors, estem
2: tant,
1: a plena
2: sí.
1: època de festes majors, avui també.
2: Avui i demà tindrem aplecs d'ermites.
1: Sí, sí, mossèn, sí, sí. Ja gairebé que les haurà recorregut totes, bé, encara faltarà més endavant Sant Vicenç, però ja...
2: Sí, sí, fins, sí. fins a setembre tindrem alguna més, clar
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Sí,
1: sí, avui... Toca Vallmanya, Festa Major de Vallmanya.
2: Sí, sí, després, sí. en un ratet, estan tots convidats sí. a 11:45.
1: A passar calor, allà a Vallmanya.
2: No, pot ser que hi hagi una mica de vent.
1: Tant de bo. Però demà també hi ha festa.
2: I demà Sant Daniel.
1: Sí, sí, demà
2: sí,
1: Sant Daniel.
2: Convidats a les 11. Ah, no, perdó, a la 1.
1: A la 1
2: sí,
1: a Sant Daniel.
2: Després de missa d'11 ens anirem.
1: Sí.
2: Corrent.
1: Esperem que la carretera estigui bé, perquè aquests dies la carretera de Tordera Blanes és
2: una mica polvosa. Sí, sí.
1: Difícil de circular-hi, eh? Un embús tota l'estona.
2: Clar, tots van per la platja.
1: A la platja. A la platja i dies endarrere...
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Bon dia, passen 2 minuts de les 9 del matí. Els parla Genís Mas i comencem a repassar les notícies més destacades d'avui dissabte, 1 d'agost.

0: Comencem amb notícies de la dessaladora de Blanes, i és que s'ha començat aquest procés de connexió amb la de Tordera. L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert aquest procés de licitació de la redacció del projecte de connexió de Tordera amb la dessaladora de Blanes. Això permetrà avançar els terminis previstos, inicialment de 3 anys, estimat que en un termini de 3 mesos es disposarà del projecte de connexió per abastar el municipi amb garanties de futur. Malgrat aquest procés, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres a l'estació de tractament d'aigua potable i de Mas Mora, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir en les tarifes de la ciutadania. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Haze al Teatre Clavé avui i demà. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. Durant l'espectacle, els personatges hauran d'afrontar moments d'alegria i tragèdies inesperades, descobrint finalment quin és el verdader significat de la llar. Les funcions, recordem, que es tindran lloc a la Sala Gran del Teatre Clavé avui, demà, dissabte i diumenge 1 i 2 d'agost. Des de l'organització es convida a tothom a no perdre's aquesta cita per descobrir la història i la música d'un dels barris més icònics de la ficció musical. I aquest cap de setmana que tenim festes majors de diferents veïnats. Per començar, Jalpí va començar la seva festa major 2026 ahir amb el Tordeo, una tardeo o vespreig inspirat també en Tordera. Seguidament tindrem altres activitats a la programació on inclouran, per exemple, avui a les 6 de la tarda, la tarda infantil Jalpinera, que començarà avui a les 6, avui dissabte, i seguirà també tota la programació fins demà diumenge. D'altra banda, també estan celebrant la seva festa major a Agora Park, que estan duent a terme a la pista del veïnat, jocs tradicionals, festa de l'aigua, futbol i la popular botifarrada. I per acabar, Vallmanya també escalfa motors per la seva festa major. Avui es celebra des d'aquest matí i s'allargarà fins a mitja tarda amb una gran varietat de propostes, començant per la sessió d'anècdotes i records de la gent de Vallmanya i acabant pel dinar de germanor al restaurant Les Ferreres. I acabem amb un breu repàs del temps, i avui a Tordera és un dia on el temps no variarà del tot, tot i que podem dir que faran 26 graus de sensació tèrmica, n'hi hauran 29, una miqueta més de calor, amb màximes que tindrem de 31, els 31 que arribaran sobretot cap al migdia. Demà semblarà que té la mateixa temperatura, pràcticament pujarà només un grau, i de cara a dilluns tindrem un dia una mica més ennuvolat. Potser dimarts cau algun ruixat i la resta de la setmana hauria de ser de sol. Això sí, amb alerta el diumenge que ve.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, comencem la veu de la parròquia de dissabte 1 d'agost, canviem de mes, el temps passa de pressa, bon dia.
4: Mira,
3: bon
4: coincidim amb el canvi de mes, bon dia a Dolors i bon dia a tothom.
3: Canvi de mes, però seguim amb festes majors. Estem a plena època de festes majors. Avui també.
4: I demà tindrem aplecs d'ermites.
3: Sí, sí, mossèn, sí, sí. Ja gairebé que les haurà recorregut totes. Bé, encara faltarà més endavant Sant Vicenç, però ja...
4: Fins a setembre tindrem alguna més. Clar, sí, que sí. Sí, sí.
3: Avui toca Vallmanya, festa major de Vallmanya.
4: Sí, després, en un ratet, estan tots convidats a 11:45.
3: A passar calor, allà a Vallmanya.
4: Potser que hi hagi una mica de vent.
3: Tant de bo. Però demà també hi ha festa.
4: I demà Sant Daniel.
3: Sí, sí, demà sí, Sant Daniel.
4: Convidats a les 11. Ah, no, perdó, a la 1.
3: A la 1, a la 1 a Sant Daniel.
4: Sí, després de missa d'11 ens anirem. corrent.
3: Esperem que la carretera estigui bé, perquè aquests dies la carretera de Tordera Blanes és
4: una mica pulbosa.
3: Sí. Difícil de circular-hi, eh? Un embús tota l'estona.
4: Clar, tots van per la platja.
3: A la platja. A la platja i dies endarrere a veure els focs, que hi ha hagut uns col·lapses impressionants.
4: Caramba, sí.
3: Molt bé, doncs, ja preparats i tothom convidat, no?, a anar a aquestes festes. Avui
4: sí,
3: Vallmanya.
4: Molt convidats.
3: Sí, sí, demà Sant Daniel. I, bé, ara ens centrem en el tema que parlem avui.
4: Clar que sí.
3: Ens donem que a l'Església hi ha moltes celebracions i que s'agrupen d'una manera especial. És el que sentim dir l'any litúrgic. L'any litúrgic és diferent de l'any civil?
4: Sí, la diferència és que no va a l'hora de les dates del calendari del consens. El calendari civil comença amb el 1 de gener i s'acaba el 31 de desembre.
3: Sí.
4: En canvi, el calendari litúrgic comença a la primera setmana de desembre i acaba amb la celebració de la festa de Crist, el rei de l'univers, al final de novembre. A més, també distinguim cada any litúrgic com un cicle diferent. Tenim tres cicles. A, que és on prenem com base l'Evangeli segons Sant Mateu. El cicle B, que té com base l'Evangeli segons Sant Marc. I el cicle C, on llegim l'Evangeli segons Sant Lluc.
3: O sigui que cada tres anys es torna... No?
4: Exactament.
3: Es fan tres anys diferents aquests cicles.
4: Sí. Recordem que els evangelis són quatre, hem mencionat tres en notes, sí. Pues, l'Evangeli segons Sant Joan ho alternem dins del que anomenem temps forts i algunes festes. Aquesta divisió per cicles és anual, com ho veus.
3: Sí.
4: I ara, per exemple, estem en l'any A.
3: Sí.
4: Ara estem acabant, bueno, a la meitat pot ser.
3: De l'any A, que és de quin evangelista, l'any A?
4: L'any A és de Mateu.
3: Mateu.
4: I anomenem temps forts a l'Advent i a la Quaresma.
3: Intensos.
4: Intensos, sí. Aquesta organització per anar llegint cada evangeli per any es va alternar amb la lectura del Nou Testament i de l'Antic Testament. D'aquesta manera, si ens fixem en les lectures de cada dia, cobrim gairebé la totalitat de la Bíblia al final de tres cicles.
3: Sí, una curiositat, és clar, hi ha les misses del diumenge amb el seu les lectures, l'Evangeli, però és clar, hi ha missa cada dia.
4: Sí, exactament.
3: I es va canviant cada dia l'Evangeli?
4: Cada dia canvia.
3: Hi ha prou evangelis com perquè 365 dies, sí?
4: Es repeteixen algunes vegades alguns passatges.
3: Sí.
4: Per exemple, ahir i avui estem recordant altra vegada l'Evangeli del trigo i la cizanya.
3: Sí.
4: Sí. Sí. I estem... és com si hubiéramos agafat en tres parts aquell Evangeli que hem llegit fa tres domingues.
3: Sí. Del Jull i a la...
4: I ha aparegut i blanc, novament, sí. Però no sempre passa. Cada dia hi ha un Evangeli diferent.
3: Diferent.
4: Perquè precisament els quatre Evangelis tenen passatges que ens semblen, però alguns tenen detalls diferents.
3: Sí.
4: I alguns tenen uns passatges que no se repeteixen en ninguns altres. I a les festes, i alguns diumenges, i als temps litúrgics forts que deia,
3: sí.
4: Es llegeix Sant Joan, l'Evangeli de Joan.
3: De Sant Joan, que és... en els, com deia, etapes més intenses, però no té un cicle tot de Sant Joan.
4: Mira, els evangelis los distinguim com quatre, però el quart le deim l'evangeli sinòptic, precisament perquè té una pila de detalls que no tenen els altres evangelis i alguns passatges que no apareixen en ningú altre evangeli. És l'últim i és el més elaborat i el d'un vol més intel·lectual.
3: Sempre diuen que és el més complicat, no, Sant Joan?
4: Sí, perquè mira que Joan era l'apòstol petit.
3: Sí.
4: I quan els apòstols se dispersen per tot l'imperi romà, el va al costat dels països d'Àsia que ha colonitzat Grècia.
3: Sí.
4: I ell escriu en grec. Escriu en grec i ha tingut un contacte i una educació molt propera als pensaments grecs.
3: I als filòsofs,
4: per això, potser. El seu evangeli és una mica més elevat.
3: Sí.
4: Per això el símbol de Joan és l'àguila. Perquè
3: vola alt.
4: Vola alt i explica coses d'una manera més intel·lectual per a un món gentil, que té un pensament molt, molt elaborat.
3: Sí, sí.
4: Sí, per això comença parlant de logos. Logos és, a la vegada, el concepte de la paraula, de la creació i del verb, de lo que és progressiu.
3: Sí, sí, sí.
4: Ja ho veus?
3: Molt bé, doncs això dèiem, que l'any litúrgic és diferent del civil i té una composició diferent, també.
4: Sí, l'any civil, amb prou feines, es distingueix pel temps del treball i de les vacances. I comptem també pel canvi d'estacions i les festes culturals, però bàsicament per dies feiners i dies de descans. En canvi, l'any litúrgic diferència quatre etapes demarcades pel temps fort, que aquestes són l'Advent, que ja hem mencionat, que és el començament de l'any de l'Església Catòlica. Comença la primera setmana de desembre. És el temps fort de l'Advent, que vol dir d'espera. Advent, sí, vol dir d'espera. És un temps de preparació per al Nadal. Si utilitzem les vestidures litúrgiques de color morat, perquè és un temps penitencial, és el sentit del morat. Em diem temps fort perquè té la intenció que en realitat preparem el cor per aquesta festa de la encarnació de Jesús entre nosaltres. El segueix el Nadal, que dura fins a Reis, i la presentació del Senyor al temple, que seria realment com l'última festa de Nadal.
3: El següent diumenge després de Reis, no?
4: Exactament, sí. Sí. En aquesta etapa fem servir les vestidures blanques que indiquen el goig i la gràcia que el Pare ens dona a la vinguda del seu fill. Després comença el temps ordinari o ferial. En dèiem ordinari perquè segueix l'ordre del calendari civil, setmanal de dilluns a diumenge. Fem servir el color verd, que és el color de l'espera, és a dir, esperança. Es trenca el dimecres de cendra, que és on comença el segon temps fort, la quaresma. És un temps penitencial per excel·lència, és per reflexionar, pregar, dejunar i oferir el millor de nosaltres mateixos. Reflectim a les obres de misericòrdia i arriba fins dimecres sant. Després hi ha el tridu pasqual, dijous de la institució de l'Eucaristia, divendres de la Passió i mort del Senyor, i després de dissabte a la tarda al diumenge de Resurrecció.
3: Són els dies intensos.
4: Són els dies molt intensos, perquè verdaderament celebrem el tridu pasqual, però és comú de tota la vida dir la Setmana Santa, però ho diuen fins en el món civil per demarcar les vacances d'aquesta setmana. Sí. Això és el que popularment anomenen la Setmana Santa, sí? Després, segueix el temps fort de la Pasqua, que ens està donat per sentir els beneficis salvífics d'aquest lliurament de l'amor del Senyor per nosaltres. Arriba fins a la Pentecosta, que és on se celebra la vinguda de l'Esperit Sant. És una festa molt especial per demanar-hi i reconèixer tots els dons que l'Esperit de Déu ha fet i pot fer en nosaltres. Després segue la segona etapa del temps ordinari o firall, que acaba la festa de Crist Rei de l'univers, l'última setmana de novembre, i així reconeixem com únic i veritable rei en la realitat humana.
3: Quina intenció hi ha en què celebrem aquests diferents temps?
4: A veure, un primer objectiu general és poder veure i recordar les accions de Déu a la història humana. L'objectiu fonamental és interioritzar el coneixement de la revelació de Déu i de la seva planificació a la encarnació de Jesús. Així mateix, propiciar la trobada amb ell i tenir una experiència personal de Crist. Per això els temps forts estan estructurats per contemplar la encarnació, els misteris del ministeri públic i de Jesús, la seva passió, mort i resurrecció i la manifestació de l'Esperit Sant.
3: I hi ha altres celebracions que a fora d'aquest ordre?
4: Sí. Dins aquest temps de tant de mercats s'intercalen diferents festes que anomenem solemnitats. Es diu així perquè tenim un rang litúrgic especial i de celebració universal. També està el tipus de festa que s'anomena memòria, que és quan recordem cada sant. Podem ser celebracions obligatòries o opcionals. També li dèiem memòria lliure. Cada dia tenim un sant diferent.
3: Sí.
4: I pot passar anys sin repetir un sant, perquè tenim tant de sants...
3: Cada dia.
4: Cada dia. Perquè cada sacerdot decideix si destacar-la en la celebració o no, per això es diu memòria lliure. Jo tinc una mica de com se dice...
3: Lista.
4: De lista, posada a la taula i, sí. I del dia, sí, pensant del dia i la intenció, entonces prego demanant intercessió a aquest sant. Molt bé. Aquesta també, de la missa diària, és precisament una festa natural. Aquesta també la festa que són les celebracions de data anual. La memòria, sí. Bàsicament, sí. Pot ser una celebració pròpia d'una diòcesi o d'una parròquia. Aquestes són les festes patronals. Per aquesta demarcació és que tenim els quatre colors litúrgics bàsics, que són el verd del temps ordinari, el roig, que destaca la passió del testimoniatge del martiri i el foc de l'Esperit Sant, el blanc, que és la glòria i la pau de Jesucrist, i el santus, el morat, que és la invitació a la penitència, i també hi ha rosa, que s'usa en dues festes anuals, que són el diumenge de Gaudete, que se celebra Advent. Celebren el tercer diumenge de l'Advent i significa l'alegria de la proximitat de la festa del naixement del Senyor. I el diumenge de Letare, que celebrem el quart diumenge de la Quaresma, també perquè està propera a la festa de la resurrecció del Senyor.
3: Sí, sí,
4: també
3: sí.
4: Tenim els ornaments blaus que es fan servir especialment a la festa de la Immaculada Concepció i podem usar-se també en altres festes de la Verge.
3: Tot i que no sempre s'usen, no? El rosa i el blau no sempre...
4: El rosa i el blau molt poquet.
3: Molt poquet.
4: Sí. Pues el rosa dos vegades a l'any.
3: Sí, sí.
4: I el blau pot ser cada festa de la Verge.
3: De la Mare de Déu.
4: Sí. De fet, els que hem viscut en comunitat celebrem el dissabte al matí la Maria in dissabte.
3: Ah.
4: Es diu així.
3: Sí, sí, els dissabtes.
4: Maria in sabato.
3: Sí, sí, sí.
4: En latí. I esa fiesta, esa missa de dissabte al matí,
3: sí,
4: té la memòria de Maria inclosa.
3: Sí, amb la Mare de Déu.
4: El seminari, per exemple, sí, el dissabte, l'ornament que usava el prevere era...
3: Blau cel.
4: El blau, el blau, sí.
3: Mossèn, sovint ens recorda, a les misses, que tots som celebrants. Aquesta disposició de l'any litúrgic promou aquesta visió de l'Església?
4: Des de la posada en marxa de les disposicions del Concili Vaticà II, sí. I molt especialment va ser a través del darrer concili que es va clarificar que la participació dels laics no és la de mers receptors. No. Cadascun dels batejats i batejades participen dels tres ministeris comuns que són el ministeri profètic, el ministeri sacerdotal i també participen del regnat de Crist. Són poble de sacerdots, profetes i reis. Per aquesta participació, cada un dels assistents a l'Eucaristia també és celebrant. N'hi ha un que presideix, que és el prevere, un cridat per Crist que el representi com pastor. En dèiem sacerdot, cura, per la cura d'ànimes, pare, per l'acompanyament espiritual dels fills de Déu, o mossèn, que és el títol que portem els que hem estat ordenats a Catalunya, Aragó i València.
3: Sí.
4: Però tothom s'uneix per celebrar. Deien abans, voy a oír misa.
3: Sí, pues abans
4: no,
3: es deia.
4: Vostè no va a oír missa, vostè va a celebrar missa.
3: Sí, aquest concepte es va canviar després del concili, sí, va costar una mica.
4: Oír missa és preconciliar.
3: És preconciliar.
4: Celebrar és, missa sí. És del concili Vaticà II.
3: Fem la celebració.
4: És d'aquesta
3: sí.
4: temporada de la cristiandat en què sí. estem desenvolupant la nostra espiritualitat.
3: Sí, sí, sí. Ens trobem per celebrar, no?
4: Ens trobem per celebrar.
3: Aquest seria l'idea i el concepte.
4: Sí.
3: A través de, com vostè ha explicat, doncs, de tot aquest recorregut durant l'any litúrgic, a través dels colors, a través de les celebracions especials, a través de tot això, doncs, ens anem trobant per celebrar.
4: Exactament. Sí, sí. Esa és l'essència.
3: Doncs està molt bé repassar-ho, perquè moltes vegades ja ens anem com acomodant a venir a missa, està una mica
4: passiu. Alguna vegada ho hem escoltat, però se nos deixa per allà, al calaix, al fons del calaix.
3: Sí, o sigui que va bé això, anar-ho recordant, anar-ho tornant a activar i que siguem tots més actius, com dèiem, i no pas només escoltar.
4: Escoltar.
3: Moltes gràcies, mossèn Edwin, i molt bones festes majors d'avui i de demà.
4: Igualment, estàs convidada i moltes gràcies. Dolors, i a tothom. Adéu-siau.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Bon estiu a tothom. Avui incorporem noves seccions per aquesta temporada a Església Viva. Parlarem també amb mossèn Benet Galí i amb Joan Vicenç Cordonet sobre els 50 anys de les colònies de la Frater que es duen a terme a Sant Feliu de Pallerols. Benvinguts, bon estiu.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui amb nosaltres Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona. Bon dia.
3: Bon dia. Ens trobem al bell mig de la canícula, que el nostre país va de la Mare de Déu del Carme a la Mare de Déu d'agost, i la sensació de calor, xafogor i fins i tot patiment ha relat al mateix temps que els termòmetres indicaven que el canvi climàtic no se l'espera, sinó que ja el tenim ben instal·lat entre nosaltres. És temps de canícula i molts conciutadans ho aprofiten per fer vacances de la feina, sortir de viatge, anar fins a la costa o la muntanya i, en definitiva, passar aquests dies amb la voluntat de carregar les piles i preparar-se per la tornada a la feina, als col·legis dels nens i aquella rutina que a voltes ens cansa però que a finals d'agost alguns ja esperen amb candeletes. És temps de platja, de festivals d'estiu, de festes majors, de trobades familiars, de pujades a la muntanya buscant aire pur i els que s'ho poden permetre d'anar a una segona residència, marxar de viatge o senzillament buscant la manera de passar bé un temps de vacances a l'espera de que passi aquest ferragosto i les condicions climatològiques es tornin més benignes. Però mentre enyorem la necessitat d'agafar un jersei o una rebeca, tant els que canvien de residència, se'n van de vacances o se queden al poble o ciutat, procurem sortir i aprofitar aquests dies de festa. Són moltes però les persones que han de treballar precisament per donar servei a tots aquells que fan vacances. I massa vegades no hi pensem en tota aquesta gent que fa un servei públic, fix o temporal, i que l'ha de fer en una època a l'any de gran feina per permetre que els altres puguin passar-s'ho bé. Sí, és clar, penso en els cambrers i en els cuiners, però també en els conductors d'autocar, els treballadors de les piscines, els joves que fan de monitor a colònies o a campus o de tots tipus d'esport. Penso en els agents de la llei, als quals se'ls gira més feina que mai en determinades poblacions, amb els treballadors de les botigues que obren 7 dies a la setmana i tantes i tantes hores al dia, en els empleats que garanteixen els serveis bàsics, que fan que per les aixetes surti aigua i hi hagi llum si obrim l'interruptor. En tanta i tanta ciutadania que aprofita contractes temporals a l'estiu per mantenir a la família, o tan joves que aprofiten aquests mesos de feina per poder-se pagar els estudis i l'habitatge si han de marxar de la seva ciutat, o per anar subsistint, perquè des de fa molt de temps tenir feina ja no és sinònim de viure bé. Hi ha moltes parelles que treballen i, tot i així, no arriben a tenir allò essencial per viure en dignitat. I pensem en totes aquestes persones que treballen per fer-nos gaudir els moments d'oci, els caps de setmana o les vacances? Jo diria que no. En una societat líquida em fa l'efecte que hi pensem entre molt poc i res. No val generalitzar, és clar, però fa l'efecte que tota aquesta gent que està al peu del canó per donar-nos servei està invisibilitzada als ulls de massa gent. Sí, treballen i cobren per fer-ho, i els hi demanem que tinguin professionalitat, rapidesa i amabilitat en el tracte. Però moltes vegades ni els mirem, ni els hi agraïm la feina, sinó que els tractem com si només fos la seva obligació servir-nos. Gent que treballa moltes hores, dempeus, en condicions que no són sempre les millors. Sí, sí, parlem de cambrers i

educada que no costa res, ja se sap. Si pensem que mereixem ser atesos amb professionalitat, cal pensar que hi hem de posar de la nostra part aquell punt d'entendre la feina dels altres i les condicions en els que la fan, i agrair-los el servei si ens hem sentit ben tractats. I mentrestant, facin cas de les recomanacions de les autoritats, però sobretot del sentit comú, i passin aquests dies tan bé com puguin.

0: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
1: Durant tot aquest estiu tindrem els cims de Catalunya que ens portarà cada cap de setmana en Rafael Corbí. Ell puja als cims del nostre país i en especial els de la diòcesi de Girona. Benvingut, Rafael, i gràcies per estar novament amb nosaltres.
2: Anem cap a la muntanya amb aquest mini-espai que ens aporta el programa del meu amic Àngel Rodríguez. Soc Rafael Corbí i anem a fer una mica un cop d'ull amb alguns dels cims de Catalunya que podeu trobar precisament amb els nostres canals oficials a YouTube, a Facebook, a Instagram, a TikTok i allà on convingui. Cims de Catalunya. I avui no marxem gaire lluny de la ciutat de Girona per anar a veure la muntanya de Sant Miquel, una muntanya del massís de les Gavarres, a cavall dels municipis de Girona i Celrà, a la comarca del Gironès. Una alçada aproximada d'uns 385 metres. Just al cim hi trobem un vèrtex geodèsic i el castell de Sant Miquel, que actua com a símbol emblemàtic de la muntanya igual que li dona nom. Forma un eix imaginari, nord-sud, entre la muntanya del Congost i el Puig Estela, en què la carena fa que les aigües davallin al sud-oest cap a l'Unyà, a Girona, i cap al nord-est, cap al Ter. Això sí, ja el terme municipal de Celrà. De Sant Miquel podem dir que és com la muntanya de Girona. És igual que on hi anem, però sempre hi trobarem algú. Vingui des de Girona, que es pot fer en diverses rutes, com vingui d'alguna de les poblacions veïnes que també hi tenen enllaç, o fent carena des de la zona, per exemple, dels Àngels. Així en parlàvem nosaltres quan en vàrem fer el cim, ja fa uns quants anys, que hi vàrem pujar el 2019. I d'aquesta manera ho resumíem amb el nostre vídeo per al canal de YouTube de Cims de Catalunya.
3: I amb un dia avui amb una mica de calitxa, perquè la temperatura passa dels 35 graus. Estem a començaments de juliol. Els Àngels, al fons, i aquí tota també la plana. Nosaltres encara en diem de l'Empordanet, al fons de tot es veu el castell del Montgrí i les Illes Medes, tota la mitja, per cert, Guardils, Juià i el Celrà. Aquí també la plana, Sant Julià de Ramis, i fent la volta, doncs, també el cim de Rocacorba i tot. Una pujada que val realment la pena, però no, sobretot venint del carrer del Carme de Girona, que és on l'he començat, molt, molt calorosa.
2: Doncs una ruta que vàrem efectuar, com us hem dit, el 3 de juliol de 2019. Des d'aleshores hi hem pujat alguna altra vegada. Aquell va ser un dia molt calorós, com es podia observar, una mica com aquesta temporada. Per tant, als cims de Catalunya, avui us hem portat a la muntanya, altres conegut per al castell de Sant Miquel, amb aquesta zona gironina en frontera amb Celrà, i que avui ens ha acompanyat. Gràcies, Àngel, i tornarem la propera setmana.
1: Fins la propera setmana, Rafael, amb els teus cims de Catalunya. Gràcies.
0: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Durant aquest estiu ens acompanya també una nova secció, durant aquest mes d'agost, que porta per títol Esperit i Esport. I ens la conduirà, aquesta secció, la Carme Panella. Bon dia, Carme, bon estiu.
1: Bon dia i bon estiu a tothom.
0: Esperit i Esport, de què anirà aquesta secció, Carme?
1: Doncs volem donar a conèixer les noves funcions que per encàrrec de Fra Octavi assumeix la Delegació d'Educació.

0: Jo, en el tema de la pastoral de l'esport, volem posar en valor els valors de l'esport i també donar a conèixer i compartir amb tots els nostres oients alguns testimonis de pràctica esportiva que ens agradarà conèixer i ens agradarà veure com ho viuen els protagonistes.
1: O sigui que dins de la delegació d'ensenyament hi haurà també aquesta mena de secretariat d'esports, no?
0: Veto aquí, d'alguna manera podem anomenar-la així.
1: Molt bé, parla'ns una mica de, no sé, de documents d'església, no?, de, que hagin parlat, papes que hagin parlat, per exemple, de l'esport, no sé. Hi ha molts de documents de, que parlin d'esport o no, Carme?
0: Doncs no n'hi ha gaire, és un terreny que sí que ha estat adobat, per exemple, en el món anglosaxó, però sí que nosaltres partim de dos documents bàsics, que serien donar el millor d'un mateix, que va ser un document publicat pel Papa Francesc, i sobretot, la Carta a la Vida en Abundància, que es va publicar el mes de febrer d'aquest any, 2026, just coincidint amb la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern, a Milà i Cortina d'Ampezzo, Itàlia, i en el Papalló 14 posa en valor justament tots els beneficis que pot tenir la pràctica esportiva. Això va donar lloc a una reunió a Madrid el 8 d'abril, on ens vam ajuntar tota una sèrie de persones que estem treballant en aquest camp de l'educació i de la pastoral de l'esport, i hem començat a partir d'aquest document, sobretot.
1: Carme, parla'ns de quin serà el punt de partida per començar a treballar des de la delegació de la pastoral de l'esport.
0: Doncs el punt de partida és bàsicament l'estudi d'aquests documents, d'aquest pla de pastoral trienal que es va aprovar per unanimitat per part de tots els bisbes espanyols, un pla pastoral trienal que vol voltar sobretot en funció d'un esport que no promou la pau, no és un esport positiu, de valorar també l'esport com un gran element d'educació i d'integració, i bàsicament això ha treballat amb 5 eixos: la pastoral de l'esport en el món educatiu, en el món dels clubs esportius, en l'acompanyament espiritual dels esportistes, en la societat en general i sobretot també en el desenvolupament integral i la realització humana. I això també inclou, òbviament, tot el món dels esports adaptats.
1: Què entenem per esport?
0: Hi ha moltes definicions d'esport, però en podem donar una que és fàcilment comprensible i molt sintètica. L'esport és un joc del cos en moviment, competitiu i regulat. I aquí ens entren, doncs, 4 elements: joc, cos, competició i regles. Partiríem d'aquí i nosaltres hi afegiríem el tema dels valors, valors que, evidentment, nosaltres bevem de les aigües de l'Evangeli, i partiríem, òbviament, del respecte.
1: Jo no sé, Carme, si hi ha algun fragment a la Bíblia que parla d'esport, algú que corri, no sé, algú que jugui a tirar l'arc.
0: Filant molt prim, hi ha 2 fragments molt bonics que inclouen aquest moviment. I tothom el reconeix. Mireu, un el trobem a l'Evangeli segons Sant Joan, al capítol 20. El llegeixo textualment. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avançà a Pere i va arribar primer al sepulcre. A qui ens referim, òbviament, a Joan i a Pere, el matí de diumenge de resurrecció. És segurament la cursa amb més contingut d'esperança que ens surt a la Bíblia. I n'hi ha un altre, que també és molt conegut, que el trobem a l'Evangeli de Sant Lluc, al capítol 24, també el llegeixo textualment, fixem-nos-hi. Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els 11 i els qui eren amb ells, que els van dir: realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó. Estic parlant dels deixebles de Maús, que un cop va acabar el sopar, aquell sopar tan especial per ells, es van aixecar, i segur que aquest passeig fins a Jerusalem de tornada, que aproximadament són 15 quilòmetres, segur que no els van pas fer caminant a poc, sinó també corrents. Per tant, ens referim a 2 curses, per nosaltres molt conegudes, i totes dues justament ens fan pensar en la trobada amb el Jesús ressuscitat, amb la trobada amb la fe de la resurrecció. I, per tant, són 2 curses ben alegres, ben joioses.
1: En els propers programes ens portaràs testimonis en els quals tu destacaràs els valors de l'esport, no?
0: Hem entrevistat a 4 persones que justament ens podran ser un bon exemple d'això.
1: I, resumint, breument, quins són els valors de l'esport?
0: Aquests valors són l'element de desenvolupament integral de la persona, el gran potencial educatiu i formatiu que té l'esport com a construcció de ponts de pau, una escola de vida, el vessant competitiu vist des del respecte, des de la integració de la persona, una trobada amb l'altra, però amb el cos en moviment.
1: Carme, doncs esperem les properes col·laboracions teves durant tot aquest mes d'agost aquí a Església Viva. Gràcies, Carme Panella. Que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
1: Tot seguit parlarem dels 50 anys de la Frater, de la Fraternitat Cristiana de Malalts. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en Benet Galí, que és el conciliari. Bon dia, Benet.
3: Bon dia, tinguem.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. I en Joan Vicenç Cordonet, el tenim a l'altre costat de la via telefònica. Joan, què tal?
4: Hola, bon dia. Bé.
1: En Joan va ser durant molt de temps president de la Frater. Quants anys, Joan?
4: 12 anys.
1: I ara, doncs, és la Georgina Teixidor, però t'hem volgut saludar també per donar-te les gràcies per tota la feina que has fet durant aquests 12 anys. Benet, com la, sí, com la definiries, tu?
3: Home, que hi ha donat un to i que, bueno, i que no deixa la comissió gestora. O sigui, forma part de l'equip que actualment porta el moviment endavant i... No és, hem canviat el nom, no és Malalts, és Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat.
1: Sí, perquè abans era Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids.
3: Sí, però això ja
1: ara
3: fa anys.
1: Canviat. Ara, sí, fa ara anys, com es diu?
3: Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat.
1: Joan, quin balanç faries d'aquests 12 anys?
4: Bé, bueno, jo he fet el que he pogut. Hem fet molta feina, crec que a tots els que hi han estat ha estat una gran experiència, ens ha portat molt, i esperem haver transmès doncs tots aquests valors, tot aquest enriquiment, haver-lo transmès a les persones que han estat col·laborant i que han estat formant part de la Frater durant aquests anys.
1: Gràcies, Joan, que vagi molt bé, eh?
4: Igualment, merci.
3: Fins ara.
1: La connexió tampoc era massa bona, per tant, hem preferit doncs, que ens expliquis tu també, Benet, que ets el conciliari. El conciliari, com el definiríem, el conciliari? Tots els moviments,
3: sí,
1: tots els moviments d'Església tenen un conciliari, que és el que podríem dir vella per la fe del moviment, cosa
3: sí,
1: així, més
3: el
1: o menys.
3: Caire, el caire de l'espiritualitat, però també és un col·laborador més. Hi ha, diríem, com un esperit que s'ha de mantenir i que tots el vetllem, vull dir, també els altres fraterns, però d'una manera especial se li confia en el conciliari.
1: Tu portes molts anys, Benet?
3: Jo porto des del 83.
1: Imagina't, jo vaig entrar aquí a fer el programa de ràdio l'any 91 i ja t'entrevistava.
3: Sí. I abans en vaig ser de Catalunya i les Illes.
1: Imagina't.
3: Del 80 al 83.
1: Qui forma part de la Frater? Parla'ns una mica d'aquest moviment.
3: Mira, la Frater comença l'any 95 a França, a Verdun, pel pare Henri François. Aquí hi va venir-hi molt més tard, fins al 1966, que és reconegut el moviment per el bisbe Narcís Jubany. Això l'any 66. I això que celebrem ara són 50 anys de les colònies, que ara en diguem convivències. O sigui, no és de la Frater, del moviment. El moviment en fa 60, perquè vàrem començar l'any 66. Però les colònies, o les convivències, que ara en diem, van començar el 1976 a Sant Feliu de Pallerols. Es va donar la coincidència que un dels que hi anava, mossèn Pere Soler, que el varen fer rector d'aquella parròquia, doncs era en Pere Planella i Gironès, que és el que va fundar les colònies. Un noi de Cornellà del Terri que tenia l'atàxia de Friedrich, una malaltia neurològica que el va fer morir a 40 anys. Però mentrestant, ell doncs es va casar amb la Montse Güell, Montse Boada Güell, una gran col·laboradora que hi va estar-hi doncs, fins i tot després de la mort d'en Pere. I llavors, al llarg d'aquests anys, hi ha hagut mitja dotzena de conciliaris i més també responsables, que en dèiem, que ara se'n diuen presidents, i també n'hi ha hagut diversos, des del mateix Pere Planella, hi ha hagut en Carles Mont, el cel sigui, tots dos ja són morts, en Pere Castany també ja és mort, en Josep Castanyer també, en Joan Pla de Veia, o sigui, n'hi ha hagut un grapat.
1: I què fa la Frater?
3: Fem reunions.
1: Feu colònies, no? Sí. Quines activitats feu?
3: Mira, la més emblemàtica són les colònies de l'estiu, que ja dic, ara en diem convivències, que les fèiem de l'1 al 15 d'agost. Aquest any les fem del 6 al 16. Hem lligat aquesta. Ens falten també col·laboradors i hem hagut de retallar alguns dies. No deixem mai de fer les convivències de Setmana Santa i les de Nadal. O sigui, que hi ha l'activitat emblemàtica, que és la de l'estiu, que es fa a Sant Feliu de Pallerols, i les altres també. Les solem fer també a Sant Feliu de Pallerols, a la rectoria, que hi tenim un projecte doncs, d'adaptació per tot tipus de gent amb discapacitat. Necessitem molts de diners, però ho anem fent per etapes. A mesura que reunim una mica de diners, doncs arreglem el taulat. Llavors fem distribució de sales. Llavors, i això ens portarà molt de temps. El bisbat ens ha cedit a la rectoria, no, i nosaltres intentem de trobar fons de finançament. Llavors, a més d'aquestes tres activitats, diríem, del temps, per dir-ho així, litúrgic, que són Nadal i Setmana Santa, i llavors les colònies d'estiu, llavors també tenim activitats que diguem d'acció solidària, que aquestes d'acció solidària tenen un caire o de formació o cultural. Per exemple, no sé, anar a veure la Sagrada Família o anar a veure un museu o participar d'alguna activitat cultural d'identificació amb les persones amb una discapacitat o una acció, diríem, a través del voluntariat. O sigui, n'hem fet moltes accions d'aquestes que venen a ser, no dic una per mes, però sí una per trimestre. I llavors les programem des de la comissió gestora o des de l'equip responsable quan n'hi ha hagut. Però no parem, o sigui, sempre tenim actuacions.
1: L'acte fort és el proper 8 d'agost, que sí. Celebrareu doncs ja els 50 anys d'aquestes convivències de la Frater, el pròxim dissabte, sí. Dia 8 d'agost. Parla'ns una mica, Benet, de què seran, que quins actes fareu el pròxim dissabte, dia 8.
3: Mira, tenim una llista de moltes persones que han participat a través d'aquests 50 anys. Ja et dic, hi ha molts de difunts, però queden una mica també les seves famílies. Hem intentat de donar a conèixer aquest acte perquè la gent s'hi inscrivís. Actualment tenim sobre 120 o 130 persones inscrites. De totes maneres, nosaltres teníem un topall que era a 200. No podíem passar perquè allà on fem els actes no hi cabríem. Les actes principals són: a les 11 del matí, la missa presidida pel nostre bisbe, Fra Octavi, que la fem a la casa, en l'espai de la pista, i muntem una carpa i fem la missa allà. Quan vàrem fer els 25 anys, ho vàrem fer baix al poble, a l'església parroquial, que també tenia una significació, perquè sempre el poble de Sant Feliu de Pallerols ens ha acollit molt bé. Però clar, com que llavors baixem al poble que a les Hermanes, que se'n diu que és a tocar l'Ajuntament, a fer el dinar, i ja no ens en mourem, doncs llavors diem, i la casa? La gent ja no hi pujaria. I per això comencem fent la missa allà. Llavors baixem, i abans del dinar hi ha els parlaments. Llavors allà es farà, doncs això, el representant que vingui de la Generalitat, no podran venir els peixos grossos perquè és temps de vacances i ens han declinat la invitació. Vindrà el representant de l'àmbit del discapacitat d'aquí de Girona, en Carles Soler. També hem invitat en Josep Maria Soler, que també ara porta la Fundació Suport i que havia estat delegat de la Generalitat perquè ell és discapacitat, va amb cadira de rodes i ens coneixem personalment, i també vindrà. Llavors hi haurà un representant, el regidor de l'Ajuntament, que toca també aquest nostre àmbit, i llavors hi haurà els diversos nivells del nostre moviment. tant a nivell estatal com a nivell de zona com a nivell local. O sigui, tota la fraternitat en els seus diferents gradacions de responsabilitats. I llavors també persones que hi seran doncs, per amistat amb nosaltres o per haver col·laborat molt de temps. I llavors, des de gent que empreses o entitats que ens han ajudat materialment i després doncs, el mateix constructor que ens fa les obres, vull dir, hi haurà diferent gent.
1: On es faran aquests parlaments?
3: Aquests parlaments es faran a baix.
1: On és a baix?
3: Sí, a baix, a la Cales Hermanes, bon. Allà on dinarem.
1: Llavors es farà... feu un dinar popular.
3: Llavors fem un dinar popular, i que ja el tenim contractat amb una empresa de la Garrotxa, i bueno, llavors una mica d'animació de sobretaula. Tenim alguna cosa encara per acabar de perfilar, però de totes maneres hi haurà participació. Ens hi ajuda també el de protocol, en Quim Lledó, que ens coneixem de fa temps, i ell ens vindrà doncs, a dirigir una mica l'ordre dels parlaments. A jo mateix hi tinc també una intervenció, perquè, clar, sóc dels més antics del moviment, perquè ja dic, jo quan vaig anar de vicari a Banyoles vaig conèixer aquest moviment i des d'aleshores, des de l'any 76, que no me n'he desapuntat i per tant encara en formo part.
1: Doncs, Benet, felicitats per aquests anys que portes de conciliari a la Frater.
3: Sí.
1: I que sigui tot un èxit. Serà el dissabte de la setmana que ve, dia 8, que hi haurà aquesta celebració dels 50 anys de les convivències de la Frater.
3: Molt bé.
1: Gràcies, Benet.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé,
3: Molt bé, bon dia.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 2 d'agost. A partir d'avui, durant tot aquest mes d'agost, ens acompanya la Marga Gonzalvo, que és professora de religió de l'Institut de Santa Eugènia. Benvinguda, Marga. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Quan vulguis.
1: Mateu 14, 13-21. Jesús cerca l'amor i el consol de Déu Pare. Ens convida a parlar amb el Pare. Som fills. Soledat per pregar. Se'n va anar tot sol a un lloc apartat. Sap com atensar-se al Pare. Coneix el camí. És el camí. Ens mostra qui és l'aliment autèntic i on es troba. Pa i paraula. Fruit de l'oració és un cor ple d'amor, sense egoisme. L'egoisme fa empetitir tot, encara que sembli poc, pans i peixos. Compartir allò que som i tenim. La serva de Déu, Montse Grases, al segle XX, ens parla d'aquesta llibertat d'estimar. Les excursions pel Montseny, la vida d'estudiant, distribuïa sense adonar-se una alegria contagiosa, afany de servir i estima. Jesús ens ensenya a demanar miracles i beneix la generositat. Temps, roba, ensenyament, pregària. Els nostres pans i peixos, lliurats per amor, són premiats.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Com està el pati? Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
2: Emissora que t'escolta. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 10 del matí, els parla Genís Mas. Anem a repassar les notícies més destacades d'avui dissabte 1 d'agost de 2026. En el marc de les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències com el que viu actualment Tordera amb el paràmetre dels PFAS a l'aigua, el consistori continua treballant en buscar solucions. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert el procés de licitació per la redacció del projecte de connexió de Tordera amb la desaladora de Blanes. Això permetrà avançar els terminis previstos inicialment de 3 anys, estimant que en un termini de 3 mesos es disposarà del projecte de connexió per abastir el municipi amb garanties de futur. Malgrat això, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres d'estació de tractament d'aigua potable, també a Masmura, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir en les tarifes de la ciutadania. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa ja ho tenen tot a punt per al seu gran projecte teatral aquest estiu, els propers dies 1 i 2 d'agost. El Teatre Claver acollirà la representació In the Heights, un musical que traslladarà al públic directament al cor de Manhattan. Aquest espectacle oferirà una combinació de teatre, dansa, ritmes llatins i rap per explicar una història colpidora sobre la cerca dels propis somnis. L'obra es situa al barri de Washington Heights, a Nova York, una comunitat vibrant on conviuen personatges amb grans aspiracions i realitats complexes. La trama segueix el dia a dia del propietari d'una petita botiga del barri que somia amb tornar al seu país natal, a la República Dominicana. Durant l'espectacle, els personatges hauran d'enfrontar-se a moments d'alegria i tragèdies inesperades, descobrint finalment quin és el verdader significat de la llar. Les funcions finals tindran lloc a la Sala Gran del Teatre Claver, recordem, avui dissabte i demà diumenge, 1 i 2 d'agost. I aquest cap de setmana també hi ha festa major a diferents punts de la Tordera, a diferents veïnats, com per exemple Gelpí, que ahir ja començava a escalfar motors amb el famós Tordeo, una segona edició d'aquest esdeveniment que va comptar amb bon ambient, amb DJ i també amb un bingo i altres activitats. Aquesta programació de Gelpí que segueix amb altres activitats que començaran avui a les 6 de la tarda, amb la tarda infantil gelpinera, que inclou animació infantil, jocs de cucanya i la 42a edició del tradicional concurs de disfresses obert a totes les edats. A les 9 es celebrarà el 37è sopar de germanor i a 11:15 ball de nit a càrrec del grup Maracaibo amb la col·laboració de la Xara Champagne. Altres activitats demà diumenge, però és que no ens aturem aquí perquè a Gora Park també hi ha festa major. L'associació de veïns torna a organitzar les seves festes de barri, un esdeveniment pensat per retrobar-se, a gaudir i fer comunitat. Ahir ja va arrencar amb diferents activitats, però avui seguirà ben d'hora a les 11 del matí amb la Festa de l'Aigua, que servirà per refrescar-se en bona companyia. A les 7 hi haurà futbol per a tothom i de cara a les diferents activitats que s'han pogut consultar al seu cartell i també a l'Associació de Veïns. Acabem amb una altra festa major, i és que Vallmanya també prepara per viure una jornada festiva aquest dissabte. A les 11:15, per tant, d'aquí menys de mitja horeta, hi haurà sessió d'anècdotes i records de la gent de Vallmanya a càrrec de Daniel Rangil. A les 11:00, cantada a càrrec de la coral de l'Església de Tordera. A 11:45, missa, també oficiada per mossèn Edwin. A les 12:00, actuació musical amb Geraint Gamiz i obertura pel torn terrassiaire. I a 12:15, tradicional batallada, un pica-pica i beure per a tothom. També hi haurà la rifa de pernil, dos menús a les Ferreres i altres obsequis. Per acabar, a 14:45, hi haurà dinar de germanor al restaurant Les Ferreres. Aquest cap de setmana esports es viurà una tarda inèdita per als amants dels esports de contacte. Avui, a partir de 6:45, el pavelló parroquial es vestirà de gala per acollir la primera vetllada de boxa organitzada per l'empresa local Power Gym. L'esdeveniment esportiu promet emoció pura amb una extensa cartellera de 15 combats i 3 títols en joc, incloent-hi 2 campionats de Catalunya. El plat fort de la jornada serà el gran combat professional de tancament, que suposarà un xoc generacional, ja que la jove promesa Yair Chevili El Yelawi buscarà fer-se un nom al panorama panorama actual davant l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Des de la promotora subratllen que es tracta d'un esdeveniment totalment familiar, pensat per posar en valor la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring. Les entrades, que es poden adquirir amb un preu de 10 euros de forma anticipada als establiments col·laboradors també de Tordera, i si no, de 15 euros a taquilla al mateix dia. Per tant, avui recordem a 6:45 de la tarda. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui dissabte, que tindrem un dia assolellat. Portem ja uns dies amb aquest temps, amb aquestes temperatures, i avui no serà menys. Ara mateix, amb temperatures de 28 graus que aniran pujant en màximes que arribaran cap a les 3-4 de la tarda, amb 31 graus. Després, que anirà a la baixa i cap a la tarda, ja que es podria ennuvolar una miqueta més. Això sí, el sol que seguirà demà diumenge, amb més protagonisme inclús que el dia d'avui. De cara a dilluns, es tapara una mica i dimarts podria caure algun ruixat. Tot i així, les temperatures que seguiran amb aquestes màximes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel, per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
4: En aquest capítol del Paraules Habitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
5: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
4: Vaja, que he anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
5: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
4: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
5: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
4: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
5: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument doncs són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
4: I lutier, com ho hem d'escriure en català? En va o sense?
5: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí, sí, sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull lutier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalanoparlant llegeix lutier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
4: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
5: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que ja el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
4: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral, que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
5: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
4: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
5: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu, i això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves, sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: Barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, en ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat, de buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument, i és el que fa que soni. És el que fa que soni, i a més que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima. És a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.
0: El diccionari TermCat. Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
0: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
2: Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
0: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
0: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules Habitables.
3: De quedar-s'hi a viure... No per no
2: dir. Ictus. Alteració transitòria o definitiva del funcionament d'una o diverses zones de l'encèfal que apareix com a conseqüència d'un trastorn de la circulació sanguínia cerebral.
0: Ah! Aquesta edició del Paraules Habitables la dediquem a parlar de malalties i de com, a nivell de llengua, tecnicismes com aquest ictus han saltat dels tractats de medicina més científics a la conversa de cafè. Les nostres àvies no en deien pas així. Des del Termcat, l'Antònia Julià ens explica què ha passat.
4: El cas d'ictus és un cas paradigmàtic de l'evolució que hi ha hagut en el llenguatge de la salut en els darrers anys, sobretot a causa de la tecnificació i de la compartició de continguts a xarxes socials i a mitjans, sobretot digitals. En el cas d'ictus, els noms tradicionals són ben bonics, lingüísticament parlant. Podríem parlar d'un atac de feridura, d'una apoplexia, d'un atac d'apoplexia o apoplèctic. Hi havia molta riquesa lèxica per referir-se a un mal que la gent patia. Què va passar? Que amb aquesta digitalització el terme ictus, que a més ha estat moltes vegades objecte de divulgació perquè és una de les afeccions mèdiques en què la rapidesa d'identificació dels símptomes és vital, s'ha popularitzat amb aquest nom, com que és curt, ha fet fortuna, com que té una sonoritat que no és aliena a la fonètica del català, també ha arrelat i és bonic. Des del punt de vista etimològic és que en el fons ictus vol dir cop o atac. Per tant, també té aquest matís de que ha de ser una cosa curta, sobtada i que s'ha d'atendre ràpid.
0: Antònia, i d'on ve la nostra paraula d'avui, l'ictus?
4: És un llatinisme que vol dir cop o atac i que en el cas de llenguatge mèdic de vegades ha vingut directament de les èpoques antigues, però també pot haver passat primer pel francès, quan el francès era la llengua de cultura, i després de l'anglès. En aquest cas, però, podríem dir que pràcticament és universal.
0: Passa igual amb el càncer, no? Tornem a les àvies, que sempre n'havien dit el mal lleig.
4: Sí, seria similar, però aquí encara hi ha un altre matís. En el cas de càncer, quan es parlava de mal lleig o dolent, de fet era un eufemisme. Algunes vegades això també passa en altres camps. Aquí també hem vist una evolució dels usos del llenguatge i hi ha un cas concret que és el cas de l'adjectiu sidós, que va ser normalitzat en una sessió de normalització del Termcat fa molts anys. Just al començament de la malaltia es va fixar el nom SIDA, acrònim per la malaltia, i l'adjectiu sidós, persona afectada d'aquesta malaltia. Doncs, anys enrere es va haver de reconsiderar aquest ús perquè els afectats van decidir que tenia una connotació despectiva i que, per tant, no era bon ni terminològicament ni socialment. I això ha passat en tots els adjectius com cancerós, tuberculós, etc., que si busques l'accepció recta en el diccionari trobaràs que diu persona afectada de, i en canvi l'ús no reflecteix aquest significat recte.
0: Més enllà d'aquesta estètica, quan va sorgir la tendència a parlar en termes mèdics més tècnics quan ens referim a malalties o coses de salut? On situes l'origen, Antònia?
4: Jo diria que ve de lluny perquè, per exemple, les sèries mèdiques sempre han tingut molt d'èxit i molt de seguiment. Puc parlar, per exemple, del doctor Gannon, això era la prehistòria, però el Saint Eligius, que aquí a Catalunya es va passar a TV3 com a Cor Obert, o potser després House. Són sèries en què apareix amb molta força el que és la terminologia mèdica. A Cor Obert hi havia també termes populars, però House, tot i que s'ha fet en castellà, el fenomen seria similar i es dona molta més visibilitat al que són les denominacions tècniques mèdiques, que són més ampuloses, més donen aquesta aparença de cosa greu o que té més impacte, que és el que vol remarcar la sèrie.
0: I té algun patró tota aquesta terminologia de les malalties?
4: Justament la terminologia mèdica està formada a través de peces com un Lego, que moltes vegades són formants clàssics que per ells mateixos ja tenen un significat. És a dir, que si tu has estudiat llatí i grec i tens una mica d'interès, és molt fàcil, per exemple, entendre que esplenectomia és un terme compost d'esplen, que vol dir melsa, i ectomia, que vol dir que te l'extreuen. Quan es parla d'una apendicectomia, estem parlant d'una extracció de l'apèndix, però l'apèndix també en podem dir apendicitis, i això vol dir que té una inflamació. És a dir, que si tu coneixes els formants i els significats de prefixos i sufixos, pots arribar a entendre aquest llenguatge mèdic. que és més precís i més descriptiu.
0: Antònia, i quina influència ha tingut la pandèmia en tot això? Com la vau viure, el Termcat?
4: El cas de la pandèmia, de la irrupció del coronavirus, va ser realment un abans i un després per tothom, però també pel treball terminològic i particularment en l'àmbit de la salut, en la rapidesa a respondre les qüestions que es plantejaven. Recordo perfectament que va ser entre gener i febrer que es va començar a sentir a parlar primer de coronavirus, que de fet va ser declarat el neologisme de l'any 2020. Vam saber que existia un virus particular a Wuhan que causava una malaltia letal. Quan això es va transformar en pandèmia, aquest terme també va irrompre en l'actualitat pública i després van anar caient en allò com en comptagotes tot el que l'actualitat anava posant davant nostre. El nom de la malaltia, el nom del virus, la diferència entre la mascareta o màscara FFP2, FFP1... Què és la PCR? Aquí va passar una qüestió que també vam valorar com molt interessant, que és que termes de llenguatge molt especialitzat van començar a circular per tot el món. Per tot el món, eh? Amb un nivell de llenguatge popular i, per tant, des del punt de vista terminològic, van passar a ser menys termes i més paraules de llengua general i llavors es van desdibuixar. Perquè avui dia pràcticament tothom sap que és un test d'antígens. Però si preguntem, i què fa un test d'antígens? Molt poca gent ho sap, i potser no importa, perquè el que importa és que sapiguem per què el fem servir.
0: I que surti negatiu, no?
4: Exacte. Per exemple, també es va haver d'explicar què volia dir un fals negatiu, un fals positiu, termes molt específics en llenguatge mèdic que potser qui ha tingut contacte amb analítiques sovint ja sap què vol dir. Però, clar, és el moment en què la circulació d'aquests termes es fa general, es fa universal i, per tant, arriben molts inputs en un espai molt curt de temps. I tot això s'ha d'endreçar. Des del punt de vista de la nostra feina vam haver de donar una resposta molt ràpida perquè, per exemple, els locutors de la televisió i de la ràdio ens preguntaven i com hem de llegir això de Covid? Covid? Covid? Covid? Hi havia moltes pronúncies possibles i això no estava fixat.
0: I com s'ha de fer correctament?
4: Des del principi vam tenir molt clar que Covid havia de ser femení, la Covid, com la grip o altres malalties. Perquè, de fet, en l'acrònim original, Covid venia de disease, malaltia. Per tant, havia de ser femení, però en canvi la gent deia el Covid. És incorrecte? No, perquè també hi ha paraules catalanes que tenen una pronúncia plana d'aquest tipus. Per tant, els arguments que teníem per dir això sí o això no eren molt barrejats. Finalment, va ser l'Institut d'Estudis Catalans que va donar entrada en el diccionari normatiu Covid en minúscules i com a forma femenina i, per tant, aquí es va acabar el debat. S'està també a l'aguai de l'evolució que pugui tenir a termes. A dir, si els parlants se sostenen a dir que és el Covid, potser d'aquí un temps s'haurà de replantejar. Però, vaja, jo crec que entre metges he pogut constatar que l'ús de la forma femenina és bastant estable.
2: El diccionari Termcat.
0: Les tres paraules del podcast d'avui són transgènere, cultura de la cancel·lació i porc esqueixat. Som-hi!
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
0: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
2: Cultura de la cancel·lació. Pràctica que promou el boicot a una persona i la seva activitat professional, especialment un personatge

0: propis de les xarxes socials i la comunicació.
1: Porc esqueixat. Preparació de carn de porc, generalment espatlla cuita a baixa temperatura durant molta estona, de manera que la carn es desfà i se separa de l'os, i esqueixada, a la qual s'afegeix salsa barbacoa.
0: Aquesta elaboració culinària està feta a base de porc i ens ha arribat dels Estats Units, com el Bruce Springsteen. Es caracteritza per tenir un sabor intens gràcies a un marinat fet amb una barreja d'espècies que inclouen pebre, orenga o comí. El porc esqueixat es pot servir en un plat, però el més habitual és menjar-ne en entrepà, en pa tou, com el de les hamburgueses, o bé amb tortilles o fins i tot amb pa de pita. També se li poden afegir condiments, com pastanaga ratllada, ceba o albocat.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules Evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Sequera. Absència o deficiència prolongada de precipitació, que pot causar desequilibris hidrològics greus.
0: Sequera és un terme que, malauradament, tenim a l'ordre del dia a tots els informatius, també els de la xarxa.
3: La sequera ha estat un dels detonants que han portat a pagesos i ramaders a mobilitzar-se.
0: L'escoltem a les notícies dia sí i dia també. Però sabies que de sequera n'hi ha més d'una? T'ho havies plantejat? Ens ho explica la dona del temps del Termcat, que és la Marta Sabater.
4: El terme sequera és una forma genèrica i és la que fem servir tots. També se'n pot dir secada, tot i que no és una forma viva actualment, però és una forma que recull, és una forma tradicional. El que passa és que en l'àmbit especialitzat de climatologia, meteorologia, hidrologia, doncs sí que distingeixen tipus de sequera. D'una banda, la sequera meteorològica, que seria l'absència, la manca de precipitacions respecte a la mitjana durant un període, i es distingeix de dos altres tipus de sequera, que són la sequera agrícola i la sequera hidrològica. La sequera agrícola vol dir que la sequera meteorològica afecta les plantes cultivades i, per tant, afecta la producció agrícola, i la sequera hidrològica és quan l'absència de pluges ja ens afecta fins i tot les aigües superficials i les aigües subterrànies. Notem que hi ha una baixada en embassaments, en aqüífers.
0: Ara ens sentim a parlar molt de sequera. Falta d'aigua associada al canvi climàtic, a la crisi climàtica, a l'emergència climàtica... Tots aquests termes de mal rotllo són sinònims?
4: No són el mateix, no són el mateix. Hi ha matisos. Són els termes d'alarma, no? Podríem dir, els termes d'alarma. I són diferents. Podríem dir que és una gradació. Crisi climàtica i emergència climàtica sí que són més propers, però canvi climàtic... clarament és un altre concepte. És la variació de les característiques climàtiques al llarg del temps. I de canvis climàtics n'hi ha hagut molts al llarg de la història del planeta, normalment per causes naturals. Ara, actualment, fem referència específicament al canvi climàtic actual, que no és per causes naturals, sinó que és per causes que es diuen antropogèniques, és a dir, a causa de l'activitat humana, sobretot per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que han provocat l'escalfament global. Aquest canvi climàtic provoca un impacte en el medi ambient, clarament, i també un impacte social. I és quan hi ha aquest impacte que parlem ja de situació de crisi climàtica. I un pas més seria la situació d'emergència climàtica. Quan aquesta crisi climàtica ja és greu i insostenible i ens obliga a prendre mesures ja dràstiques i imminents per revertir la situació o per adaptar-nos-hi.
0: Marta, i ara mateix on som?
4: Som en tot, estem en tot. És a dir, tenim canvi climàtic, tenim crisi climàtica, no?, perquè hi ha un impacte, i evidentment, no?, ja hem arribat al punt de l'emergència climàtica, que necessitem prendre mesures urgents per revertir la situació i adaptar-nos-hi també.
0: Recorda de tancar l'aixeta, que l'aigua és un bé escàs. I li passa com a la sequera, que n'hi ha moltes. D'entrada, la de beure, oi?
4: La que coneixem més segurament és l'aigua potable, no? És l'aigua apta per al consum humà o per al tractament dels aliments. Aquesta aigua potable pot ser que la trobem en el medi naturalment o que s'hagi potabilitzat, no?, que es diu. Aquesta aigua potable ens pot arribar per

0: la xarxa de subministrament, la podem trobar comercialitzada, d'acord? És el que també anomenem aigua de beure. I una altra forma que s'ha posat de moda actualment per fer referència exactament al mateix és l'aigua de boca, que no és una forma inadequada, la podem fer servir. El que passa és que seria bo que aquesta forma aigua de boca no desbanqués les formes tradicionals.
1: I quines més tens a la llista, Marta?
0: A l'altre extrem de l'aigua potable tindríem l'aigua residual, aquella aigua que conté residus, perquè prové de zones urbanes, perquè prové de l'activitat industrial o de l'activitat ramadera. Llavors, per fer que aquesta aigua la puguem tornar al medi, l'hem de depurar. I és llavors que tenim l'aigua depurada. És l'aigua de la qual s'han eliminat els contaminants, especialment la matèria orgànica o els sòlids en suspensió. I ja el següent pas més enllà de l'aigua depurada, tindríem l'aigua regenerada. Una aigua depurada a la qual se li ha donat encara un tractament addicional més que la fa apta per certs usos. No és una aigua encara potable, però es pot fer servir pel rec, per la neteja de carrers, per usos industrials, també per al manteniment del cabal dels rius, el que se'n diu el cabal ecològic.
1: També t'he escoltat parlar d'aigües superficials i aigües subterrànies.
0: Quan parlem de sequera, el que fem és utilitzar termes de molts àmbits diferents. Utilitzem termes de climatologia, de meteorologia, de gestió ambiental, tots aquests termes de l'aigua, i també termes del que en aquest cas concret podríem dir que són termes d'hidrogeografia, aquests d'aigües superficials i aigües subterrànies. Les aigües superficials són les que trobem sobre la superfície terrestre, és a dir, rius, llacs, embassaments, els oceans fins i tot, i l'aigua subterrània és la que trobem en els aqüífers.
1: Marta, ara parlaves d'embassaments, però quan sentim coses de sequera i de nivells d'aigua a les notícies, també escoltem pantans. No sé si són ben bé el mateix.
0: Embassament i pantà són sinònims per fer referència a aquest dipòsit, aquest gran dipòsit que construïm tancant la boca d'una vall amb una presa. En podem dir tant embassament com pantà. Passa, però, que des del Termcat prioritzem la forma embassament perquè és una forma inequívoca, a diferència de pantà, que té altres significats. És a dir, embassament només té aquest significat de dipòsit artificial, i en canvi el pantà és un terme de l'àmbit de la geografia que fa referència a un fenomen natural, un terreny que ha quedat inundat d'aigua i rep aquest nom de pantà tradicionalment en l'àmbit de la geografia. Es va prendre aquest manlleu de l'italià pantano, perquè entenguem una mica el concepte, és un terme similar, tot i que no és equivalent, és similar a l'aiguamoll.
1: I entrant en l'àmbit dels matisos, hi ha un altre cas que em crida molt l'atenció, que són les, a veure, desalinitzadores. Si el bacallà és de sala, per què ens compliqueu la vida, els locutors?
0: Hem creat un verb encara més específic, no?, per fer referència a un terme tècnic. De salar el podem fer servir per tot, tant per aliments com podríem dir que dessalem l'aigua. Però hem creat aquest verb dessalinitzar per fer referència més específic a aquests processos tècnics de treure la sal d'un terreny o d'una substància. Llavors, per fer referència a la infraestructura, la forma més habitual és dessalinitzadora, però també és adequada la forma dessaladora. El que passa és que la forma dessalinitzadora, com passava amb l'embassament, és encara més específica i per això és preferible, perquè dessalinitzadora sí que només és aquesta infraestructura que serveix per treure la sal de l'aigua salobre. En canvi, una dessaladora també és una dessalinitzadora, però també pot ser una màquina en la indústria alimentària que serveix per treure la sal del bacallà.
1: Més dubtes. Els ciutadans ens demanen que estalviem aigua i que en fem un ús més eficient. Quina seria la diferència?
0: L'eficiència de l'aigua o l'eficiència hídrica és estalvi, però no són termes equivalents. Quan, per exemple, posem un airejador en una aixeta, estem estalviant aigua, però no estem estalviant aigua decidint que ens rentem menys vegades les mans o anant més ràpid a rentar-nos les mans, sinó el que fem és rentar-nos les mans les mateixes vegades i la mateixa estona, però d'una manera que utilitzem menys aigua en cada rentada. I això seria l'eficiència, és a dir, poder fer una mateixa activitat però utilitzant menys aigua. I amb aquesta eficiència, evidentment, aconseguim un estalvi.
1: Per estalviar aigua, ens parlaves de l'airejador, que també es pot dir aerador o, atenció, tornem-hi, aerificador. Només ens falta posar-lo a la desalinitzadora.
0: Totes aquestes formes fan referència a aquest aparell que col·loquem a les aixetes per fer que quan ens surt el raig d'aigua es barregi amb aire i llavors consumim menys aigua. Totes aquestes formes són adequades. La que té més ús per aquestes facilitats de pronúncia i perquè ens remet més fàcilment a l'aire és airejador, però aerificador, que ens costa una mica més de dir, és superadequada, està molt ben formada i diu exactament allò que és. I aerador també és una forma tradicional que es pot utilitzar.
2: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són pastuc o pistatxo, espai ultraterrestre i higiene alimentària. Som-hi!
2: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
1: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistatxo català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
1: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
2: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
1: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí d'avui dissabte 1 d'agost. Entrem en matèria comarcal per repassar totes les notícies destacades del Maresme. La C-32 s'allarga 110 milions per connectar el Maresme amb Blanes i Lloret. La Generalitat encarrega un nou estudi per connectar millor Tordera amb els dos municipis i també amb el perllongament de la C-32 entre les principals alternatives. L'allargament d'aquesta autopista més enllà del Maresme torna a estar sobre la taula. Una vegada més, la Generalitat ha decidit reprendre formalment l'estudi connexió viària entre Torderes, Blanes i Lloret de Mar i planteja de nou, entre les principals alternatives, prolongar l'autopista que actualment acaba al nord de la comarca. És una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, projectes frustrats, oposició territorial i diversos revessos judicials, pel que el govern considera que cal tornar a obrir. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest passat divendres 31 de juliol la licitació d'un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental que haurà de determinar quina és la millor solució viària per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. El document estudiarà el perllongament de la C-32 com una de les alternatives principals i la Generalitat calcula una inversió futura d'uns 110 milions d'euros. El moviment és especial significatiu vist des del Maresme. La C-32 acaba a Tordera i el seu possible perllongament cap a Blanes i Lloret ha aparegut i desaparegut a l'agenda política durant anys. Ara, mentre la Generalitat desplega també una profunda transformació a la mateixa autopista al seu pas per la comarca, amb nous accessos i la voluntat que absorbeixi més trànsit procedent de l'N2, recupera també la possibilitat de fer-la continuar cap al nord. Argentona no tindrà castell de focs aquest Sant Domingo. L'Ajuntament ha decidit suspendre l'espectacle pirotècnic que s'havia de celebrar el dimarts 4 d'agost dins la programació de la Festa Major del municipi davant l'elevat risc d'incendis forestals que afecta el territori i que preveu mantindre durant els pròxims dies. És una decisió difícil perquè els focs no són un acte qualsevol, formen part de la litúrgia festiva d'Argentona i són una de les cites sense les quals costa entendre la jornada central de la Festa Major, la Diada de Sant Domingo. Cada 4 d'agost el castell posa un dels punts culminants a un dia carregat de tradició, carrer i identitat argentanonina. Aquest any, però, la festa haurà de prescindir-ne responsabilitat.

0: Atracament a una joieria del centre comercial Mataró Park. Un grup d'encaputxats va poder fugir. Els testimonis asseguraven que va anar molt ràpid i que van passar moments d'angoixa. En surt, va haver-hi el centre comercial de Mataró, a la capital del Maresme, on el passat dijous a la tarda hi va haver un atracament en una joieria. A un quart i cinc minuts de 7 de la tarda, els Mossos van rebre l'avís de diversos testimonis que alertaven que hi havia un incident a una joieria del centre comercial. Diversos efectius dels Mossos d'Esquadra van desplaçar-se a la zona i encara hi estan treballant. A les xarxes s'han difós imatges de moments dels fets en què es veuen diverses persones encaputxades fugint de l'establiment. Diversos testimonis han explicat que tot va passar molt ràpid i que van passar moments d'angoixa. Per exemple, la Sara, que treballava al centre, va dir que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin. Pel que fa al temps, avui comença el mes d'agost amb el mateix temps amb el que vam acabar el juliol. És a dir, temps estable i calorós a tota la comarca. El sol s'ha imposat des de primeres hores del matí amb núvols alts que apareixeran sobretot durant la tarda. No s'esperen pluges el dia d'avui i els vents seran fluixos. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 20 fins a les màximes, que aniran fins als 31. Per tant, aquestes seran les temperatures d'avui. El sol, que es pondrà, ha passat 8 minuts de les 9 del vespre.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: l'equip de so. Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: Comença ara i aquí un nou programa de ball matinal. Sí.

comença el nostre viatge pel món de la música del ball i ho fem en aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i a la música de ball. Tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa, salutació i dedicatòria de la setmana. Aquest és l'espai que donem vida i veu als músics de casa nostra, a les orquestres, als conjunts, solistes, duets i trios del nostre país. I una setmana més donem la benvinguda més cordial a tots els que ens acompanyeu i els que us aneu incorporant en el nostre programa. Gràcies, amics i amigues, per la confiança. Qui us acompanya des d'aquí, des de l'estudi fins a casa teva, el meu nom, Josep Maria Pla. Comença el teu ball, ball matinal.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt al taló. El concert és a punt de començar.
1: És el moment del teu concert. El moment del teu ball. És el teu moment a través de la ràdio. Si t'agrada la ràdio, t'agrada també el nostre programa dedicat a la música dels nostres músics, balladors i balladores, tots a punt perquè comencem el nostre viatge. I una setmana més presents, com sempre, des de la FM. I si ho prefereixen, també ens trobareu a internet. Des de qualsevol punt del món. En directe. Doncs comencem ja el nostre programa, el nostre espectacle dedicat a la música del ball, i avui ho farem amb la soprano, amb una de les veus de la Salvatana, de la Copla Orquestra Internacional Salvatana. Ja els tenim a l'escenari, a punt per començar el nostre concert, i avui recuperem aquest clàssic. Des d'aquest àlbum del centenari, com dèiem, la veu de la fantàstica Noelia Mora. I aquest tema que porta el nom de Siboney. A tots, molt benvinguts i benvingudes.

0: Tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert i avui ho hem fet amb aquestes tres peces musicals que ens portaven la principal de la Bisbal.
1: És el cant dels homes.
0: Això porta com a nom Rapsòdia per la Pau.

0: I és que sempre, amics i amigues, hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona molt especial. Deixem-nos portar, doncs, per la màgia de la música. Potser aquell primer amor, aquella primera persona que vas conèixer en un embalat. I és que l'amor, amics i amigues, no té edat. Aquesta la música, amics, que ens fa rejuvenir. Aquesta passió per la ràdio que ens ve de ben petits i que ens manté sempre joves i ben atents. I arrodonim cada setmana la selecció musical, doncs, amb la música de ball. Doncs ara és el moment d'escoltar i de ballar amb nosaltres.
1: A partir d'ara, et convidem a les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
0: Doncs avui comencem el nostre show musical, els nostres ballables, i ho farem al costat d'una formació que ens arriben des del Baix Berguedà, la música dels Solistes. I aquest tema que ens convida a ballar aquesta nit.

0: Doble final en aquest concert amb la música de la Cristina i en Josep Maria, el duet solistes que ens arribaven des de Porreig. Hem escoltat el que serà, doncs, aquesta nit, una gran nit. Així hem recordat la música d'aquest original del gran Rafael i que després també moltes formacions de ball l'han adaptat a les seves versions. Aquesta és una de les versions de ball del duet solistes.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Seguim amb la bona música en el nostre matí, amb la nostra ball matinal. I ara hi posem la música d'un pas doble. Ens acompanya a l'escenari el duet Ostres, Ostres. I aquesta peça que ens convida a ballar i que diu així: En el mundo, som-hi!

de duet a duet, de la música dels solistes a la música del duet Ostres, Ostres. Perquè la música, amics, és sinònim de festa.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Doncs si t'agraden els nostres ballables, aquest és el teu espai. Un espai que els convidem a ballar, com sempre, en línia o en parella. Cadascú com li vagi més bé, escoltant la bona música des de la nostra emissora. Ara tens per ballar una cúmbia i ara ho farem amb música de solistes. Ens acompanya des de Cardona la música d'en Pere Rico. I aquesta cúmbia que diu així: Procuro olvidarte. Una d'aquelles cúmbies tranquil·letes que sempre es posen molt i molt bé a aquesta hora. Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: Se'n va la música del solista Pere Rico des de Cardona i ara qui pugen a l'escenari són l'Orquestra Salvatana, amb la que hem començat el nostre ball matinal d'avui. I posem el ritme d'aquest bonic tema que diu així, aquest ben recordat Resistiré. Des de l'àlbum del centenari. Grans músics i quatre veus fantàstiques. Els deixem, doncs, amb la Salvatana.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

Ens hem posat a intimistes al costat de la formació musical del gran Cristian Domènech, que ens arriba des de Barcelona amb aquest tema, Cae la nieve, amb la música dels nostres músics.

Desitjar amics i amigues que disfrutin tant o més que nosaltres amb la selecció musical que els preparem cada setmana des d'aquí, des de la nostra ràdio fins a casa vostra.

com la música ens ajuda dia a dia a gaudir dels balls, de les amistats, de les coneixences que fem per aquí i per allà, i que per molts anys puguem gaudir tots plegats.

I ara hi posem un xa-xa-xa que havien d'estir i ara ens anem a Solsona, viatjant per al mapa, així d'una banda a l'altra, amb la Maria Alba.

Ens acompanyava la cornista des de Solsona, la Maria Alba. Aquests 25 anys de música, aquest doble CD, amb cançons d'ahir, d'avui i de sempre, i aquest tema que diu així, l'home dibuixat. A rima de xa-xa-xa. Des de Vall Matinal.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Tancarem aquesta segona part del nostre programa i avui ho farem amb un country, amb una formació de casa nostra, també com totes, aquesta que és l'Orquestra Pacífic. I un country que van tocar en directe ja fa una bona pila d'anys.
2: Solo boy, you can check my place, got my papers, I got my pay.
1: Això porta com a nom Yellow River, que amb els músics adaptant també ara les seves versions, els seus balls, a les seves festes.

0: ways I love.
1: Una de les gravacions en directe a través de la taula de so de ja fa, com dèiem, una pila d'anys, de l'Orquestra Pacífic. Aquest country

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs com ja saben molts dels nostres oients, si volen, ens poden trucar a través del nostre telèfon. I ens farà molta il·lusió compartir, sobretot si són les persones doncs, que ara mateix no han trucat mai i ens escolten des de punts ben diversos de la nostra geografia, de la nostra comarca, des del nostre poble, des de la nostra vila. Nosaltres el reservem, com dèiem, la salutació final per tancar el nostre programa d'avui. Seran molt benvinguts i benvingudes al nostre club d'amics de la música de ball. I nosaltres, a través del nostre telèfon, els direm bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. Això és Ball Matinal. Doncs tancarem ja el nostre programa d'avui. I avui l'acabarem amb un trio. Ho farem amb la música dels Café Trio.

0: Doncs si volen participar al nostre programa, ja saben que ho poden fer a través d'aquest telèfon, al 656 659 572. Avui tancarem el programa amb ells.
1: El final del verano.
0: I amb aquest fi de festa tan entranyable.
1: Llegó.
0: Festes d'estiu que acaben.
1: I tu partiràs.
0: Però que la música sempre continua
1: yo no sé
0: present amb nosaltres. Jo no sé.

És el nostre fi de festa. Potser ara recordes amb aquesta música algun amor d'estiu, d'algun embalat, d'alguna de les orquestres centenàries que viatgen en el nostre interior.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas i per repassar totes les notícies destacades avui dissabte 1 d'agost de 2026. Comencem. Cap de setmana festiu a Gelpí, Vallmanya i Àgora Park amb les seves festes majors. El municipi viurà entre avui dissabte i demà diumenge sopars de germanor, jocs i música per a tothom. Els veïnats de Gelpí, Vallmanya i Àgora Park celebren les seves respectives festes majors amb una variada oferta d'activitats aquest cap de setmana. Aquestes combinaran des de tradició fins a noves propostes i també amb molta música i festa en directe. Després de donar el tret de sortida divendres a la nit amb la segona edició del Tordeo, el veïnat de Gelpí, el primer en començar aquestes festes majors, desplega el gruix dels seus actes durant aquest cap de setmana. El dissabte, a les 6 de la tarda, tarda infantils alpinera amb animació, jocs de cucanya i la 42a edició del tradicional concurs de disfresses. A les 9 del vespre, 37è sopar de germanor a la pista Mina de Gelpí i, posteriorment, a 10:45 de la nit, un ball de nit a càrrec del grup Maracaibo i en col·laboració amb la Xares Champagne. A partir de mitjanit hi haurà sessió de DJ i festa fins les 3 de la matinada. Demà diumenge, a la 1 del migdia, missa a la capella de Sant Daniel, oficiada per mossèn Edwin, seguida d'un vermut popular amb el Cercle d'Història de Tordena i també una sessió de sardanes a càrrec de Josep Serra. A les 7 de la tarda, cantada de veneres amb el grup Faroners de Calella i, a continuació, sopar amb l'acte de programació del pobillatge, ball amb la Beti Orquestra i la tradicional rifa pel xai per tancar bé la festa. El veïnat de Vallmanya, per la seva part, concentrarà a totes les seves activitats en una intensa jornada d'avui dissabte. Ha començat aquest matí amb sessió d'anècdotes de la gent de Vallmanya a càrrec de Daniel Rangil, també una cantada de la coral de l'Església de Tordera, una missa oficiada per mossèn Edwin Antonio Vázquez, a les 12, actuació musical de Gelany Gàmiz i obertura del torn Terriassaire i tradicional batallada amb pica-pica i beure per a tothom, també amb audició de sardanes i rifa d'un fernil i dos menús a les ferreres amb altres obsequis. La jornada que ha acabat al migdia amb el dinar de germanor al restaurant Les Ferreres, per tant, a 3 del migdia aquest dinar de germanor. Àgora Park tanca la seva festa major també avui dissabte a la pista del veïnat. Al matí, festa de l'aigua per refrescar-se en companyia i a les 7 de la tarda, partida de futbol obert a totes les edats i nivells. A la nit, un tradicional sopar popular de botifarrada amb música d'ambient. En el marc de les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències com el que viu actualment Tordera amb el paràmetre dels PFAS a l'aigua, el consistori continua treballant en buscar solucions. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte de connexió amb Tordera i la dessaladora de Blanes. Això permetrà avançar en els terminis previstos, inicialment de 3 anys, estimat que en un termini de 3 mesos es disposi d'aquest projecte de connexió. Ho avançava també Ràdio Tordera amb l'alcaldessa d'Elisabet Mejías entrevistada que deia que ja havien avançat els terminis. Malgrat això, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres a l'estació de tractament d'aigua potable i a Masmora, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir a les tarifes de la ciutadania. Aquest cap de setmana, l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa ja ho tenen tot a punt pel seu gran projecte teatral d'aquest estiu, el Teatre Claver. L'1 i 2 d'agost acull la representació In the Heights, un musical que traslladarà el públic directament al cor de Manhattan. Un espectacle que oferirà combinació de teatre, dansa, ritmes llatins i rap per explicar una història colpidora sobre la cerca dels propis somnis. Durant l'espectacle, els personatges hauran d'afrontar moments d'alegria i tragèdies inesperades, descobrint finalment quin és el verdader significat de la llar. In the Heights és un musical creat originalment per Lin-Manuel Miranda i Kiara Alegría Hoods. Després de la seva estrena a Broadway l'any 2008, l'obra es va convertir en un fenomen internacional guardonat amb 4 premis Tony i va fer els salts al cinema l'any 2021. Les funcions finals tindran lloc, com comentem, a la Sala Gran del Teatre Claver aquest cap de setmana i des de l'organització es convida tothom a no perdre's aquesta cita per descobrir la història i la música d'un dels barris més icònics de la ficció musical. Seguim amb una notícia d'esports, i és que aquest dissabte arriba la primera vetllada de boxa de la mà de Pau Brillin Tordera. Aquest cap de setmana, a 6:45, el pavelló parroquial es vestirà de gala per acollir aquesta primera vetllada, l'esdeveniment esportiu que promet emoció pura amb una extensa cartellera de 15 combats i 3 títols en joc, incloent-hi 2 campionats de Catalunya. El plat fort de la jornada, que serà el gran combat professional de tancament, que suposarà un xoc generacional, ja que la jove promesa Yassir Chebili El Yalawi buscarà fer-se un nom al panorama davant de l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. A més d'aquest enfrontament, la tensió es mantindrà amb 12 combats amateurs i 2 combats semiprofessionals, on es posaran en joc 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona en categoria amateur. La vetllada també comptarà amb una exhibició de defensa personal femenina, i des de la promotora subratllen que es tracta d'un esdeveniment totalment pensat per posar en valor la passió, superació i respecte mutu dalt del ring.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

Avui us porto una gravació de Carmina Burana, la cèlebre cantata escènica de Karl Orff. És una de les obres corals més populars del segle XX, basada en poemes medievals escrits en llatí, alemany antic i francès antic. Molts coneixen l'impressionant començament de O Fortuna, però l'obra sencera és plena de contrastos, amb moments de gran força, delicadesa i alegria. Escoltarem aquesta interpretació que us ofereixo avui amb una mirada renovada a una música que continua emocionant el públic gairebé un segle després de la seva estrena. Podríem també dir que segur que tots heu sentit alguna vegada Fortuna, encara que no us coneguéssiu el nom. Doncs avui us convido a descobrir la resta de caminat de Carmina Burana, una obra extraordinària de Karl Orff, que en aquesta nova o aquesta gravació torna a demostrar perquè és una de les composicions més estimades del repertori coral. I sense més preàmbuls, escoltem ja, doncs, a Carmina Burana i, per què no sigui així, O Fortuna.

La música sinfònica, sacra i de cambra és la protagonista a Grans Mestres. Grans Mestres, gaudeix-los els matins de dissabte a Ràdio Tortera. Grans Mestres, a Marcel i García.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas i per repassar totes les notícies destacades avui dissabte 1 d'agost de 2026. Comencem. Cap de setmana festiu a Gelpí, Vallmanya i Àgora Park amb les seves festes majors. El municipi viurà entre avui dissabte i demà diumenge sopars de germanor, jocs i música per a tothom. Els veïnats de Gelpí, Vallmanya i Àgora Park celebren les seves respectives festes majors amb una variada oferta d'activitats aquest cap de setmana. Aquestes combinaran des de tradició fins a noves propostes i també amb molta música i festa en directe. Després de donar el tret de sortida divendres a la nit amb la segona edició del Tordeo, el veïnat de Gelpí, el primer en començar aquestes festes majors, desplega el gruix dels seus actes durant aquest cap de setmana. El dissabte, a les 6 de la tarda, tarda infantils alpinera amb animació, jocs de cucanya i la 42a edició del tradicional concurs de disfresses. A les 9 del vespre, 37è sopar de germanor a la pista Mina de Gelpí i, posteriorment, a 10:45 de la nit, un ball de nit a càrrec del grup Maracaibo i en col·laboració amb la Xares Champagne. A partir de mitjanit hi haurà sessió de DJ i festa fins les 3 de la matinada. Demà diumenge, a la 1 del migdia, missa a la capella de Sant Daniel, oficiada per mossèn Edwin, seguida d'un vermut popular amb el Cercle d'Història de Tordena i també una sessió de sardanes a càrrec de Josep Serra. A les 7 de la tarda, cantada de veneres amb el grup Faroners de Calella i, a continuació, sopar amb l'acte de programació del pobillatge, ball amb la Beti Orquestra i la tradicional rifa pel xai per tancar bé la festa. El veïnat de Vallmanya, per la seva part, concentrarà a totes les seves activitats en una intensa jornada d'avui dissabte. Ha començat aquest matí amb sessió d'anècdotes de la gent de Vallmanya, càrrec de Daniel Rangil, també una cantada de la coral de l'Església de Tordera, una missa oficiada per mossèn Edwin Antonio Vázquez, a les 12, actuació musical de Gelany Gàmiz i obertura del torn Terriassaire, i tradicional batallada amb pica-pica i beure per a tothom, també amb audició de sardanes i rifa d'un fernil i dos menús a les ferreres amb altres obsequis. La jornada que ha acabat al migdia amb el dinar de germanor al restaurant Les Ferreres. Per tant, a 3 del migdia aquest dinar de germanor. Àgora Park tanca la seva festa major també avui dissabte a la pista del veïnat. Al matí, festa de l'aigua per refrescar-se en companyia i a les 7 de la tarda, partida de futbol obert a totes les edats i nivells. A la nit, un tradicional sopar popular de botifarrada amb música d'ambient. En el marc de les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències com el que viu actualment Tordera amb el paràmetre dels PFAS a l'aigua, el consistori continua treballant en buscar solucions. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte de connexió amb Tordera i la desaladora de Blanes. Això permetrà avançar en els terminis previstos, inicialment de 3 anys, estimat que en un termini de 3 mesos es disposi d'aquest projecte de connexió. Ho avançava també Ràdio Tordera amb l'alcaldessa d'Elisabet Mejías entrevistada, que deia que ja havien avançat els terminis. Malgrat això, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres a l'estació de tractament d'aigua potable i a Masmora, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir a les tarifes de la ciutadania. Aquest cap de setmana, l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot i l'Escola Set de Dansa ja ho tenen tot a punt pel seu gran projecte teatral d'aquest estiu, el Teatre Claver. L'1 i 2 d'agost acull la representació In the Heights, un musical que traslladarà el públic directament al cor de Manhattan. Un espectacle que oferirà combinació de teatre, dansa, ritmes llatins i teatre per explicar una història cultura i rap sobre la cerca dels propis somnis, sobre la cerca dels personatges que hauran d'afrontar moments de la glòria i tragèdies indefinides de moments que volien i finalment quin és el verdader significat de la llar. Quin és el verdader significat de la llar? Quin és el verdader musical creat originalment per Lin-Manuel Miranda i Kiara Alegria Hoods. Després de la seva estrena a Broadway l'any 2008, l'obra es va convertir en un fenomen internacional guardonat amb 4 premis Tony i va fer els salts al cinema l'any 2021. Les funcions finals tindran llocs, com comentem, a la sala gran del Teatre Claver aquest cap de setmana i des de l'organització es convida tothom a no perdre's aquesta cita per descobrir la història i la música d'un dels barris més icònics de la ficció musical. Seguim amb una notícia d'esports i és que aquest dissabte arriba la primera vetllada de boxa de la mà de Pau Brillin Tordera. Aquest cap de setmana, a 6:45, el pavelló parroquial es vestirà de gala per acollir aquesta primera vetllada, l'esdeveniment esportiu que promet emoció pura amb una extensa cartellera de 15 combats i 3 títols en joc, incloent-hi 2 campionats a Catalunya. El plat fort de la jornada, que serà el gran combat professional de tancament, que suposarà un xoc generacional, ja que la jove promesa Yassir Chebili El Yalawi buscarà fer-se un nom al panorama davant de l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. A més d'aquest enfrontament, la tensió es mantindrà amb 12 combats amateurs i 2 combats semiprofessionals, on es posaran en joc 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona en categoria amateur. La vetllada també comptarà amb una exhibició de defensa personal femenina i des de la promotora subratllen que es tracta d'un esdeveniment totalment pensat per posar en valor la passió, superació i respecte mutu dalt del ring.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Poseu-vos còmodes. Com sempre ho dic, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc, algú per picar mentre prepareu el sopar, el dinar, el que sigui, perquè la banqueta d'estiu està acabant la setmana, però tot està per fer avui dijous. I els dijous, com sabeu, és dia de reflexionar. I amb això hem de començar. Ara sí que sí, vinga, va, anem a entrar en sumari. Som-hi!

Vinga, va, en el programa d'avui començarem, doncs, a banda de llegir aquestes actualitats tan locals com una mica generals. Avui, els dijous, com us he dit, és dia de reflexionar, és dia de que amb nosaltres estigui en Xavi Mercader. Amb ell parlem, com cada setmana d'aquest mes de juliol, doncs, relacionant temes de la psicologia en l'àmbit esportiu. Ja portem parlant aquestes tres setmanetes, ara farem quatre o cinc setmanes, doncs, que acabarem avui amb aquesta secció d'en Xavi Mercader. És l'última secció que ens portarà aquest estiu. Veurem si la temporada vinent a l'estiu també ens animem a fer un apartat com aquest, que a vegades també cal destacar sobretot la importància de la psicologia en l'àmbit esportiu, perquè gràcies a sobretot als psicòlegs esportius, doncs molts jugadors poden tirar endavant circumstàncies molt importants. Avui parlarem de l'autoexigència, perquè molts de nosaltres també ens vindria bé aprendre moltes coses d'aquesta autoexigència.

0: Parlem de futbol sala. Tornem a parlar de l'Atlètic Club Tordera perquè busca nous talents pel seu sènior A i l'infantil A. L'entitat torderenca obre les seves portes al pavelló dels Països Catalans per tancar les plantilles del sènior i l'infantil de cara a la propera temporada. L'Atlètic Club Tordera ha iniciat la seva campanya de captació de jugadors per la nova temporada esportiva. Després d'aconseguir els dos ascensos compensats tan esperats, l'entitat ha anunciat la celebració de diverses jornades de portes obertes al pavelló dels Països Catalans a Tordera, adreçades a reforçar dues categories, principalment el sènior A i l'infantil A. D'una banda, el club fa una crida per trobar jugadors que vulguin completar la plantilla del seu equip sènior A. Aquest conjunt competirà a la categoria de preferent. Els interessats a fer les proves tindran dues oportunitats, el dimarts 18 i dijous 20 d'agost, on la convocatòria està fixada a les 19:30, a 7:45 del vespre. Seguint amb el sènior, aquest dijous, és a dir, avui mateix, quan ja estigueu escoltant això, hi haurà una reunió informativa per als jugadors a les 8 del vespre a l'Emili Vendrell per aquests jugadors interessats. I atenció, perquè Cristian Romero, el nou entrenador del sènior masculí, d'aquest sènior A de l'Atlètic Club Tordera, ens dona els primers detalls. Parla per primera vegada per Ràdio Tordera.
1: Vamos a estar haciendo la presentación de la nueva temporada para jugadores que ya están en el club y para nuevos incorporados que quieran conocer lo que estamos preparando, se pueden pasar a conocernos el jueves 30.
0: Paral·lelament, l'Atlètic Club Tordera també busca completar el seu equip infantil A, que disputarà els seus primers partits a la màxima categoria base del futbol català, la divisió d'honor. En aquest cas, el club ha programat 3 dies de portes obertes, dilluns 7, dimecres 19 i divendres 21 d'agost. I els jugadors estan convocats també a 7:45 del vespre, a les 17:30. Totes les sessions amb dues categories es duran a terme a les instal·lacions del pavelló dels Països Catalans, d'aquí de Tordera. Amb aquesta iniciativa, l'equip espera incorporar les peces clau que necessiten per afrontar amb èxit els reptes de les respectives lligues. Així doncs, recordem, pel sènior A, el dimarts 18 i dijous 20 d'agost, a 7:45 del vespre, i, en el cas de l'infantil A, dilluns 17, dimecres 19 i divendres 21 d'agost, també a 7:45. Espero que hagueu apuntat i hagueu estat atents, atentes, per si coneixeu o vosaltres mateixos es pugueu estar interessats.

Vinga, va, ja hem conegut aquesta actualitat esportiva tordarenca. Anem a passar una mica a l'àmbit general per conèixer un parell de notícies que han destacat el dia d'avui.

Vinga, anem a parlar una mica ara del Barça, perquè Rafinha ja s'entrena amb el Barça. Valde ha superat les molèsties d'esquena i ha fet tota la sessió amb el grup. Sorpresa positiva per Hansi Flick. En l'entrenament d'aquest matí a Anglaterra, una de les seves peces clau, Rafinha, ha començat a deixar enrere la lesió que es va fer al Mundial. En el partit contra Haití, el jugador va haver de ser substituït per una lesió muscular a la cuixa dreta. Aquest dimecres es va incorporar a l'estatge del Barça a Anglaterra i aquest dijous al matí ja ha participat d'una part de l'entrenament amb el grup, tot i que posteriorment s'ha entrenat en solitari. També se l'ha vist enraonant amb Flick sobre la gespa. Qui també ha tornat a entrenar-se és Alejandro Valde, que ha completat la sessió amb normalitat després de les molèsties a l'esquena que havia tingut en els darrers dies. Per la seva banda, Tomi Marquès no s'ha exercitat per molèsties. El Barça jugarà un amistós contra el Birmingham aquest divendres a 9:15 del vespre i que podreu veure per TV3. Seguim parlant del Barça perquè avui Rashford s'ha acomiadat del Barça amb un emotiu missatge. L'extrem anglès ha tancat la seva etapa al Barça amb un missatge a les seves xarxes socials. I és que Marcus Rashford no tornarà al Camp Nou. I és el Barça, com ja sabem, no va executar l'opció de compra quan va acabar la sessió del Manchester United i l'anglès ha confirmat la seva sortida de l'equip amb un missatge a les xarxes socials. Estic molt agraït amb tot el club per fer del meu temps aquí una experiència tan positiva i memorable. He gaudit cada moment i m'emporto molts records especials. Desitjo al club i a tots els seus aficionats la millor de les sorts i tot l'èxit en la propera temporada. Visca el Barça, eren les paraules de Marcus Rashford. En la seva publicació es poden veure diverses fotos pel seu pas de l'equip i amb Hansi Flick. Les reaccions per part de diversos excompanys no s'han fet esperar. I és que jugadors, el jugador és molt estimat. Rafinha, Gavi, Casador, Olmo, Ferran Torres, Fermín, Joan García, Bernal, Bardagi, entre molts altres, li han desitjat molta sort. I el club també ha tingut unes paraules d'agraïment per al britànic. Gràcies per tot, Rashi. Sempre seràs un dels nostres. És que el seu pas pel Barça ha estat molt positiu. 14 gols i 14 assistències. Rashford té contracte amb el Manchester United fins al 2028 i haurà de decidir el seu futur en els propers dies. I ara anem a parlar una mica del Madrid, que ja potser molts ho trobeu a faltar. L'últim favor d'Arbeloa al Madrid, la milionada que pagarà el Fulham per dos suplents. El Fulham pagarà 50 milions d'euros al Real Madrid pels fitxatges de Gonzalo García i César Palacios. El Real Madrid és un dels protagonistes més actius d'aquest mercat de fitxatge. Els blancs ja han incorporat jugadors com Bernardo Silva, Dumfries, Konaté i Cucurella. A més de la maquinària madridista, no s'atura perquè estarien molt a prop de fitxar també a Rodri i a Yann Diomandé. El capítol de les sortides també és especialment important pel fet prefinancer. En aquest aspecte, el Real Madrid ha venut a Fran García, Nico Paz i a Mario Martín. A més, també han guanyat plusvàlues de les vendes de jugadors com Mario Gila i Víctor Muñoz. Tot indica que ara els madridistes tindran una gran notícia amb l'adeu de dos suplents. Gonzalo i Palacios se'n van cap al Fulham, perquè estarien molt a prop d'acomiadar-se d'aquests dos jugadors de la fàbrica. En el cas que són d'aquests dos jugadors, estarien a punt de fitxar pel Fulham, entrenat precisament per Arbeloa. Les xifres de totes dues operacions indiquen que el lot a Gonzalo i Palacios serien un total de 40 milions, 40 pel davanter i 10 pel centrecampista. El club anglès tindria el 70% dels drets del futbolista, segons ha informat el diari Marca. Amb aquestes dues vendes, el Real Madrid obtindria un important marge econòmic per afrontar nous moviments en aquest mercat de fitxatge d'estiu. Arbeloa ha volgut confiar en dos jugadors que ha tingut a les seves ordres tant en el Castilla com en el primer equip del Real Madrid. D'aquesta manera, des de Londres, l'ex-tècnic blanc fa un últim gran favor a Florentino Pérez amb aquest doble operació de jugadors de la fàbrica. Arbeloa arriba al Fulham aquest estiu, després d'una curta i decebedora etapa al capdavant del Real Madrid. L'entrenador salamantí va dir adeu a la Casa Blanca i va trobar una nova etapa a l'equip londinenc. I és que aquí ara s'ha vist que el Barça i el Madrid són dues maneres

0: fi, ara sí, estem encetant ja els continguts del dia d'avui. Anem acabant la setmana avui dijous, com us comentava, dijous de reflexió, dijous de Xavi Mercader. Estem molt contents de tornar-te a tenir aquí, Xavi, un dijous més. I ja, com he dit abans, l'últim, eh?
1: Molt bona tarda, sí, una pena, però bé, anem a acabar el millor possible, no?
0: Les coses bones al final tenen un final,
1: això,
0: no?
1: Sí, millor dit. Però bé, l'experiència d'estar aquí aquestes setmanes amb vosaltres ha sigut meravellosa.
0: S'ha de saber deixar anar, també.
1: Sí, és necessari, la vida passa, també tinc moltes ganes de fer una mica de vacances aquest agost, no t'ho negaré, però sí, anem avui a continuar amb aquesta secció que m'agrada tant cada setmana.
0: Ho he anunciat abans, portem moltes setmanes parlant de molts temes interessantíssims, que al final ho diem abans de començar cada secció, que alguns es posa sobre de l'altre, i a vegades toquem algun tema de l'anterior setmana, però al final és normal, també.
1: Correcte. És que, a més, en psicologia tot està tan entrellaçat, però està bé, que també, tot i que tot estigui entrellaçat, cada setmana hem anat portant temes diferents i de cada tema també té matisos diferents, punts de vista que pots puntualitzar més o menys en funció del tema cada setmana, no? Vols que presenti el d'avui? Et fa il·lusió ja que ho digui o vols dir alguna cosa?
0: Abans de presentar el tema, m'agrada perquè, com a conclusió, una mica abans de començar, m'encantava perquè dins de l'inici dels programes deies sí, parlem de psicologia però jo no sóc psicòleg. Sempre feies aquest apunt i és per això que avui no estem sols.
1: És veritat. No, i mira, no saps el feliç que m'ha fet quan he sabut que avui al programa estaríem acompanyats d'una experta en període de formació.
0: Clar, aquesta ens acompanya una persona que sí que és psicòloga en potència i que ara començarà també a tractar temes esportius, que anirà molt bé, que ens doni el seu punt de vista amb aquesta secció final, com a comiat de la secció, i a veure si et pren el relleu.
1: Correcte, jo estaria encantat, perquè és el millor relleu que puc tenir, però és que, a més, és de la Terra, és de Tordera.
0: És de quilòmetre zero.
1: Jo sóc una mica impostor, ell és de quilòmetre zero.
0: Bueno, però tu com si ho siguessis.
1: Sí, bueno, ja van passant els anyets, ja porto uns anys per aquí, sí, ben content que estic.
0: Anem a saludar, doncs, anem a presentar a l'Èlia Rodríguez, benvinguda a la banqueta d'estiu, moltes gràcies per seure al nostre cantó a la banqueta. Èlia, com estàs?
2: Hola, bones. Em fa molta il·lusió ser avui aquí amb en Xavi, en especial, que sovint tenim moltes converses d'aquest caire i mira, doncs poder-ho fer a la ràdio i compartir-ho una mica, doncs em fa especial il·lusió. Però jo sóc psicòloga en formació, deixem-ho clar.
0: En potència.
1: Ja ho hem dit. Sí. Però sí que és veritat que hi ha una cosa que l'Èlia té, que és un sentit comú aplastant. Visca la psicologia
2: basada...
1: No, és veritat, visca la psicologia basada en el sentit comú, perquè tu, Jordi, diràs, bueno, tu tampoc ets psicòleg, no?
0: No.
1: Però aquestes setmanes comentant aquí, molts dies deies coses on floria precisament el sentit comú, visca el sentit comú.
0: Sí, sí. No, i al final, ostres, Elia, quina presentació t'hem fet, eh? No sé si vosaltres... Estic sortint una mica del guió, però no sé si veieu La Sotana, que és un programa de ràdio. A la introducció, quan presenten l'acompanyant o el convidat, sempre l'introdueixen fent la secció que li diuen una mamada, que és vendre el convidat de la millor manera possible, i és el que hem fet avui amb l'Èlia.
1: Clar que sí. No està de moda dir coses positives a vegades, però penso que és molt bonic. Ens diguem les coses boniques que tenim, clar que sí.
2: Sí, m'ha agradat força, no us ho negaré.
1: Pots venir cada setmana i el Jordi t'anirà dient aquestes coses.
0: Va, jo estaré molt agraït. Xavi, ara sí que sí, anem a entrar en matèria, anem a entrar en temari, anem a ficar fil a l'agulla i anem a presentar, com deies abans, l'última secció, de què parlarem avui?
1: Doncs mira, jo aquesta setmana, buscant un tema que no haguem comentat gaire,

0: intentant no repetir doncs, conceptes. Per aquesta setmana he pensat un tema que és l'autoexigència. I als nostres oients m'agradaria d'entrada plantejar com el següent dilema, i és fins quin punt voler-ho fer molt bé és saludable. Com a punt de partida, vale? Sovint diem, és que aquest noi és, o aquesta noia és com molt autoexigent, com si això fos un elogi, però jo el que em plantejo és si sempre això és una virtut, perquè arriba un punt que aquesta autoexigència ens pot perjudicar. Més d'una vegada potser hem tingut l'experiència, o ens ha passat a nosaltres mateixos, que fins i tot guanyant un partit l'acabem i acabem enfadats. Perquè resulta que hem fallat aquell penal, aquella falta, i dius, però si has guanyat el partit, és igual. Aquell dia la sensació que tenim a l'acabar és de fracàs absolut, tot i la victòria. O sigui, aquí és on veiem que aquests temes de l'autoexigència estan molt en el dia a dia, de la nostra manera de fer esport o de viure l'esport.
1: No, i al final portar aquesta autoexigència cap a algú bo, cap a algú dolent. És a dir, crec que la ment ens ve qualsevol esportista actual, ja en parlarem, però Ferran, un jugador que ha tingut una autoexigència molt forta, correcte, que va superar una pressió que vam comentar ja la setmana passada, però que en aquesta suposo que el terme de pressió tornarà a sortir, però l'autoexigència que potser té ara és sana, per dir-ho d'una manera. Per tant, posarem a la balança a veure quina pesa més i a veure quina conclusió hi traiem avui.
0: Correcte. Jo potser, Elia, no sé tu què en penses, però tu penses que l'autoexigència és dolenta?
2: Bueno, crec que és com tot. En certa mesura jo crec que pot arribar a ser molt positiva. Però si ens passem una miqueta massa, doncs l'autoexigència pot ser fins i tot al final de la carrera d'un atleta professional.
0: Correcte. Saps que, a més, sense una certa autoexigència, jo quasi penso que és difícil, molt difícil progressar. I el problema de tot plegat és quan el teu valor com a persona només depèn del teu resultat o del teu rendiment. Jo penso que moltes vegades la vida és molt més complexa, no?, que un resultat, diríem. Si vols, Jordi i Elia, d'entrada, fem-nos la següent pregunta. Què és, no?, l'autoexigència? I buscant, com sempre fem, una definició senzilla del que és l'autoexigència, diríem que és aquell nivell d'exigència, valga'm la redundància, que una persona es posa a si mateixa. És el nivell d'exigència que tu t'autoimposes, no? Clar, ser exigent a la feina, vull dir, si tu no ho facis una mica, potser no podries estar al capdavant d'aquest programa de ràdio, o potser si l'Èlia no fos exigent no acabaria la carrera, no? Anem-ho a dir així. Però el problema està quan no regulem la intensitat. Jo sé que alguna setmana ho hem comentat, el problema no està en, per exemple, una virtut en excés acaba sent un defecte. Aquell ordre portat a l'extrem acaba sent un acte

0: llunyana, al final aquesta autoexigència, si no hi arribo, pot acabar sent molt perjudicial per
1: correcte,
0: la, per la
1: correcte.
2: Meva... Sí, sí, sí.
1: Al final, perdona, Eli, anaves a dir alguna cosa? De
2: no, anava a dir que crec que l'autoexigència també té un punt d'importància a on l'enfoquem, al resultat, al procés o a la persona. Crec que la variant cap a on cadascú fascina la seva autoexigència també determina una mica el grau de sa o no sa que pot arribar a ser aquest concepte.
1: Totalment, totalment. I abans parlava, no, d'aquesta autoexigència saludable. Quines característiques té? Doncs mira, jo les he portat avui. Una autoexigència saludable és el que em fa, per exemple, entrenar setmana rere setmana i no de caure en l'intent o no dir, ai, avui no tinc ganes, no vaig a l'entrenament. O, per exemple, em fa voler aprendre, és aquella cosa, aquella actitud de constant aprenentatge. Em fa acceptar que tinc errors. No hi ha res més sa que acceptar que un s'equivoca, perquè precisament des de l'error és des d'on vindrà el nou aprenentatge. I després també, no sé, és aquella motivació. A vegades parlem de que la motivació sempre sembla que sigui davant la novetat. Clar, arriba un moment que la novetat desapareix, com tota la vida, però és que no només en l'esport, aquella persona que acabes de conèixer, arriba un dia que, bueno, el tracte, doncs, ja comences a veure aquells defectes, bé, però tu decideixes, la teva voluntat decideix seguir amb aquella persona perquè t'aporta més que no pas et perjudica, no? Mm. Per tant, l'autoexigència, que hem dit que és una cosa sana i bona, té aquestes manifestacions. Per contra, quan és perjudicial, i potser aquí heu tingut l'experiència, no?, de dir quina és aquesta autoexigència perjudicial, doncs és aquella que em porta a pensar que mai és suficient el que faig. Sempre he d'anar més enllà. No hi ha... És un pou sense fons, no? És quan només percebo els errors. He fallat una falta. Ostres, però has fallat una falta, però has fet 5 centrades... que han estat collonudes. Oh, però és que, i tu només destaques que has fallat el penal, la falta o no sé què, no? El necessitar constantment demostrar que sóc bo. Una altra manifestació d'autoexigència perjudicial. O, per exemple, que tot el que hem dit abans, tot i guanyar, jo no gaudeixo del que faig, no?
2: Sí, sí, vull dir, mira, jo per contextualitzar una mica els oients em dedico també en part al món de la dansa, a part de la psicologia, i he pogut acompanyar més d'un grup a competicions de dansa, que és un ambient força competitiu, la veritat. La pressió que hi ha sobre les nenes, molts cops autoimposada, haig de dir, és clau. I recordo el cas d'una companya que segurament era de les que millors aptituds tenia de tot l'equip, i sempre escoltaves un no. Un no. Tot era com ha anat, malament. Tot era en negatiu. I després de molts anys de... Bueno, al final això arrastrava també una mica l'equip cap a baix, no? Quan tu tens una de les persones que més destaquen de l'equip dient-te que, tot i haver fet una coreografia excel·lent amb molt bona valoració del jurat, haver tingut fins i tot un premi, la valoració és negativa, enfonsa una mica l'equip. I el que vam decidir fer una mica a classe és treballar el com ens parlàvem a nosaltres mateixes quan estàvem preparant una coreografia o anàvem a un campionat. I això crec que va marcar molt la diferència, no? De com ha anat malament. En lloc de dir malament, podria haver anat millor. Jo crec que és una mica... Bueno, el que a nosaltres ens va funcionar, sobretot, de com em parlo a mi mateix, com parlo al meu equip i com faig sentir a la resta de persones. Crec que és un canvi que marca totalment la diferència bueno, en el que vull projectar de mi mateix.
1: M'agrada molt aquest exemple, també, perquè penso que, fixa't, en l'ADN d'una persona que va a classes de dansa, que ha de preparar una coreografia, és, per mi, en l'ADN d'un i en l'ADN d'un esportista, hi ha una constància, hi ha un entrenament, hi ha un dia a dia, hi ha una concentració, hi ha un esforç, hi ha una implicació, suma i sigue. És a dir, l'exemple que acaba de posar l'Èlia, que sembla que potser digui, oh, però això té a veure amb la dansa. Té a veure amb la dansa, com pot tenir a veure amb el tennis, com pot tenir a veure amb qualsevol altre esport, qualsevol disciplina, sigui esportiva o artística, al final, en la seva essència, hi ha un repetició, hi ha un esforç. Aprèn d'anglès en 3 classes, no s'ho creu ningú. Aprèn a tocar la guitarra en 2 dies, això no s'ho creu ningú. Que no, si algú es pensa que aprendrà a tocar un instrument anant un mes a unes classes de guitarra, està molt equivocat.
0: És com més o menys el que parlàvem la setmana passada, no? D'aquest paper de l'entrenador, de quina visió... Perdó, la setmana passada també de les famílies, no? Quina visió li donen a les pares? Quina visió li donen a l'entrenador?
1: Correcte.
0: Doncs tornar a girar la mirada per si ha anat malament, doncs girar-la i de quina manera enfocar-ho de manera positiu. I si et sembla, aquí és, introdueixo el primer referent esportiu que ho tenim, i és Ferran Torres, ja ho he comentat al principi, un jugador que s'ha obert molt de què li va passar.

0: deia obertament que va tocar fons, acceptar, al punt que tu deies, no? Acceptar en quin punt estic. Doncs saber-ho veure per d'aquesta manera poder corregir i aquesta autoexigència, doncs amb constància, doncs fer veure, créixer, sobretot mentalment, i fer veure que tot i que sigui un partit dolent, tot i que no hagis marcat cap gol, segur que vindrà un altre millor. I anar provant amb constància, que també ho hem parlat, doncs va poder sortir aquest bloqueig mental i poder gaudir de l'esport, perquè abans ho deia ell, que no gaudia jugant de l'esport que li dona la vida.
1: Correcte. Mira, crec que és veritat que la setmana passada ho vam comentar, però fins i tot vam dir què passa aquells dies que un nen, una nena o un adolescent venen a veure'l els pares al partit. Mm-hmm. I et vaig dir, bueno, aquell dia normalment, si els pares, per desgràcia, per motius professionals, no hi poden anar cada setmana, aquell dia saps que pel jugador o jugadora hi haurà una pressió extra. I això té molt a veure amb aquesta autoexigència, perquè què li passa a un menor? No? Per què aquesta autoexigència? A vegades apareix l'autoexigència quan vull agradar als meus pares, quan vull demostrar una cosa que faig molt bé, quan tinc por a decebre, ja sigui a l'entrenador, al meu pare, que també quan tenia la meva edat jugava a bàsquet i per tant no el puc decebre, o quan em comparo constantment. Llavors aquí és on jo vull fer també una referència a les famílies, que ho tenia apuntat, justament és el que comentava abans l'Èlia, no? D'aquest canvi d'enfoc, no? de dir com ho podem treballar des de casa. No? Si jo noto que el meu fill, la meva filla, té aquest punt d'autoexigència, diríem, perjudicial, moltes vegades és en com enfoco les coses i en com les comunico. I faig un altre incís. El poder de la paraula és meravellós. El meu fill o la filla no milloren una cosa. És que potser no serveix de res que cada dia li diguis això ho fas malament, sinó també li pots dir des d'un altre prisma, de tant en tant, que escolti, des d'una altra òptica, una cosa que fa bé, que després el portarà a detectar aquella mancança que té. I he portat algun exemple, frases que caldria evitar, penso jo, per part de pares, potser no ho diuen així, però una frase que al final és has de ser el millor, o ets el millor en això, ets el millor del teu equip, avui realment destacaves per sobre dels altres, o és que aquella falta o aquell penal o aquell tir lliure no el podies fallar, o és que ho podies haver fet millor. Això destrossa. Li estàs carregant en aquell adolescent o nen, nena, una motxilla que no li pertoca. Fixa't que diferent si tu li dius, escolta, de què estàs orgullós del partit d'avui? O què has après? O què milloraries per la setmana vinent? Una frase clau, no?
2: Totalment.
1: Penso que aquí és com aquell assaig, no? Que no destacaves tant la mancança, sinó, ei, i si ho intentem d'una altra manera, no, Èlia?
2: Sí, per mi has parlat d'una cosa molt important, que és la comparació. Crec que és de les coses més perilloses que hi ha i alhora beneficioses. Vull dir, al final, comparar-te amb algú et pot portar a ser millor, però alhora crec que és dels errors que més es cometen. Jo conec casos tant de nenes que tenen missatges com a casa com seus propis de has de millorar o has de fer millor, no ets la millor de la classe, no ets la millor de l'equip, però alhora també visibilitzar una mica la gent que sí que destaca més en un grup, que, bueno, conec molts casos de persones que acabes carregant-te una mica l'equip, el grup, a les esquenes, i també són casos d'autoexigència una mica més invisibilitzats, perquè sembla que quan ja ho fas bé, ja ets el que destaca, ja ets la persona més referent de l'equip, ja ho tens tot. Doncs crec que no és així. Crec que aquestes persones també tenen un pes, una motxilla molt gran, que també s'ha de visibilitzar. Vull dir, no sempre és un ho has de fer millor, sinó és ho estic fent bé, no puc baixar d'aquí, no puc baixar el meu rendiment, no em puc permetre un dia fer-ho malament. Correcte. I el dia que això passa, doncs, bueno, és el gran drama i la gran preocupació.
0: Recuperava el que has dit, Xavi, abans. Has parlat de ser competitiu, és a dir, de realment, si vols ser competitiu, doncs has de tenir aquesta autoexigència, però alhora, com rebaixem aquesta autoexigència sense perdre aquest esperit competitiu? Perquè si a lo millor és igual, perdo aquest esperit competitiu que tinc, hi ha un motiu. Què hauríem de fer en aquest cas? Sobretot per nens i nenes que fan esport o fins i tot per esportistes ja amateurs, ja poden ser els primers equips d'aquí del poble.
1: Torno a... I això sé que ho he comentat altres setmanes, potser no d'aquesta manera, però és molt important l'entorn de la criatura, de l'infant, de l'adolescent. Jo crec que allò que diuen, no?, quan un professor dona classes en una aula, allò que no construeixes bé des del principi, després a mig curs no ho podràs redreçar. No vull dir que una persona molt autoexigent amb 30 anys, que ja diríem ja està, no?, o 20 i pico, que ja té com tot més consolidat, que no ho pugui mai canviar. Però sí que és veritat que aquella persona, no, l'autoexigència no ha nascut als 25. Jo crec que si aquella persona està practicant un esport, segurament ja porta molts anys practicant un esport, potser a casa no van detectar, de fet aquí he portat, després també en parlarem, no?, de com detectar que el meu fill o filla té aquestes manifestacions d'autoexigència perjudicial. Doncs penso que si s'hagués detectat a temps, si els pares haguessin posat una mica el focus en aquell problema, possiblement aquella persona, quan creixi, doncs li hauran ajudat a regular tot plegat i a portar, doncs, aquella pràctica d'aquell esport a un lloc més sa. Sí que penso això, que més que una persona se n'adoni, bueno, si se n'adona, perquè ningú mai li ha dit, escolta, potser aquesta autoexigència t'està portant per un camí perjudicial, quina sort que se n'adoni per ell mateix, potser llavors, doncs, potser li aniria molt bé saber verbalitzar-ho, ja sigui amb amistats, ja sigui potser en un especialista, que l'ajudi a regular, perquè és que hi ha casos tan extrems que el porten a una ansietat fora mida, que el porten a no descansar bé, que el porten a no cuidar l'alimentació, i fins i tot aquí poden aparèixer trastorns d'alimentació. Clar, una cosa s'emporta a l'altra. També vull dir, i per mi era una de les coses clau d'aquest tema de l'autoexigència, m'agradaria fer un incís al voltant del tema de les xarxes socials. I ara parlo especialment en menors. O sigui, les xarxes socials accentuen molt més tot el que estem comentant. Cossos perfectes, idealitzacions de vides d'esportistes, bueno, també en el món artístic, abans comentàvem la dansa o el món de la interpretació. Recordo com una escola de teatre em va venir una persona amb zero base, o sigui, mai havia anat a una aula de teatre, que diu, bueno, jo és que vull fer un curs de teatre en aquesta escola perquè el dia de demà vull que Netflix em truqui. Jo li vaig dir, escolta, quan surtis d'aquesta escola no tindràs una catifa vermella i no et preocupis que no vindrà ni el Leonardo DiCaprio ni ningú, el George Clooney, no et preocupis que no et trucaran, o sigui, i es va quedar una mica així parada, dic, no, això és una carrera de fons. Però què passa? Que les xarxes socials, catifes vermelles, glamour, els actors que estan allà a primera línia, quan fan una entrevista, tots t'ho diuen. Això és un somni d'una nit d'estiu.
0: I això sobretot en esportistes també, no?, que per xarxes socials veus la vida idíl·lica de, ostres, ara estic de vacances aquí, ostres, mira, estic jugant aquí, però darrere, realment poden estar molt crítics. Poso el cas de Michael Phelps, que és l'esportista més llaurejat de la història dels Jocs Olímpics. Mira, va comentar en una entrevista el 2014 que, tot i ser un dels millors esportistes, quan marxava a les piscines, quan ja s'havia penjat les medalles i s'anava a casa, es tancava l'habitació i fins i tot va arribar a pensar en el suïcidi perquè pensava que fora de la piscina no servia per absolutament res. Tot això, les xarxes socials ho amaga, només veus la part bona i tothom vol la part bona, però hi ha l'altra cara de la moneda.
2: Bueno, les xarxes, a part de que són un perill evidentíssim, també exposen, crec que, una minoria. Ja no només una minoria, sinó una representació que no és real. En molts casos sí que hi haurà, evidentment, persones, doncs, que exposin el que és la seva realitat, i trobo que molts influencers, que diríem, sí que exposen situacions reals i quotidianes i que realment fan un bé.
1: Sí, i no menysprem tampoc ara dient això,
2: no,
1: els que sí que tenen, doncs, aquesta intenció de portar, doncs, ensenyen el seu cos com és, sense idealitzacions.
2: Exacte, i que alhora les xarxes també fan un bé de representació de moltes coses que abans no s'havien vist i d'exposició. Però són un perill quan s'hi exposa gent que no està preparada per veure segons quina mena de contingut. Aquí entren també el paper de les famílies. Com deia abans en Xavi, vull dir, al final està tot molt interrelacionat, tant el paper de l'entrenador com el de les famílies, com l'ús que en fa el mateix adolescent o nen en el que busca. I saber sempre que el que veiem pot no ser real. Que una persona hagi guanyat una medalla olímpica no vol dir que simplement hagi aparegut a les Olimpiades de cop i volta i li hagi anat bé, sinó que són anys de preparació i segurament molts sacrificis que hi ha al darrere que s'invisibilitzen sovint, que es veuen una mica opacats per l'èxit. Però també m'agradaria que en casos com les Olimpiades o així, també s'entrevistés a la gent que no ha sigut premiada amb una medalla. Potser aquesta gent també tindria moltes coses a dir-nos de com faig anar la frustració, que també sé que n'heu parlat una miqueta de la frustració. Mm-hmm. Vull dir que en psicologia, ho ha dit en Xavi a l'inici, està tot molt relacionat. No, bueno, és multifactorial.
1: Totalment. I fixa't, que a mi em fa com em fa gràcia per una part, perquè no puc evitar que em faci gràcia, quan en un pati d'escola estàs allà, no?, vigilant el pati, i veus que un nen o nena, 8 anys, jo què sé, marca un gol i el celebra com el jugador X. Aquell que surt a la tele, que ella diu la mateixa expressió, fa el mateix gest. Recordaré sempre, perdó, vull fer moltes referències artístiques perquè l'Èlia també m'hi ha portat. Fa uns anys, al campus d'Eufòria, aquest programa de TV3, vaig anar de coach en un campus esportiu, artístic, perdó, i en un moment determinat recordo que li vaig dir a una nena: escolta, aquesta cançó l'has de sentir, l'has de cantar des del cor. I no m'entenia. I li vaig dir: a veure un moment, com canta, i ja vaig dir el nom d'una eufòrica, no, d'eufòrica, vull dir, de concursant del programa d'Eufòria, i automàticament em va fer allò que jo li estava demanant. No li va servir que jo li digués: treu aquella emoció de dintre, només li servia aquell referent de les xarxes, de la tele, i copiava allò. Com tot, tant de bo, igual que parlem de que, no sé, els pares, que són els principals, i les mares, els principals protagonistes de l'educació dels seus fills, ostres, hi ha com tabús, no? Tant de bo hi hagués una educació, per exemple, sexual, temprana, ben feta, doncs de la mateixa manera hi ha d'haver una educació digital, diguem-ho així. O sigui, que les primeres vegades que un nen o nena s'enfronta a les xarxes, tant de bo els pares hi puguin estar allà. Jo sempre recordaré també d'una molt bona amiga que la primera vegada que li va demanar, amb 16-17 anys, escolta, puc sortir a la discoteca X, doncs la mare, 16 anys, li va dir: escolta'm una cosa, i van treure tots els temes de lo que podria passar aquella nit allà anant, però en positiu, i el que podràs veure i el que deixaràs de veure. No sé si fins i tot va dir: prova la cervesa davant meu, almenys que la primera vegada que la provis sigui amb mi. Entén-me quan ho dic, potser la noia aquesta ja l'havia provat abans, jo ara no ho sé, però em sembla molt bonic com acompanyar, no?, que dèiem, la importància de l'entorn, les xarxes. Si tant de bo no deixem, no?, pensem que els nens, nenes de 15 anys es tanquen a l'habitació i pares diuen: no, el meu nen és molt bo. Escolta'm una cosa, o sigui, que no es xupa el dit el teu crio, la teva criatura, que ja no és tan criatura. O sigui, jo no dic que li controlis, però està bé que parleu del que veu a les xarxes, del que escolta, perquè a vegades et trobes amb pares que et diuen coses dels seus fills, però com pot ser que el meu fill digui o pensi això, o faci, o tingui aquesta actitud masclista a l'escola, o que està fent bullying a no sé què? És que potser porta 3 anys que tu mai has tocat el tema de les xarxes, sexualitat, etc, i s'està aquí tragant, no?, que dius: oh, és que jo ho controlo tant. No ho controles tant si no treballes en positiu aquests temes. Per tant, a mi les xarxes a vegades poden ser o molt beneficioses o molt perjudicials.
2: Sí, sí, al final és perdre la por a les converses incòmodes.
1: Necessari.
2: Totalment.
1: Mm-hmm. Necessari.
0: Jo conec, tornant una mica al tema de l'esport, però encarat amb això, conec a molta gent, i ho vam parlar la setmana passada, que què passava quan un esportista no li agrada parlar dels partits i s'ho menja ell o ella sol. Al final, mira, jo just ahir ho comentava amb un amic, que després de jugar els partits o la seva vida anar al futbol, no li agrada expressar-la, s'ho menja sol. Què pot passar? Al final us ho pregunto a vosaltres. A ell li anava bé, en aquest cas, però al final, ostres, si no acompanyen el resultat o alguna cosa fent, ostres, et pots quedar amb una bola que al final, quan explota, és molt pitjor.
2: Cadascú té el seu caràcter, evidentment, i la seva manera de gestionar les emocions, els pensaments i tot el que ens passa el dia a dia. I partint d'aquesta base, no crec que sigui just no comparar una persona molt extrovertida amb una més introvertida. Ara bé, ni és bo exposar tot el que sents constantment, ni és bo guardar tot per tu. Al final, potser el cas d'aquesta persona, estem parlant d'una bomba de rellotgeria emocional. És a dir, al final, quan vas amagatzemant i quedant-te tots aquests pensaments, acabaran sortint d'una manera o altra. I sovint ens trobem en casos de psicologia, en casos clínics, que tota aquesta frustració, aquests pensaments que tenim per dins de no he dit que m'ha anat malament però ho he pensat, acaben sortint físicament. I molts atletes que es troben sota casos de guardar-se tota aquesta frustració acaben derivant en lesions. Vull dir, és molt curiós que com la ment té una afectació després física i que acaba sortint per algun lloc. Vull dir, dintre del marc que una persona no li agradi explícitament dir el que sent o el que pensa, sí que crec que hi hauria d'haver una manera de drenatge d'aquests pensaments. Vull dir, ja a nivell de la salut mental d'aquesta persona per poder gestionar. I és molt important, crec, també tenir algú amb qui parlar-ho. Perquè potser es troba davant del cas d'una persona que no té amb qui parlar-ho. Aquí ja entrem en l'entorn, altra vegada, entrem en si algú necessita ajuda professional o no, o si és simplement una qüestió de caràcter d'aquesta persona, de que bueno, és més introvertit pel que fa això.
1: I mira, la setmana passada parlàvem d'en Riqui Puig, que va estar al Barça, que jo vaig ser tutor seu, després van estar no sé en quin equip ara, americà, no sé.
0: Los Angeles Galaxy.
1: Correcte. Doncs jo et vaig parlar de que bueno, la seva família es va convertir una mica en el seu, seu coach, diríem, però en casos així de talent jove, de gent que està començant, és veritat, vull dir, potser els pares no han de ser aquesta figura i necessiten un coach esportiu, una persona que estigui, que l'ajudi des de primer la consciència de com és aquell esportista i com s'expressa, doncs que l'ajudi a verbalitzar, no? Al final, una cosa que tu quedes dins, això és com del dia a dia, no? Si tu un pensament te'l quedes dins i t'està fent mal, allò s'enquista. I acaba sent un pensament tòxic que et porta fins i tot a la bogeria, a bogeria no perquè sigui clínica, però en tema, a actituds totalment estranyes, a comportaments estranys, i tot per no saber canalitzar i verbalitzar, no? La comunicació, que sempre parlem de que el secret de que una parella funcioni és la comunicació. Bueno, la comunicació és necessària per viure. Ara, que un és més extrovertit i li surt sol, meravellós. Que un més, és més introvertit, doncs tant de bo tingui persones al voltant que l'ajudin des de, escolta, ser introvertit o extrovertit, ets com ets, punto. Llavors, però aquella persona més introvertida potser ja la veus a venir. Si té una persona al costat que l'estima de veritat, ja la veurà venir, ja veurà com mira, com respira, i només que li diguis, escolta, què et passa? Doncs aquella persona se sentirà empoderada per verbalitzar-ho, no? No esperis que aquella persona t'ho digui si té aquesta mancança o li costa dir-ho o verbalitzar-ho, no?
0: I en, dic un momentet, Xavi, en el món de l'esport, això a vegades cada cop més s'està normalitzant, per dir-ho d'una manera, explicar i expressar-se. Abans que un esportista professional digués que no se'n veu, que pot patir alguna pressió perquè té molta pressió, perquè té molta autoexigència, era impensable. I ara, ostres, s'està normalitzant una mica. Ronald Araujo va ser l'últim en el Barça que va decidir aturar-se perquè potser tenia massa autoexigència o exigència de les altres persones del voltant. També Ricky Rubio, jugador de bàsquet, va decidir, doncs, para de jugar. I quan ell va veure que podia tornar a jugar, que havia fet un reset, havia mantingut les exigències a zero, doncs va voler tornar a jugar i ara de mica en mica també ho està fent. I un cas és també d'Àlex Abrines, és el que deies abans tu, Elia, en el món de la dansa, que també és de molta autoexigència, doncs ser potser un dels millors i estar en l'elit professional i ser un dels millors, això també pesa. Al final, si no parles, si no t'expresses, pot acabar col·lapsant. És el cas també d'Àlex Abrines, que jugava a bàsquet, també Paula de Badosa en el tenis. Ostres, són jugadors que, per exemple, Àlex Abrines jugava a l'NBA, ho tenia absolutament tot, però la pressió d'estar a dalt de tot li va afectar moltíssim, aquesta autoexigència de potser creure't de que no ets suficient per estar allà dalt, va acabar patant, igual que Paula Dosa, per abandonar finalment aquest esport que t'ho dona tot.
1: Correcte. A mi m'ha vingut al cap també a Pep Guardiola, quan va deixar el Barça, també. El motiu que va donar va ser que estava esgotat, que s'havia buidat. Aquí és on penso jo, pues està bé que ho sentim, el Superman és ficció, eh? Vull dir, aquí no hi ha ni supermans ni superwomans. Vull dir, tots fem el que podem, ho intentem fer el millor que sabem i la vida ja a vegades s'encarrega de que, bueno, de donar-nos el premi, però també a vegades l'hem de lluitar, aquest premi, no? Vull dir que està molt bé. Volies dir alguna cosa, Elia? No sé si... Jo, hi ha una cosa, com per anar... per concloure una mica aquesta tertúlia a tres bandes, abans he dit, i era un altre dels temes que m'agradaria portar aquí breument, que a vegades la persona autoexigent és simplement que li té pànic a l'error. Sembla que no ens podem equivocar, no puc perdre, no puc... I fa una setmana o dos, crec que fa dos, et vaig portar, vam estar parlant de si el talent, de que a vegades aquella motivació de l'inici quan desapareix, què? I vam parlar de que la gent a vegades s'avorreix, no? Típica nen o nena que comença un esport i al cap d'un mes ja no em motiva, no? I s'avorreix. I vam parlar de la neurociència que aporta al voltant del tema de l'avorriment, no? Doncs, això que dèiem ara de que l'autoexigent no admet l'error, m'agradaria portar aquí el tema, què diu la neurociència sobre el tema, i ho tinc escrit. Diu, quan ens equivoquem, el cervell detecta la diferència entre el que esperava i el que ha passat. Llavors, aquest error de predicció activa mecanismes que afavoreixen l'aprenentatge. Si intentem evitar l'error a qualsevol preu, també estem limitant les oportunitats de millora. Per tant, què li diria jo a una persona autoexigent? perjudicial, eh? No l'autoexigència sana, sinó la que no ho és, que compta perquè potser aquella persona es pensa que en el mut en el que està és el camí correcte per triomfar i possiblement, si no canvia i ho porta tot a un lloc més sa, enquistarà la seva carrera en un punt que a vegades potser no té retorn, no? Que pots acabar deixant la pràctica d'un esport perquè has arribat a un punt, jo potser penso, abans parlant de Pep Guardiola, no sé fins quin punt ell es va esgotar, però potser depèn, no tothom pot gestionar un nivell d'estrès tan elevat. Vull dir que cuida't, que de vida només en tenim una, la vida va molt ràpid, ara sembla un iaio dient això, però de veritat, tot passa molt ràpid, només hi ha una vida, si tu veus que estàs arribant a un punt de ai, ai, ai, no dormo, no menjo, no tal, la meva vida ara tot només destaco allò negatiu, el que hem dit abans, no? Només destaco allò negatiu, abans de no sé, no? Tinc por a equivocar-me, no celebro cap victòria, m'enfado molt quan fallo una cosa, si tu detectes això, para i recorda, l'error és l'única manera d'aprendre moltes vegades i de millorar i de progressar.
2: Mm-hmm. Meravellós això que has dit, Xavi.
0: No, no, amb aquesta conclusió no sé
1: jo
0: si...
1: Tinc la jo ja saps que sempre, Jordi, i a més avui que és l'últim dia, jo t'he portat la meva frase,
0: ara.
1: Que penso que, bé, moltes vegades els grans esportistes, pensem que els grans esportistes són els que no fallen, però quan els escoltem parlar descobrim que el que realment els fa grans és la manera com gestionen aquests errors, no? I per tant, avui acabaria amb una frase, i és l'excel·lència no consisteix a no equivocar-se mai, consisteix a continuar creixent després de cada error.
0: Ja saps que no m'agrada dir gaire cosa quan fas aquesta frase de conclusió, m'agrada que quedi ja com a... que la gent pugui pensar-hi. Donar-te les gràcies per haver estat aquí a la banqueta aquest estiu. Hem arribat al punt i final d'aquesta secció. No sé, fem un balanç d'aquestes setmanes. Crec que també ha sigut molt important donar-li veu a aquesta, a l'espai de la psicologia, també encarada amb l'esport, per donar-hi veu, també. I com he comentat fa uns instants, doncs, que cada vegada, mica en mica, doncs es va tinguent més espais per fer això i normalitzar coses que a vegades poden semblar estranyes perquè no es parlen.
1: Correcte. Jo agrair-te molt a tu, Jordi, l'oportunitat. Han estat 5 setmanes meravelloses al teu costat, parlant. Avui, a més, amb la sort de poder compartir aquesta tertúlia amb l'Èlia. Tant de bo, aquesta secció relacionada amb psicologia, aquesta part com tan humana de l'esport, que no la podem deixar de banda, perquè darrere dels esportistes d'elit hi ha persones humanes que són el model per moltíssima gent, milions d'infants, de joves, s'emmirallen en aquestes esportistes, homes, dones, amb talent enorme, que gestionen cada partit, cada frustració, que creixen dia a dia. Doncs tant de bo aquesta part tan humana de l'esport no quedi només en aquestes 5 setmanes. A més, amb l'Èlia que la tinc aquí a la vora, tant de bo això pugui seguir d'alguna altra manera, potser jo cada setmana ja no puc venir, però escolta, de tant en tant, amb l'Èlia o amb qui sigui, amb mi, qui vulguis, doncs puguem aportar aquesta visió humana de l'esport.
0: No, al final, amb aquestes 5 setmanes hem parlat tant per esportistes, hem parlat tant per famílies, hem parlat tant per entrenadors, per tant, hem tocat tantes bandes, tants perfils diferents, que crec que qui ens hagi escoltat, doncs, poder ha pogut aprendre moltes cosetes que de ben segur serveixen no només a l'àmbit de l'esport, ja ho hem anat comentant amb tu, sinó per tots els àmbits.
1: Correcte.
2: Mira, i ara m'agradaria parlar com a oient dels anteriors programes, no tant com a convidada. Crec que ha sigut molt interessant totes les reflexions que heu fet i ara també parlar una mica des de gremi, des de la psicologia. És tan important que hi hagi persones que visibilitzin tots aquests temes, en parlin obertament i sobretot a la ràdio pública, que crec que amb aquesta petita secció heu fet un bé social molt gran i que espero que tothom que ho hagi pogut escoltar i seguir sigui conscient de la feina que heu fet i que arribi molt lluny, perquè crec que és molt important visibilitzar i sobretot parlar i comunicar-se en aquests temes.
0: Èlia, aquesta secció no arriba a la seva fi, perquè ja ho he dit en Xavi, pot seguir. Ara cada classe que facis, perquè em consta que ara tindràs una assignatura de la psicologia esportiva, cada lliçó que aprenguis també ens la pots venir a...
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: Thank you.
4: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
6: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
4: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
6: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
4: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
6: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
4: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central, a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments de xàfec després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
4: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
6: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
4: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
6: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
4: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora. I tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
6: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
4: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
6: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
4: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
6: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
7: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
9: He vingut a posar benzina i ni pensar que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, o per anar a la platja. I és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
10: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte pel meu parell. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però bueno, és el que tenim.
6: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
4: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
6: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'Espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
11: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins el mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
12: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
11: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
4: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
6: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
4: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
6: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
4: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
6: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS. A l'Agència Catalana de Notícies, per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
4: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
6: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
4: Enguany la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, que en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
6: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
13: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
14: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
13: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
14: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
13: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
4: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
6: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
15: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, a moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
16: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
15: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
17: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar pues, que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
15: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
4: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
6: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
4: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
6: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
6: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del centre Beta.
18: Vam ajudar a muntar el tancat i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
19: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
6: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
20: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
6: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar sobretot immediatament el 112.
4: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb castells bàsics de 9 i de la gamma alta de 8 i descarten el pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confiaran portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Màrtirs Street es celebrarà aquest dissabte a 8:15 del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, esclar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
4: It was a good game.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt, molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és al principi de pretemporada, el més important és competir. També hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
7: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim amb partits de pretemporada, perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas, el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
9: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a Lezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
8: El rival, el Montpellier, és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
1: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
0: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
11: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, a poc a poc ja agafant ritme i content.
10: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
11: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
10: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
1: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
0: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
15: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, o conduint, o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant, o reflexionant, o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, No cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

Què tal? Com esteu? Comencem No hi ha distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innovador.

una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però i la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert, però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos. Algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix, jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin. I de moment, la majoria no ho fan.

0: Hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana hem agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vilà ens ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alt Camp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tota una vida lligat al futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja em fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el Camp del Vilà, a Valls, entrenant. Primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser doncs un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls altra vegada, vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca i he recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor, això crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt, molt professionals, amb estadis molt importants i és un gran record tot això.
1: Et podries quedar en un moment, només?
2: En tinc molts, eh? En tinc de bons i en tinc de dolents. Si t'he d'explicar un, és potser el positiu, que estàvem a la ciutat esportiva de València i ens van rebre superbé. Vam entrar en un vestidor amb una sauna dintre, amb un munt de fruita, i només impactar això, obrir el vestidor i trobar aquests detalls, doncs va ser una gran il·lusió.
1: Sovint es diu que el masculí és un futbol més físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
2: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estant físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic, i entre tot doncs, a l'equip s'emporta doncs, una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
1: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
2: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips. Però tot i així cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada doncs, intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
1: Una estona deies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
2: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip,

0: ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'espersor perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres al Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen d'un altre ull, els clubs, els directius de cada club, i que això doncs, és important.
1: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
0: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení, i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona, i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims, perquè crec que aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
1: Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
0: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors, i jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no em havia vingut a veure ningú, per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, us hi tindré una pregunta amb ells, que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
1: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs, que surtin poques referents a jugar al primer equip i, per tant, les noves generacions tampoc se sentin tan identificades.
0: Jo crec que sí. Crec que el no tindre aquest pas de juvenil a sènior pertoca tindre categories inferiors, categories que no són d'una categoria bona, i després les persones o les jugadores que destaquen una miqueta doncs se'n van a altres províncies a jugar i a tindre un nivell una mica més alt. Jo crec que sí, que és apostar-hi i intentar que tots els clubs de Tarragona doncs, apostem i anem plegats a fer créixer el futbol femení a Tarragona.
1: I ja per acabar, un desig pel futbol femení del nostre territori?
0: Ostres, jo m'agradaria molt, molt, molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partida nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre, i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt, jo quan veig les petitetes a les escoles, que van amb les botes de futbol, i que quan salten a cadet o quan salten a juvenil no saben què fer, em fa una mica de mal. Me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta continuïtat i que puguin portar a terme molts i molts, molts anys jugant al mateix club.
1: Escolta, Ivet, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canviï.
0: Esperem que sí.
1: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com l'Ivet, un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima, i no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
4: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: general ordinària, on el punt principal de l'ordre del dia serà la votació d'una nova junta directiva per garantir l'estabilitat institucional. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'estabilitat. Després d'un dissabte i un diumenge en el qual les temperatures han baixat una mica, s'han normalitzat una mica, podríem dir, perquè ha continuat fent calor, però evidentment no una calor tan exagerada com els últims dies, i del que haurem de parlar les properes jornades serà novament d'una calorada que es farà intensa a partir de mitjans d'aquesta setmana. De moment, avui demà encara amb temperatures frenades, però de cara a dimecres, dijous, tornarà a disparar-se força i sembla que aquesta calor ens acompanyarà ben bé fins al primer cap de setmana d'agost. A partir d'aquí la cosa podria començar a canviar de forma més substancial, però mentrestant continuarem parlant de sol i de calor extrema que tornarem a tenir, com ja hem dit, a partir de mitjans d'aquesta setmana. De moment avui, temperatures màximes que ja podran superar els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca, de cara a demà pujant una miqueta més, encara però, com ja hem dit, amb una calor no molt exagerada, però a partir de dimecres tornem a tenir calor intensa a tot el Maresme.
0: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers bulletins. Fins a la propera.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: El Muntatuber, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatuber d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.
4: Bona tarda. Benvinguts al Muntatuber d'avui, del dia, ara ja no me'n recordo quin dia estem, dia 27, no? 27 de juliol. Doncs comencem ara mateix amb el Muntatuber i estem aquí preparades, la Dolors Pinatel i la locució, la Cèlia. Hola, Cèlia, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: La Cèlia, que la tenim aquí avui, que està acabant la seva temporada de pràctiques aquí a la ràdio i ens haurem d'acomiadar, no, Cèlia? Que estàs ja acabant la temporada de pràctiques i avui serà l'últim dia que seràs aquí amb nosaltres al Muntatuber.
5: Sí, avui és el meu últim dia aquí en el Muntatuber fent de control.
4: Fent de control. Tot pot ser que algun dia tinguem aquí de convidada, però de control avui és l'últim dia, Cèlia. Sí. I també ens acompanya la Clàudia Icart. Hola, Clàudia, bona tarda. La Clàudia serà qui a partir d'ara portarà aquest control del Muntatuber. Sí. Bé, o sigui que avui fem un bon equip i tenim el nostre convidat també. Tenim a l'Esteve Tuset, hola.
6: Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. A l'Esteve Tuset, que ja ens vam aportar el seu treball de recerca, que coneixem el contingut d'aquest treball, que vam estar escoltant molt atentament, i que ja ens va quedar clar, que era anglès, París i Londres.
6: Anglès, París i Londres.
4: Sí.
6: La veritat que va ser un treball que ja us vaig explicar la setmana passada i la veritat que va ser un goig poder venir aquí, explicar-vos una mica el que vaig fer i bé, moltes ganes avui de parlar una mica més, em sembla que tocava més personalment avui.
4: Avui sí, avui a veure la segona part del contingut del treball el coneixem, tot i que hi tornem a fer referència, perquè a part de que va ser molt interessant també, a tu et va aportar força, no?, fer tota aquesta recerca, tota aquesta investigació de com es va haver-hi aquest canvi anglès per aquesta fàbrica que s'hi van instal·lar, no?
6: Al final penso que un treball com és història i tot això, i més quan són 100 anys endarrere, veus una mica la visió que tenia la gent en aquell moment, les coses que passaven i ostres, avui en dia podem dir que estem molt bé per sort, i veure el que va passar anys enrere, que sigui guerres, fam, i tot això, la veritat que em va agafar una mica d'angoixa, però bé, al final és part de la nostra història i què menys que veure-ho de tant en tant i saber d'on venim.
4: Sí, sí, d'on venim, exacte, perquè si només mirem el moment actual no sabem les nostres arrels i és molt bo també saber-les, no? D'on venim, com hem arribat fins aquí, en quin moment estem... I també a vegades va bé mirar enrere per no repetir errors.
6: Això mateix, m'agrada molt aquesta frase, el fet de no repetir errors i de, bé, com deia, al final el que va passar anys enrere moltes vegades penso que no és el millor, però com que forma part de la nostra història, que menys que jo ho hagi pogut fer. Bueno, quan dic jo i altres persones, doncs que puguem explicar una mica tot allò que va passar i més quan parles del teu poble o d'allò que realment vols explicar i coneixes.
4: Sí, sí. Fer aquest treball, doncs, això va ser per tu molt profitós i per nosaltres també, perquè ara ens l'expliques. Sí que ens vas explicar una miqueta també per què vas triar fer-lo, no? Perquè a tu t'agrada la història...
6: I tant. Doncs a mi sempre m'ha agradat molt la història, veure tot allò que va passar anys enrere... I penso que és una bona manera, doncs, de, com a treball de recerca que volia fer d'història, doncs, donar una mica de visibilitat del meu poble d'anglès. I bé, la idea va començar una mica, que m'agrada una mica el tema de la moda, i bé, vaig estar parlant amb alguns professors del centre, d'aquí de Lluís Companys, i em van comentar de fer el treball de recerca d'alguna cosa d'aquí al Maresme.
4: Sí.
6: Però jo pràcticament tota la vida he sigut d'anglès, i bé, quan em deien coses del Maresme, doncs poca cosa sabia... I doncs vaig trucar a la meva mare i li vaig dir, mare, què podem fer? I diu, podem fer laburers.
4: Sí.
6: I doncs dic, m'agrada molt la idea. I a partir d'aquí doncs vam fer laburers i bé, va sortir el treball.
4: I a la teva tutora li va semblar bé el tema?
6: Sí, a la tutora li va semblar bé. Al final, com que era d'història, la tutora també és d'història i ja li semblava bé. Més enllà de que fes el que sigui, doncs el tema de laburers li semblava molt bé. I també el tema de que hi havia nanos que estaven estudiant una mica això i també vaig poder aprofitar-ho.
4: Uh-huh. I ja ho tenies triat, però t'hi vas posar de seguida a treballar amb tot això? O vas dir, mira, ja tinc el tema i ja en farem?
6: Bé, a vegades això, el tema d'estudis i treballs de recerca, a vegades va una mica per moments. Sí que és veritat que m'hi vaig posar ràpid el fet de buscar coses, perquè també la professora sapigués una mica de tot el que anava. I doncs a partir d'aquí sí que és veritat que vaig anar fent poc a poc. Havíem d'entregar el marc teòric abans de l'estiu i això vaig fer. I a partir d'aquí, doncs, per tal de completar tot el que era el treball de recerca, doncs vaig estar fent encara més recerca de tot el que podia. I sí que és veritat que els dies finals abans d'entregar-lo anava una mica tort i dret. Però bé, a vegades me passa això i crec que ho vaig a millorar també.
4: Sí? En aquest aspecte t'has d'organitzar una miqueta més.
6: Això mateix. M'agrada començar... O a vegades em costa molt, però quan comença ja de veritat doncs m'hi poso.
4: Engegues, i sí, sí.
6: Quan engego la moto anem més ràpid.
4: I com va anar aquesta recerca que vas fer per anglès?
6: Bé, us ho vaig comentar una mica ja la setmana passada i sí que és veritat que amb tot això del tema d'història a vegades trobar informació és bastant complicat i va ser el meu cas. Que, clar, quan vosaltres busqueu a les xarxes o qualsevol banda de coses, com podria ser ara la Guerra Civil o coses més aviat que la gent coneix, doncs et surt molta informació, però el tema de laborer sí que és veritat que per internet no hi havia res d'informació.
4: Perquè és un tema molt local.
6: Això mateix, i sí que és veritat que hi havia el tema de l'Ajuntament, que ho comentava una mica, però no, diguéssim, en profunditat.
4: La intel·ligència artificial tampoc, no?
6: Tampoc,
4: sap gaire gran cosa d'anglès.
6: Tampoc em podia ajudar gaire la intel·ligència artificial. I doncs a partir d'aquí doncs vaig intentar mirar altres fonts doncs, que em poguessin ajudar a fer aquesta recerca del treball, i hi havia un noi, l'Emili Rams, que per cert em va ajudar moltíssim i és qui coneix una mica tot això de laborers, i ell va fer dos llibres,
4: sí.
6: Parlant una mica d'anglès i de la fàbrica, i a partir d'aquí va ser d'on vaig treure informació. I també us vaig comentar que vaig fer una entrevista a l'àvia, que l'àvia sí. També va treballar allà a la fàbrica i em va explicar una mica tot com anava, i a partir d'aquí també vaig poder treure més
4: una
6: informació.
4: Bona coneixedora i de primera mà la teva àvia, no?
6: Això mateix.
4: Sí, sí. Bé, dius que llavors a última hora va ser una mica correcuita, sobretot suposo posar-ho en paper, no?
6: Això mateix.
4: Potser ja havies fet la recerca, però després era com...
6: A vegades fas la recerca, poses coses que vols canviar i al final s'havia de posar tot a punt, i sí que és veritat que vaig tardar una mica, també l'últim dia va ser quan vaig anar a imprimir el treball.
4: L'últim dia?
6: L'últim dia, no com l'Elisabet, que em sembla que ja setmanes enrere ja ho tenia fet, però jo em va costar una mica més i al final ho vam poder enllestir, per sort.
4: Sí, sí, sí, tu també ja sabies que no et passaria cap entrebanc i vas esperar l'últim moment, perquè, esclar, imagina, qualsevol complicació que et surti, és molt apurat, anar l'últim dia.
6: Bé, entrebancs sempre em passen i, de fet, em van passar que volia posar moltíssimes coses i al final no vaig poder posar tot el que volia, però bé, una experiència més i al final va sortir prou bé, la veritat. Estic content.
4: Sí, sí, ho vas entregar en termini i tot bé.
6: Ah, això mateix.
4: I després, suposo, després de Nadal vas haver de fer la defensa, no?
6: Vaig fer la presentació, sí. La veritat que va ser una presentació que ja estava dies enrere preparat i el primer dia que vam entregar el treball doncs vaig parlar amb la professora per tal de com podia enfocar la presentació i sí que és veritat que en temes d'història vull posar moltíssimes coses, però clar, la presentació em sembla que havia de durar uns 15 minuts o així, llavors...
4: I vas haver de fer un resum.
6: Això, vaig fer un resum del resum del resum. Llavors sí que és veritat que em va costar una mica més, però al final ho vaig poder enllestir. El dia d'abans estava estudiant com un boig, dos dies abans també, i sí que és veritat que va sortir bé, tot i que al principi vaig haver de repetir com volia introduir el treball, perquè em trobava tema nervis i tot això,
4: sí.
6: A vegades sí que és veritat que em costa, però bé, quan vaig agafar el fil ja, com que has fet un treball i ja t'ho saps tot,
4: sí,
6: doncs
4: clar, ho tens molt integrat.
6: Això mateix, doncs ja ho vaig poder gaudir, ho vaig fer crec que molt bé i la veritat molt, molt content.
4: I també els professors van pensar que ho havies bé i em van posar bona nota, no?
6: Això, hi havia dos professores, teníem la Jordina, que havia sigut la meva tutora, i també hi havia hagut la tutora que havia tingut l'Elisabet, i la veritat que van estar molt contentes, també em van fer quatre preguntes al finalitzar i,
4: sí?
6: I bé, les vaig poder defensar bé, la veritat.
4: Clar, segur que les vas defensar bé. Bé, doncs, enllestit el tema del treball.
6: Enllestit.
4: Treball acabat, bona nota. Doncs ara fem una mica de repassada del que has fet tu durant aquests 18 anys, són 18?
6: 18 anys,
4: 18
6: sí.
4: Anys, doncs vinga, tu
6: em
4: vas
6: néixer
4: anglès.
6: Ja, em faig gran.
4: Ui, sí, sí, ja es nota. Això, vas néixer anglès.
6: No vaig néixer en anglès.
4: No. Vaig malament, eh?
6: No, la història és una mica complicada, però bueno, intentaré resumir-ho de la millor manera. I jo vaig néixer aquí a Calella.
4: Sí, a l'hospital, no?
6: Això,
4: sí.
6: Perquè els meus pares eren d'aquí de Tordera, la meva mare i el meu pare estaven junts, i doncs van venir aquí a Tordera, però entre una cosa i una altra els pares es van separar, i doncs vaig anar cap a anglès. Això quan ja era petit tenia uns dos anyets o així.
4: O sigui, del teu record?
6: Correcte.
4: Ja hi havia... ser anglès, no pas a Tordera.
6: Això mateix. Clar, a Tordera sí que és veritat que tenim molts de vídeos i tot, però quan més recordo és el temps que he estat a Tordera, ahir, a anglès. I bé, una mica així, i al final he tornat a venir aquí.
4: Sí,
6: la vida
4: sí.
6: Dona moltes voltes i mira.
4: Bé, això, dos anys, anglès, vius amb la teva mare...
6: No, ara visc amb el meu pare. O sigui, el meu pare està aquí a Tordera,
4: sí.
6: I la mare està amb el meu germà allà anglès.
4: Ah, ja. Però quan tu vas anar cap a anglès en dos anys, vas començar allà a l'escola, no?
6: Sí, vaig anar al Bressol, em sembla, a la Cellera. Ara em sembla que la tieta m'estarà escoltant i dirà que aquí no vaig anar.
4: Ai, ai, ai. Pes la Cellera no és una escola?
6: No, la Cellera és el poble. Que hi ha al costat d'anglès, sí. I vaig anar allà a la Cellera a fer això del Bressol, i quan vaig acabar vaig anar a l'escola Pompeu Fabra, d'aquí d'anglès, que just estava al costat de casa. Quan vaig fer l'ESO, vaig anar a Mer.
4: Sí que vas voltar, eh?
6: Això mateix, he voltat molt jo pel món.
4: Sí, vaja, la Cellera, anglès, a Mer, això.
6: Això mateix, m'agrada veure moltes coses
4: veure
6: diferents.
4: Veure
6: això mateix. I doncs vaig fer l'ESO des de primer d'ESO fins a quart d'ESO allà a Mer, i el batxillerat el vaig venir a fer aquí.
4: Llavors ja vas decidir tornar a Tordera.
6: Correcte.
4: Sí. I ella... aterrar aquí el Lluís Companys, com va anar? Perquè tu no tenies coneguts, venies tot sol, no?
6: Bueno, tenia una coneguda, la Berta Mercader, no sé si la coneixes, que
4: no.
6: El seu germà és en Gerard Mercader, que em sembla que és l'hereu
4: sí,
6: del poble.
4: Sí, sí, que la conec, sí, sí, sí.
6: Doncs les nostres mares ens coneixien,
4: sí.
6: perquè de petits havien estat juntes també amb el meu germà.
4: Sí.
6: I bé, la veritat que va ser una etapa, diguéssim, una mica difícil, perquè, clar, em vaig acomiadar de la meva mare i el meu germà, la tieta i l'àvia, que havien estat sempre durant molts anys, i al final vaig venir aquí, però penso que és una altra etapa. Al final, a la vida hauràs d'acomiadar gent, hauràs d'acomiadar persones perquè has de fer els teus objectius. Llavors sí que és veritat que em va saber molt de greu, però si més no has de fer el teu camí.
4: Va ser la teva tria, no?
6: Això mateix. I al final jo tenia pensat que en cas de que aquí no sortís bé es tornaria.
4: Sí.
6: Llavors sempre que hagués anat malament doncs tenia la possibilitat de tornar. I bé, el Lluís Companys, la veritat que ha sigut una etapa molt, molt xula, m'ho he passat molt bé, he fet molts de companys i companyes, i bé, sí que és veritat que els primers dies amb molts de nervis perquè no coneixia ningú, només a la Berta, però a poc a poc vaig anar a fer companys i la veritat...
4: I has estat a gust.
6: I he estat molt a gust.
4: Sí, sí. I has fet l'ESO? No, has fet el batxillerat només?
6: El batxillerat només aquí.
4: Només el batxillerat. I quin batxillerat vas ser a fer?
6: Jo vaig fer el batxillerat social. Sí que és veritat que el tema de ciències i això a mi m'acosta moltíssim.
4: No t'agrada gaire.
6: I no és algo que m'atiri gaire, perquè hi ha moltíssimes coses i, bueno. I vaig triar el social, la veritat que sempre diuen que és el que té més sortides o més la gent escull, i doncs a partir d'aquí vaig fer el social. Sí que és veritat que una mica més pel tema de que no sabia què fer més endavant, que de fet ara ho parlarem. I bé, per tenir aquests dos anys més doncs, de poder escollir què vull i què no.
4: Sí, sí, anar veient què t'agrada.
6: Això mateix. I no em volia enfocar en ciències o tecnologia i vaig acabar agafant socials.
4: Socials, sí. I el primer va anar bé, el primer curs de batxillerat. I el segon és el que sempre parlem, el de la pressió màxima, perquè has de fer selectivitat, perquè has de pensar què vols triar... perquè, bé, ja tens 18 anys i t'has d'espavilar, no?
6: Això mateix, la veritat que s'ha de dir que jo he patit molt, els companys també, i de fet em sap molt de greu que haguem patit d'aquesta manera, però sí que és veritat que el tema del segon batxillerat és complicat.
4: Sí, i això també us se l'ho he preguntat tu, aquest patiment és més perquè la pressió que notes de part dels professors i tot, o és més pel que tu mateix t'exigeixes?
6: Jo crec que les dues bandes, la veritat, sóc una persona prou exigent a vegades, perquè vull fer moltíssimes coses i la veritat no, a vegades no se'm dona i me frustra una mica, diguéssim. I també el tema de la pressió, de fet de que hi hagi molts exàmens seguidament i al final tenies un mes per fer un tema o dos temes i ja estàvem en un examen, dos temes més i l'altre examen. I la veritat que es fa una mica engorrós tot això perquè veus que només venen exàmens i no pots estar tranquil ni un dia, la veritat.
4: Ja, no et refàs, no?
6: Això
4: en fas un i n'has de preparar un altre i és constant això.
6: Això durant... i també el tema dels exàmens... que són 9 exàmens en 3 dies, i clar, és un tute que has de portar preparat ja 2 setmanes abans els exàmens, tornar a repassar 6 vegades, ara no me'n recordo d'això, d'allò, perquè hi ha moltíssimes coses.
4: Sí.
6: I bé, al final ho feies com podies, i a vegades ja sí que és veritat que et donaves una mica per vençut i ja deies, mira, el que surti ja està, no em vull capficar més, perquè si no acabaré malament.
4: I una mica et va afectar tot això, no? També a la salut i tot, aquesta pressió?
6: Sí, la veritat que em va afectar molt i sobretot al final de curs, que vaig tenir problemes de salut amb tema d'estudis i tot això, ansietat i aquestes coses, i que al final per aquest motiu vaig haver de deixar la selectivitat per ara al setembre.
4: Sí.
6: I que de fet ara ja a principis d'agost has de començar a fotre-li canya.
4: Sí.
6: I bé, sí que és veritat que poder no ho he portat de la millor manera perquè han hagut de passar aquestes coses, però mira, a vegades passen coses a la vida i t'has d'afrontar com
4: t'has trobat amb això, no? I per tant, acceptar que la teva salut t'havia quedat afectada per tota aquesta pressió i canviar.
6: Correcte.
4: Canviar, en lloc d'anar a la selectivitat al juny, ho has deixat per setembre?
6: Bé, ho podia haver fet al juny, sí que és veritat, però... quan vaig ja començar a trobar-me bé, ja faltaven unes una o dues setmanes i ja tornar-me a posar de nou, estudiar tant i tant i tant, se m'hagués fet impossible i no hagués anat bé. Llavors, mira, vaig dir, Esteve, estigues
4: tranquil. Faig una pausa, no?
6: Fem una pausa, descansa i després ja tornaràs a engegar la moto.
4: Sí, sí.
6: Ho vam fer així, la veritat.
4: Molt bé, molt bé. I bé, com dius, ara, però agafant-ho una mica més tranquil·lament, et prepararàs per la selectivitat per anar-hi al setembre.
6: Això mateix. Penso que tot allò que fas, i més quan és una selectivitat, que és una cosa bastant important, doncs vull agafar-me un calma. Sí que és veritat que vull fer moltíssimes coses, però al final, si en vols fer tantes, no surt ni una. Llavors, mirar d'agafar la vida una mica amb calma, d'anar a poc, de que les coses ja sortiran, i si no surten, les tornes a repetir. Llavors, mira,
4: No posar-te tanta pressió, aprendre a viure d'una altra manera, no? Sense tanta exigència.
6: Això mateix, tenir una mica la llibertat de fer el que t'agradi, si no ho vols fer no ho fas, i fer el que una mica et vingui de gust.
4: Una bona decisió, no?
6: Això mateix.
4: Esteve, la selectivitat, i després?
6: Bé, aquesta és una pregunta que no sé ben bé si respondre, si no, perquè potser...
4: És secret, és secret.
6: Això, us diria una mentida, llavors m'ho vull guardar una mica a mi per secret i bé, m'ho vull guardar si no es fa res, la veritat.
4: I tant, a veure... No, ja ho veurem, anirem seguint a veure com cap on tires.
6: Això és una mica incògnita, també, Llavors, tampoc us vull dir una cosa que al final no faré, llavors seria mentir-vos i prefereixo no dir res i ja...
4: Fer la selectivitat i ja veuràs,
6: i després ja veurem què fem o què no fem.
4: Molt bé, molt bé. Doncs, ara també, a part de fer selectivitat, de quan sigui el moment de decidir què fas, això també tens ja majoria d'edat, no?
6: Tinc majoria d'edat, sí.
4: I aquesta majoria d'edat, però, no suposa massa res, tampoc, no?
6: Bé, per mi, a lo millor el que diré ara serà una mica raro, però per mi, quan és el dia del teu aniversari, és un dia més.
4: Sí?
6: Sí que és veritat que és un dia especial, perquè és el teu aniversari, però per mi és un dia més, i al final, tinguis 18, tinguis 25, doncs...
4: El celebres, l'aniversari?
6: Jo no gaire.
4: No gaire?
6: No sóc la persona que més celebra els aniversaris, ni que fa festes, ni coses d'aquestes. Però bé, sí que és veritat que potser faig un petit sopar perquè m'ho mereixo i això, però...
4: Però grans esdeveniments...
6: Grans festes i grans coses, no, la veritat que no.
4: Molt bé, doncs ja sabem més coses de l'Esteve. Però ens en queden, ens en queden moltes.
6: I tant, i tant.
4: Sabem una de les teves aficions, que és la història, però explica'ns més aficions que tinguis.
6: Bé, aficions, ara ho comentàvem fora de gravació, i bé, m'agrada sobretot, ara vaig a córrer, no vaig a competir ni res, però vaig a fer els meus quilòmetres, a fer una mica de viatge.
4: No competeixes i tampoc autocompeteixes, a dir, no, he de superar, que ahir vaig fer això, vull fer més, no?
6: No, sí que és veritat que hi ha moltes persones que sempre compten, ara haig de fer 4 minuts al quilòmetre, ara haig de fer tantes sèries, i jo la veritat que no, vaig a la meva, faig una mica, me poso la meva música, vaig a fer la volta i disfruto una mica, veus de gent, saludes i ja està, la veritat que no miro si faig més o menys, si no vaig a disfrutar una mica i ja està.
4: I les rutes fas les que venen de gust o sols fer rutes marcades?
6: Bé, sí que és veritat que l'altre dia vaig estar parlant amb l'Albert i que li volia comentar una mica el tema de rutes, perquè ell coneix molt Tordera i jo a vegades m'acosta una mica, i sí que és veritat que faig rutes, però m'agradaria conèixer una mica més tot i crec que haig d'investigar una mica més, la veritat.
4: Conèixer més els entorns de Tordera.
6: Ah, això
4: sí,
6: mateix.
4: Que hi ha molt de terme, hi ha moltes zones molt maques.
6: I també sí que és veritat que de tant en tant faig algun camí de ronda, alguna cosa així que m'agrada, a més també ho faig amb la mare quan ve.
4: Sí? La fas anar a caminar?
6: Això mateix, fem una mica la ruta, ens veiem, xerrem d'això, d'allò, i doncs, mira, si es pot canviar una mica i no sempre fer el mateix, doncs millor que millor.
4: Ara vas a córrer, però havies fet altres activitats esportives, no?
6: Sí, en el seu moment vaig fer futbol, es podria dir que era un bon jugador, crec, a la meva època, però...
4: Ui, ui, ui, a veure, aquí hem d'interactuar una mica perquè tenim la Cèlia, que és una jugadora de futbol. Tu l'has vist mai jugar, l'Esteve? L'has vist mai jugar, l'Esteve?
7: No.
4: Es considera bo, eh?
6: Vaig fer un partit amb els de la ràdio l'any passat i va anar prou bé, la veritat.
7: Quina posició jugaves?
6: Jo jugava mig. Sí que és veritat que corro bastant ràpid, llavors feia una mica de mig, extrem, però era futbol 7, era quan era petit i mira.
7: Ja no puc opinar en mig, perquè jo he jugat a totes les posicions com a tal. En futbol 11 i futbol 7 jugava a totes les posicions, però podia ser defensa central.
6: I això, que jugaves a totes les posicions, com és?
7: L'entrenador, en Xevi, el meu entrenador, em canviaven de posició cada 2x3. Jo era defensa bona perquè feia bons cossos i això, i despejava bé la pilota. I després em van provar de lateral i em va dir, corre i esprinta, i marca. I se'm va donar bé, saques de córner, vinga, va. Ara juga de mig, quan em falta algun, doncs vinga, va.
4: És polivalent, la Cèlia?
6: Això mateix. Sí. Ja va bé, a vegades, tenir persones a l'equip que siguin polivalents.
7: Quan jugava a futbol 7, me'n recordo. Un dia em va tocar ser fins i tot portera. Jo, vinga, per què no? Jo jugava a totes les posicions, però sí que la meva era defensa central.
4: I tu, què és que jugaves, Esteve?
6: Això, jugava de mig i d'extrem.
4: Sí, i consideraves bo?
6: Bé, ho feia prou bé, la veritat.
4: Anglès a Tordera?
6: Anglès, bueno, jugava a la Cellera, jo.
4: A la Cellera, sí, sí.
6: Notícia d'anglès, jugava a la Cellera.
4: Sí.
6: I bé, tenia els meus companys, que encara tinc, i pues bé, m'ho passava bé i feia una mica de tot. I sí que és veritat que per temes del cor ho vaig haver de deixar, però mira, va ser una etapa molt, molt bonica i m'ho vaig passar molt bé.
4: T'ho vas passar bé. Molt bé, doncs mira, futbolistes aquí. La Clàudia no, eh? A futbol? La Clàudia no. Esteve, però a part de jugar, ets seguidor de futbol?
6: Soc molt seguidor del futbol, sí que és veritat que a vegades a casa em diuen per què miro tant de futbol, però sí, sí que és veritat que soc del Barça, llavors sempre miro els partits del Barça com va, i de fet ara que ha sigut el Mundial també sí. He mirat algun partit d'Argentina, Espanya... i algun més, i mira, m'ho passo bé. Sí que és veritat que no sóc el que miro més futbol, com a lo millor l'Elisabet, que sí que li agrada molt el futbol.
4: Però ella és monotomàtica, gairebé. Sí.
6: Però sí que és veritat que miro bastant de futbol, i també a vegades algun altre esport, Fórmula 1, MotoGP a vegades, i mira, m'entretengo una mica entre tots els esports que hi ha i miro una mica de tot, la veritat.
4: Sí. Motos, tu també havies fet moto, no?
6: Vaig fer moto en el meu moment, per desgràcia vaig tenir un petit accident i vaig haver-ho de deixar, però bueno, sempre m'han anat passant coses i mira...
4: Has canviat, no?
6: Això mateix.
4: Passa alguna cosa, doncs canviem.
6: Vaig deixar el futbol, no va bé, doncs una altra cosa, i vinga, i anar provant coses, i al final doncs vas una mica així, i a vegades quan vas provant trobes allò que t'agrada i mira, i vas fent, la veritat.
4: I ara estàs amb això d'anar a córrer i a veure què més faràs.
6: Ah, això mateix.
4: Molt bé. Doncs continuem amb més coses que t'ho facin passar bé, no? Amb què t'ho passes bé? A part d'anar a córrer, a part de la història...
6: M'ho passo bé. Ostres. Us diria que tots els esports. Sí que és veritat que m'agrada fer tocar una mica de tot, com ara el tennis, el pàdel, bicicleta... Llavors, fer una mica de tot. I sí que és veritat que amb allò que m'ho passo bé, ostres, bueno, això que us dic, els esports és el que més m'agrada.
4: I sortir amb els amics, anar de festa, aquest tipus d'activitats?
6: No, la veritat que per aquesta banda res. Sí que és veritat que, bueno, s'ha de dir, sóc una persona molt solitària, que vaig a la meva bola.
4: Però no, solitària, però tens amics i et relaciones
6: això,
4: molt.
6: Tinc companys i tinc molta gent, però sí que és veritat que vaig a la meva, tampoc... A vegades sempre els dic, no vull molestar-te. Llavors,
4: què vol dir, no vull molestar-te?
6: A mi no m'agrada molestar mai a la gent.
4: I per què s'has de molestar?
6: Quan, o sigui, molestar en el sentit doncs, d'enviar un missatge o fer alguna cosa, que sé que la gent està molt, molt ocupada, té moltes coses a fer, més ara l'estiu. Llavors, m'agrada que disfrutin, que vagin a la seva, i si el dia demà volen fer alguna cosa i m'ho demanen ells, doncs encantat.
4: Sí?
6: Però jo, el fet de demanar-ho, a vegades m'acosta una mica més que res perquè no vull molestar la gent.
4: Sí, per mi no ho veig com una molèstia, eh? És una proposta, no?
6: Jo sempre ho veig com una
4: sí?
6: molèstia. Mira.
4: No ho sé. Són punts de vista, però vaja, jo ho veig més com una proposta.
6: Bueno, jo he anat així i mira, he anat fent les coses. Sí que és veritat que de tant en tant, quan veig alguna persona així, doncs ja a vegades sorgeix de fer alguna coseta, però...
4: Però no massa.
6: Però jo faig la meva, vaig a la meva i mira...
4: Per tant, això, sortir, anar a festes, anar a concerts, tot això no és massa el teu.
6: No, el tema de... Ara ho comentàvem, de fet. El tema de les festes i l'ambient de discoteques, de nit i tot això, no em va res. La veritat, l'ambient no m'agrada. A vegades sí que és veritat que molta gent o molts companys beuen, fumen i coses d'aquestes, i a mi no...
4: Res de tot això.
6: No m'agraden aquestes coses, i més quan has de veure els teus companys o companyes d'aquesta manera, i em sembla una mica...
4: No t'hi sents a gust.
6: No, la veritat que no.
4: No t'hi sents a gust. Bé, no vas a concerts ni res, però sí que escoltes música, no?
6: Escolto molta música, de fet, massa i tot.
4: Ah, sí?
6: De fet, em sembla que hem preparat unes músiques que les
4: doncs
6: companyes
4: sí.
6: ens posaran, i bé, ara ho estàvem comentant i els he dit dues músiques, no sé quina posarem primer, però...
4: A veure, què triïn elles, quina posem primer?
7: La d'en Bruno Mars.
6: Vinga, va, Bruno Mars.
4: Escoltem-ho.

0: Bé, doncs explica'ns per què has triat aquesta, Esteve.
1: Bé, doncs la veritat que és una cançó que m'agrada molt, es diu Just the Way You Are, de Bruno Mars, i bé, explica una mica el tema de com és una persona, com és ella, i sempre ha sigut una música que m'agrada moltíssim i que de fet a la mare també li agrada molt, i de tant en tant, com estem per allà a casa, doncs la posem i ens anem.

0: Esteve, quina és aquesta cançó i qui la canta?
1: Aquesta cançó es diu El Golpito, de Quevedo i Nueva Línia, i de fet ha sigut una cançó que s'ha escoltat molt, de fet, aquests últims dies. De fet, és un nou àlbum que va treure en Quevedo, que és un cantant que m'agrada molt, la veritat. I bé, m'havíeu dit de dir alguna música, és la que he trobat per aquí a l'Spotify que tenia la llista, i dic, mira, va.
0: Aquesta.
1: A més, és una mica animada, i dic, vinga, la posarem.
0: També. L'escoltes sovint, doncs?
1: L'escolto sovint. Sí que és veritat que escolto tot tipus de música, la veritat, ja sigui... a vegades escolto...
0: Tot tipus.
1: A vegades escolto una mica de bachata, que si Romeo Santos, una mica de reggaeton, sempre hi és... també músiques ingleses com aquesta de Bruno Mars, The Weeknd, i aquests artistes, la veritat, que m'agraden molt. Sí que és veritat que intento canviar una mica, i llavors no sóc aquests que escolten sempre reggaeton, sinó que vaig variant una mica, la veritat.
0: Molt bé, doncs mira, no les coneixia, o sigui que m'ha agradat sentir-la. Esteve, tu també has estat fent tertúlies aquí a la ràdio, has fet el curs, no? Aquest tema t'agrada?
1: Bé, el tema de la ràdio sempre m'ha agradat, sempre m'han dit que parlo prou bé, i llavors va ser una mica la iniciativa de que l'any passat, el tema de l'estiu, doncs vaig decidir de venir aquí, de veure com anava tot, i bé, vaig entrar directament, no vaig fer cap mena de curset, sinó que l'he fet ara, el curset.
0: Sí.
1: Vaig entrar directe aquí a la ràdio perquè necessitaven gent, doncs, per fer els programes, per ajudar una mica. I bé, vaig acabar fent tertúlies, vaig fer algun programa també el programa de l'estiu que feia l'Albert, i els dies que va estar de vacances també ho vaig fer jo,
0: sí,
1: que llegia una mica les notícies i tot. I bé, he anat fent moltes coses, també he fet tema de redacció, he gravat algun podcast que hi havia aquí que la gent que necessitava, i bé, he anat voltant una mica i tocant una mica les coses.
0: Bé, això ens passa a les ràdios locals, no? Que anem remenant una mica d'aquí, una mica d'allà, fas una mica de tot.
1: Això és, sí que és veritat que el tema de control de so és algo que no m'agrada gaire, la veritat. Però bueno,
0: els hi deixes fer amb elles, eh?
1: Això mateix. Elles en saben molt més que jo, segur. I bé, tot i que ho he tocat algunes vegades perquè l'Albert m'hi feia anar-hi.
0: O perquè no queda més remei, no? A vegades.
1: Això. Bueno, perquè volia que provés una mica, perquè no sempre fes jo de locució, que també hi havia en Damià que ens ajudava l'any passat. I ens anàvem tornant una mica i bé, quan me tocava fer mi control de so, què haig de fer, però...
0: Ai!
1: Això.
0: Clar, que a tampoc... vegades sembla que no vas prou àgil, no?
1: Això, tampoc volia que sortís malament, m'entens? Llavors, anava fent una mica, ho he tocat tot, la veritat, i bé, content. Locució sí que és veritat que és el que més m'agrada.
0: El que més t'agrada, sí. I t'hi veuries fent locució i fent ràdio?
1: La gent em diu que ho intenti, sí, que...
0: Però vaja, que tu digui la gent no vol dir que no vingui, que és a tu que t'ha de venir de gust.
1: Bé, ho dic més que res perquè a la gent li agrada una mica com xerro, com parlo i tot això, llavors els agradaria que estigués parlant a ràdio, si no és aquesta, a Ràdio Tordera, que en fos una altra, a l'Ona Maresma o així, llavors, sí que és veritat que la gent m'ha insistit una mica que m'hi quedi, però al final jo vaig provant una mica moltes coses i doncs a partir d'aquí...
0: Vas fent experiències, eh?
1: Això, vaig fent experiències. Tot i això, no sé ben bé si sóc o seria un bon locutor de ràdio. Llavors,

0: sí que és veritat que jo veig l'Albert o veig persones que com han fet tota la vida i veig que no sé si jo podria arribar a aquell nivell perquè ho fan molt i molt bé, saben improvisar molt, molt més bé que jo, així que...
1: Bé, però també saps que quan estàs davant el micro no pots, has de tirar endavant, improvisar o no improvisar, però has de seguir, no?
0: Això, sí que és veritat que quan començo aquest programa o qualsevol programa sempre em poso una mica nerviós al principi.
1: Però això ens passa
0: quan,
1: a tots.
0: Quan hem agafat una mica de ritme ja, doncs, que si jo, que si allò, intento disfrutar una mica del que estic fent per no posar-me, diguéssim, tanta pressió i, doncs, a partir d'aquí, doncs, si surt un bon dia, perquè hi ha dies que no surten les coses,
1: ah, sí, doncs, millor això que sempre millor, passa, que hi ha dies més bons que altres, això hi hem de comptar sempre. Bé, doncs explica'ns també més coses, per exemple, de història, no?, que parlàvem abans. I de tot això que també hem parlat al començament del programa, de, amb la teva recerca, haver anat tan endarrere, no tant, no?
0: Sí, dèiem, 100 anys,
1: sí. I que hi hagi hagut aquests canvis tan grossos i positius en molts aspectes, no? Però amb d'altres aspectes poder no tan positius, perquè la societat ara com la veus? La de llavors de fa 100 anys era molt difícil per poder tirar endavant, per poder tenir lo bàsic, per això, treballar, poder menjar, poder atendre la família. Tot això ho tenim superat per una banda, però també tenim altres problemes per altres bandes, no? Amb aquests 100 anys d'història, aquests canvis que hi ha hagut, com els veus?
0: M'agrada molt la pregunta i penso que són dos punts de vista molt diferents. Sí que és veritat que, com us comentava abans, hem canviat moltíssim i hem canviat per bé, diguéssim, que ara tenim moltes més facilitats que abans no hi eren, però sí que és veritat que hi ha certs punts que considero que hem empitjorat. Però hem empitjorat pel fet de que hem evolucionat. Per exemple, abans no hi havia telèfons, no hi havia coses en què et poguessis entretenir, diguéssim, de manera més digital. Llavors, a més, la gent convivia molt més junta quan era un poble, quan tenies els companys i companyes, que sorties a fora al carrer a jugar, i aquestes coses ara penso que s'han perdut moltíssim, més quan la gent es passa moltíssimes i moltíssimes hores davant d'una pantalla mirant les xarxes socials o vídeos o qualsevol cosa. Llavors, per aquesta banda, crec que hem perdut l'habilitat de comunicar-nos de manera més social entre les altres persones, que al final conviure t'ajuda al fet d'entendre com són les persones i al final també aprens de cada persona o de cada company, perquè al final jo, quan estic a l'institut, estic a fora de casa, doncs intento aprendre d'aquelles persones, perquè cadascú és un món, cadascú sap alguna cosa que l'altre no sap. Llavors, quan et comuniques i fas, diguéssim, una mica de pinya amb companys o companyes, doncs el dia de demà sabràs moltes més coses que un altre no haurà sabut, perquè ha estat tota la seva vida mirant pantalles.
1: O sigui, aquesta relació humana, no?, i de tu a tu, és la que tu valores.
0: Correcte. Al final, quan més aprens, no crec que sigui de les xarxes socials, sinó aprens de les altres persones que potser han viscut aquella història o que saben un coneixement que tu no tens, i al final és com ara, no? Quan vas a estudiar o vas a alguna banda, moltes vegades ara es fa, diguéssim, de manera digital, que ho pots fer des de casa, però sí que és veritat que de manera presencial don més aquell ímpetu del fet de que el professor i tu estigueu de tu a tu, i que en el seu moment puguis fer-li segons quines preguntes, segons quines coses que tinguis intriga, i que moltes vegades de manera digital això, per exemple, no es podria fer.
1: Ja, ha canviat molt la manera de relacionar-se, i ara potser no, la relació aquesta més humana, més propera, més directa, s'està perdent, i és només estar pendent del que t'envien des de diversos fons, no? T'envien a través de les xarxes i tot. Tu et sembla que estem manipulats també, ara? Potser fa 100 anys ho estaven, doncs, per als propietaris de les fàbriques, que estaven com manipulant o abusant dels treballadors. Ara tu et sembla que amb les xarxes i amb aquest tipus de vida estem també manipulats?
0: Bé, jo crec que tota la vida i en tot moment hem estat manipulats. Sobretot us faria la referència del moment que hi havia Hitler i també hi havia el seu company en Goebbels, em sembla,
1: sí?
0: Que es dedicava sobretot al fet de feia segons quins anuncis o segons quines coses per veure que ells eren els bons i que ells estaven fent bé la feina. Llavors, crec que hem evolucionat d'una manera que, per exemple, ara hi ha coses com seria el màrqueting,
1: sí,
0: que moltes vegades has de mentir pel fet de que aquelles persones que tenen o no tenen allò que tu vols, doncs els hi crees una necessitat pel fet de que et comprin o no aquell producte. A l'igual, per exemple, el tema de tot això dels iPhones,
1: sí,
0: del fet de que la marca mateixa d'iPhone crea aquell...
1: la necessitat de comprar la versió més nova, no?
0: Correcte. Del fet de que nosaltres som unes persones que som consumidores, que nosaltres consumim. Llavors, totes aquelles marques o totes aquelles empreses ens volen crear una necessitat que a vegades ni ho necessitem, però ho comprem perquè, ostres, allò és d'última generació, és el millor que hi ha. Llavors, a partir d'aquí, doncs, les empreses intenten, penso jo, intenten redirigir un lloc cap a ells, diguéssim, doncs, que hi hagi aquella fidelitat entre tu i ell, i doncs tu, a poc, doncs vagis aportant els teus diners i ells puguin recaudar els seus.
1: A veure, alguna cosa que vulgueu aportar? Cèlia, Clàudia, no? Esteu d'acord amb el que està dient l'Esteve? Sí? Bé, i estan d'acord, sí, també ho veuen així. Doncs el que sí, que segur això ho estàs dient, sí, ens creen necessitats que realment no tenim, però per autovalorar-nos ens pensem que hem de tenir aquest últim model, que hem de tenir això, allò i l'altre, si no, no som ningú, no?
0: Penso també que som una mica dèbils en aquest sentit, de que moltes vegades ja veiem una cosa i ja necessito allò, i sí que és veritat que a vegades penso, molts companys o companyes en el seu moment, doncs a vegades tots aquells diners que tenen o els hi han donat, doncs, els malgasten pel fet de que necessiten comprar-se segons quines coses que no necessiten, perquè moltes vegades penso jo, si tens tres sabates que ja et van bé, per què en necessites vuit? No? Llavors, moltes vegades volem més i més, que si més roba, que si un altre telèfon, que si... Però al final, amb poc,
1: sí,
0: tenim...
1: I, és clar, d'aquesta manera ens obliguen a consumir, no? Ens obliguen, no? Vaja, o ens creen aquestes necessitats que ens les assumim, diem sí, ho necessitem, i llavors, amb això, també has de treballar més per poder fer o feines que puguis guanyar diners, perquè si no pots assumir tots aquests costos, no? De necessitats que et crees.
0: Això, al final... Penso, moltes vegades companys i companyes estan treballant durant un estiu o fan feines puntuals i tots aquells diners que han recaudat durant tot el que han treballat s'ho gasten. Que penso que està molt bé, que el fet de que els diners al banc no
1: hi fan res tampoc.
0: Això, no hi pinten res en allà, i sinó que has de distribuir una mica i has de tenir el fet de no tenir por a gastar els diners i no estalviar tant, perquè allà al banc no hi fan res, però... Ostres, a vegades gasten més de lo que haurien, i moltes vegades es queden sense diners o han de demanar diners, i ostres, tot allò que t'has guanyat durant aquells mesos que t'hagis gastat en dos dies.
1: De la societat actual, què canviaries? Moltes coses.
0: Bé, ara estic pensant a veure quina seria la més indicada. Però, mira... Hi ha dos principals que m'agradaria canviar. Sobretot, quan vaig pensar de fer aquest treball de recerca, més endavant vaig estar parlant amb la mare i li vaig dir: mira, si jo hagués de tornar a fer el treball de recerca, faria un treball de recerca sobre per què som tan antipàtics.
1: Som antipàtics?
0: Penso que som, avui en dia, som persones molt antipàtiques.
1: Individualistes, potser.
0: També, però sí que és veritat que, per exemple, me passa moltes vegades que en el mateix col·legi, quan surto per aquí al carrer, moltes vegades la gent ja ni saluda, ni diu bon dia, ni diu bona tarda, i crec que s'han perdut maneres que abans a lo millor ja hi eren, i que a poc, doncs, o fas qualsevol cosa i la gent veu com una persona rara, no? I al final, a poc la gent, com que cadascú va per la seva, que de fet està bé, no?, però també has de tenir una mica de compassió per la gent que et rodeja, doncs, al teu voltant.
1: Sí, perquè és el que el comentaves abans, no? Justament aquesta interacció social entre, parlaves de professors, però també entre amics, companys o fins i tot veïns, no? Allò que dèiem, que ara no ens saludem, no en traiem partit, potser, d'alguna manera, de la gent que tenim a l'entorn.
0: És que tampoc sabria dir-t'ho, però penso que costa molt el fet de dir bon dia, bona tarda, o el fet de dir t'estimo, a vegades, que costa moltíssim, no? Llavors, penso que la gent a vegades és una mica, no vull dir cap paraula dolenta, no? Però que a vegades costa una mica i em sap greu, no? Que s'hagi perdut una mica d'aquestes maneres i que, per exemple, jo el jovent d'avui en dia, jo quan entrava a la classe, a la meva classe, ningú deia bon dia.
1: Ningú deia bon dia?
0: Era jo l'únic que deia bon dia i que saludava els companys.
1: Ah, sí?
0: Llavors, penso que s'ha perdut una mica tot això, doncs, que no costa res dir bon dia i penso que alegres el dia a algú, no? O quan li dius, ara la Cèlia, que li queda molt bé la gorra, doncs li dius, no? Llavors, veus, ja treuen un somriure. Llavors, per molt poca cosa que sigui, doncs, jo ho valoro moltíssim.
1: Sí, però a veure, és que a la Cèlia li queda bé la gorra. S'ha de dir, no? S'ha de dir. Sí, és veritat, és veritat. Potser no cuidem, no? No cuidem a les persones que tenim cuidar amb la part amb l'aspecte de tenir-hi una atenció, de comunicar-li això, que estàs a gust amb ell o que li queda bé o que potser no tenim aquesta atenció a les persones que tenim a la vora.
0: Penso que és important, sobretot, cuidar els petits detalls de les coses, però molt petites que siguin, i que, com ara deia, un bon dia o una bona tarda pot alegrar el dia a algú, no? I moltes vegades jo quan vaig a córrer intento sempre dir bones o bon dia.
1: Amb qui et creues pel camí?
0: Ah, això mateix, amb qui em creuo. Hi ha vegades que la gent ni me mira ni me diu res, però bueno, és problema seu, no és pas problema meu. I doncs, per molt que aquella persona no m'hagi dit res o no m'hagi vist o no m'hagi volgut contestar, jo vaig a la següent i li dic bon dia. Que no costa res.
1: No. Això abans es feia habitualment, ara tens raó, Esteve, ho fa poca gent, això.
0: Penso que costa una mica, la
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, això és una de les coses que canviaries, però vaja, tampoc és que hi hagi eines com per dir canviem-ho, fem que la gent sigui més amable, fem que la gent estigui com més atenta a les altres persones que es troba, això, no sé quins elements hi hauria o de quina manera ho podríem canviar.
0: Jo, la cosa és que no sé ben bé d'on surt tot això de que la gent hagi perdut una mica, diguéssim, les maneres, però sí que és veritat que penso que tot això del tema de les xarxes i tot això ens ha afectat una mica. Llavors, com ara deia, que la gent està tot el dia amb el telèfon...
1: Estàs posat a dintre el telèfon en lloc d'estar atent a les persones i també una mica a l'entorn, no?
0: Això mateix.
1: El que tens al voltant, si els arbres han tret fulles, si han sortit flors, a tot, no?
0: I ara m'agradaria comentar-te que també penso que, sempre ho dic, no? Ets de qui et rodeges. Llavors, tenir persones al costat que realment tenen unes maneres, es comporten d'alguna manera, tu, al cap o a la fi, seràs una mica com aquelles persones, no? Llavors, també rodejar-te de persones que realment t'estimin, que et valorin, i a partir d'aquí, doncs, també el tema familiar, sempre que es pugui, doncs, que si te crien d'una bona manera, no hi ha d'haver-hi cap problema perquè endavant miris pantalles o qualsevol cosa, que sempre tindràs aquell respecte per les altres persones.
1: I tant que sí, de fet la família és la base, no?
0: Això.
1: La família és la base.
0: Si agafes, diguéssim, un bon punt o com dius tu, unes bones bases, doncs el dia de demà ja ho tindràs, diguéssim, assolit i ja no et costarà dir un bon dia, un bona tarda, un gràcies, merci.
1: Sí.
0: Llavors, doncs, a partir d'aquí
1: tot
0: penso
1: que crea, doncs, com un benestar d'alguna manera,
0: mateix.
1: No?
0: Correcte.
1: Sí, i també una mena de cohesió social, tot això.
0: I que, de fet, ara costa molt el fet de cohesionar, que sí que és veritat que hi ha festes majors i activitats, doncs, que pot estar amb la...
1: Per fer trobada.
0: Correcte, per fer trobada, però sí que és veritat que, per exemple, també moltes altres tradicions, com ara les sardanes, això, gent de la meva edat ja no ho fa. Jo tampoc, no sóc la persona que més fa sardanes, però en el seu moment també ho vaig fer-ho, i també aquestes coses es perden molt. I, per exemple, quan es fan amb això de motos antigues i tot això, sí. No és que vegi gent jove, perquè costa...
1: La Clàudia riu perquè a vegades li toca anar amb motos antigues.
0: Doncs tot això de motos antigues, de tradicions, es perd molt, i el jovent ja no està enfocat en a coses que hi havia abans.
1: Alguns sí, alguns sí.
0: Poquets, eh? No vull generalitzar tothom, però poquets sí que és veritat que
1: n'hi ha. Sí, sí, sí. Doncs, Esteve, que bé que ens hem passat amb els teus punts de vista, els teus criteris i les teves aportacions. Anirem acabant, perquè ara d'aquí un moment hem d'anar a publicitat i després a l'informatiu de les 7, però abans d'acabar, anglès o Tordera? Home, el teu anglès, París, Londres, Tordera, no té aquesta mena de referents, però a veure, com veus anglès, Tordera?
0: És una pregunta molt complicada, i les dues tenen les seves coses bones i les dues tenen les seves coses dolentes. Llavors, si voleu, explico molt ràpid de cada un, i si no et fa res, m'agradaria no escollir, i si no, quedar-me en un punt mig. És com el pare i la mare, no? Una
1: Clar,
0: mica.
1: Sí, sí, doncs llavors, ja veig que anglès o Tordera no és, sinó anglès i Tordera.
0: Això mateix, que cohesionin els dos. Llavors, per exemple, anglès, per mi, i sempre ho diuen, no? És un poble dormitori, allà la gent hi va a dormir.
1: Ah, sí? Només?
0: Només. No. Allà, si vols fer coses a anglès, tens poca cosa. Han fet fa poc unes pièces de pàdel i poca cosa més, la veritat. Si vols fer alguna activitat, has d'anar a Girona.
1: A la Cellera?
0: A Girona, la Cellera, o coses que tinguis més al voltant, però sí que és veritat que anglès, poqueta cosa. Però el fet de que sigui un poble dormitori dona, doncs, aquella tranquil·litat, no?, de que en qualsevol moment no hi ha cap mena de soroll, no hi ha xivarri, pots estar tranquil. Però en el moment que tu passes a Tordera, sí que és veritat que hi ha moltíssimes coses per fer, tens el mar al voltant, però no tens aquella tranquil·litat com podria tenir un anglès, per exemple.
1: Clar, o sigui...
0: Llavors, jo sí que és veritat que valoro molt el tema de la tranquil·litat, i si jo penso el dia de demà d'anar a algun lloc a viure, sobretot en el que són ciutats, que hi ha molt de xivarri, això no...
1: Ho descartes.
0: Ho descarto totalment, la veritat. Necessito tranquil·litat, estar tranquil, i ja està, que ningú me molesti, la veritat.
1: Molt bé, molt bé. O sigui que no veus les coses bones d'anglès, les de Tordera, però sí que descartes les ciutats grans. No?
0: Això ho descarto totalment.
1: Molt bé, doncs hem d'anar acabant, Esteve. Moltes gràcies per tot.
0: A vosaltres, la veritat.
1: Per acceptar venir, que... pel teu treball de la setmana passada, per tota la xerrada que hem fet avui. Cèlia, que vagi bé la nova etapa, hem estat molt bé amb tu amb aquests muntatubers, i bé, ja, també pot ser que tornis a aparèixer per aquí, no?
0: Segur que ho trobarà a faltar, segur.
1: Molt bé, Clàudia, gràcies per ser aquí, i fins un altre, a vosaltres, i tu, Esteve, segurament també fins un altre.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
6: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
5: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
7: Escola de Música.
0: Tordera.
8: Dasha pay bills.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a l'informatiu de Tordera. Són les 5 de la tarda i comencem a repassar les notícies més importants del dia d'avui. Avui, 1 d'agost, per tant, comencem el mes d'agost de 2026 amb aquestes notícies. Soc en Genís Mas i per començar farem un breu repàs dels titulars, i és que per començar es fan passos importants per millorar la qualitat de l'aigua de Tordera. També hi ha un musical In the Heights que arriba al Teatre Claver aquest cap de setmana. D'altra banda, en esports, la primera ballada de boxa arriba a Tordera de la mà de l'empresa Power Inn. I per acabar, aquest cap de setmana està ple de festes majors dels veïnats de Tordera. Comencem amb la primera notícia, i és que l'Ajuntament de Tordera continua treballant per resoldre els problemes amb l'aigua del municipi. S'ha obert un procés per connectar Tordera amb Blanes i un projecte que tardarà 3 mesos a poder-se fer. Mentrestant, l'Ajuntament posarà filtres especials a la planta d'aigua del poble i amb esmora per solucionar aquests problemes. Aquestes obres que les pagarà el propi Ajuntament i no es pujaran els rebuts, els preus, de l'aigua als veïns. Aquest dissabte i aquest diumenge, l'associació Pere Cot i l'escola Set de Dansa porten un gran espectacle de Broadway a Tordera. Es tracta d'In the Heights. És un musical que es durà a terme, es farà aquest dissabte i diumenge 1 i 2 d'agost al Teatre Claver a la Sala Gran. Tracta d'una història sobre la vida d'un barri de Nova York, plena de teatre, ball, ritmes llatins i música rap. Es poden aconseguir les entrades a través de la mateixa associació de Pere Cot, Set de Dansa i el Teatre Claver. Avui dissabte també es farà una vetllada de boxa i altres arts marcials al pavelló parroquial. Es tractarà d'un esdeveniment que començarà a les 6:30 a 6:45 de la tarda i hi haurà 15 combats de boxa, 2 títols de Catalunya i una exhibició de defensa personal femenina. El combat principal enfrontarà Yassir Chebili contra Fran Amador. Fran Amador, que es retirarà dels rings, pararà de fer combats i llavors ja penjarà els guants, es retirarà després d'aquest combat. Les entrades costen 10 euros en anticipades i 15 a taquilla el mateix dia. Per tant, si les aneu a comprar a la mateixa taquilla avui a la tarda, costaran 15 euros. I aquest cap de setmana, com comentàvem abans, està ple de festes majors als veïnats de Tordera. Jalpí, Vallmanya i Àgora Park estan de festa amb activitats per a tothom. A Jalpí, dissabte, tenen tarda infantil, concurs de disfresses, un sopar de germanor i nit de ball. Diumenge hi haurà missa, vermut amb sardanes, havaneres i l'elecció del pobillatge. A Vallmanya, concentra la festa el dissabte al matí a l'ermita de Sant Miquel amb anècdotes, coral, missa, terrissaire i la tradicional batallada amb un dinar popular. I a Àgora Park, també avui dissabte, celebren la festa d'aigua al matí, un partidet de futbol a la tarda i una tradicional botifarrada a la nit. Recordar que avui a Tordera tenim un temps amb molta calor. Recordem que aquests dies hem estat amb una mitja de 31 graus i avui doncs arribarem a aquestes màximes, això, de 31 graus i unes mínimes que doncs aniran dels 23 als 25 graus. Al matí ha fet una mica de vent i a la tarda es preveu que hi hagin núvols. Això sí, no plourà el dia d'avui i serà un dia de sol i calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui entrarem en el capítol 18 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro i tocarà un càsting de la Mari Sampere i, com sempre, els artistes invitats, els personatges seran la Filo, que és la Nuri Pujol, en Genaro, que és en Joan Madrid, el Quico Lloro, que no sé si intervindrà en aquest capítol, i Salvador Romans, el narrador. Estaran intentant, doncs, com dèiem, un càstig, que estan en el Teatre de Blanes, que volen una parella de còmics, que en el capítol anterior ja vam explicar que un era el Capri i la Mari Sampere, el Capri i l'hem emès, i farem un assaig ara amb el Genaro i la Filo, i passarem també aquest monòleg que veiem si treu bé la Mari Sampere. Aquests del Teatre de Blanes sempre busquen actors de primera fila.
1: Què et sembla el to del Genaro? Si t'agrada, passem a l'assaig.
0: El Genaro torna a la taula del menjador, es treu la jaqueta i es serveix un got de bitxi amb desgana. La Filo espera a peu dret, movent el peu amb impaciència, ja vestida amb un abric de colors llampants i un mocador de seda al coll.
1: Què, Genaro? Ja has acabat de plorar davant de la gent? Mare de Déu, quina cara de funeral que fas! Si t'arriben a posar quatre espelmes al voltant, els de la primera fila et resen un rosari.
2: Escolta, Filo, la gent ha rigut. M'han mirat amb aquella cara de pobre home. Té raó, jo no ploro. Jo reflexiono en veu alta. En silenci és un art, saps?
1: El silenci, diu. El silenci és el que tindràs demà quan no et faci el dinar. Va, vine aquí, que m'has d'ajudar amb l'entrada. Com m'has vist? Estic massa estupenda?
2: Estàs que sembles un carretó del mercat, un dissabte al matí. Escolta, Filó, que la Mari Sampere només xerrava, també, no només xerrava, també feia aquelles cares, com si hagués vist un bitllet de 1.000 pessetes a terra.
1: Així?
0: La Filó fa una ganyota exagerada de sorpresa i riu.
1: Escolta, Genaro, i si faig allò de preguntar-li a un senyor si vol ser el meu segon marit per fer una mica de xou?
2: Ni te se passi pel cap, que encara n'hi haurà que dirà que si m'hauré de quedar jo aquí sol amb el robot que aspira i la nevera buida. Tu limita't a parlar de les teves coses, de quan vas anar a gimnàstica, rítmica, per a gent gran, i vas quedar encallada a l'espatllera.
1: Això és un drama, Genaro. No és per fer riure. Però tens raó. La gent vol alegria. Jo els explicaré com et cuido, que et dono vitamines i tu te les guardes sota la llengua, com els nens petits.
2: Per què em vols enverinar per cobrar l'assegurança? Que ja et conec. Va, tira, que ja et criden. Posa't recte, que sembles la Torre de Pisa a punt de caure.
0: La Filo s'arregla el cabell, respira fons i fa un gest de diva.
1: Genaro, mira'm bé. Ara surto jo. Ara s'acaba la tristesa i comença l'espectacle. Digue'm sort.
2: Sort no et cal, Filo. El que el cal és paciència a la platea. Au, som-hi.
0: La Filo surt a escena amb un pas decidit i gairebé ballant, mentre el Gerano es torna a seure i obre un diari amb un sospir de satisfacció al haver-se quedat sol. La Filo entra com un torbellí. Porta una bossa a la mà penjada al colze, un mocador de seda que li fa que li vola, i va saludant a tothom amb una rialla d'orella a orella. S'atura al mig, es posa bé les ulleres i comença a parlar abans que s'aturi la música.

0: Nenes? Però què feu aquí assegudes amb aquesta cara de solemnitat? Sembleu les nines de porcellana de la meva tia de l'Arbós. Ai, quina alegria veure tanta gent. I n'hi ha de guapos, eh? Escolta tu, el de la camisa de quadros. Si no tinguis... A veure que si no tingués el Genaro allà darrere comptant les rajoles del terra, ja m'hauria demanat... Ja t'hauria demanat el telèfon, que jo sóc molt de la modernitat.
1: La Filo es toca el cabell i es posa la mà al maluc.
0: Heu vist el meu Genaro? L'heu vist? Sembla un anunci de pompes fúnebres a mitja jornada. Pobre sant, diu que està cansat. Cansat de què, Genaro? De mirar com creix l'herba? De vigilar que el pa no es torni ressec? Escoltin, jo el tinc a règim. Sí, nena, sí, a règim de tot. De menjar, de tele i de queixes. L'altre dia el porto al metge de Blanes, aquell tan bufó que té unes mans que semblen de pianista, i em diu: Filo, al Genaro li falta ferro. I jo li dic: ferro? Però si no es mou de la cadira, ni que no es mou de la cadira ni que hi hagi un incendi. Com vol que tingui ferro, si sembla una pilina? Una plastrina. Fa unes voltes sobre si mateixa i pica de mans. I la convivència. Ai, la convivència, jo li dic: Genaro, anem a ballar un suelto a la plaça. I ell em mira amb aquella cara de capri que se li posa i em diu: Filo, ballar és un moviment absurd que no porta enlloc. Jo prefereixo el senderisme il·lustrat. Il·lustrat! Però si l'últim llibre que va llegir va ser Les instruccions del microones i encara no sap si serveix per escalfar el cafè o per parlar amb la NASA.
1: La Filo s'acosta al públic i baixa la veu com si expliqués un secret.
0: Saben què va fer l'altre dia? Va voler arreglar l'aixeta de la cuina. Jo ho faig, Filo. Sóc un home de recursos. Verge santa! Va sortir un raig d'aigua que semblava la font de Montjuïc en plena festa major. I jo cridant: Genaro! Tanca la clau de pas. I ell, buscant la clau per sota la pica amb una llanterna de quan feia el servei militar a l'Àfrica. Vam acabar que la cuina semblava una sucursal del Marineland. I ell, tan tranquil, em diu: Filo, no t'amoïnis, que així ja tenim els peus nets per demà.
1: Ella fa un gest de... Està boig, amb el dit a la temple.
0: Però escoltin, jo sóc un artista. Jo sóc la Mari de Blanes. I si jo hagués nascut a Hollywood, ara entraria sopant amb el Richard Gere, que té aquell cabell blanc que em recorda... Ai. Em recorda el Genaro, però en versió m'he rentat la cara. Jo vull sou, jo vull llums, jo vull que la gent rigui, perquè la vida, nenes, la vida és un vodevil. Si t'ho prens seriosament, t'acabes assemblant al Genaro, i per tenir un Genaro a casa, ja hi sóc jo, que tinc el títol de Santa Paciència de primera classe.
1: Ella fa una reverència exagerada, gairebé perdent l'equilibri, i torna a riure.
0: I ara, que surti el meu marit, que si el deixo sol gaire estona, és capaç de quedar-se adormit, dret, com un conill. Genaro, vine aquí, carinyo, que la gent vol veure el duodinàmic de la Riera.
1: El Genaro entra a l'escenari arrossegant els peus, amb una cara de ja n'hi ha prou, mentre la Filo l'espera fent grans gesticulacions amb el seu mocador de seda.
2: Ja vinc, Filo, ja vinc. Mare de Déu, quina cridòria. Se m'ha girat la llet al bar de la cantonada només d'escoltar-te des d'aquí. M'has deixat com un drap de cuina davant de tot Blanes.
0: Ai, Genaro, no siguis bleda. Si la gent t'estima precisament per aquesta cara de pomes agres que fas. Mira'ls, si estan encantats de veure que hi ha algú més desgraciat que ells a casa.
2: Ho veuen? Això és el meu dia a dia. Jo sóc el pum-pam-pum de la fira. Escolta, Filo, que jo he vingut aquí a fer un monòleg intel·lectual, estil Capri, parlant de la condició humana. I tu has acabat parlant de les meves calces de llana i de l'aixeta de la cuina.
0: És que la condició humana, Genaro, és que et fas gran i t'has d'abrigar els ronyons. Nenes, ah, que tinc raó. Si no fos per nosaltres, aquests homes encara anirien amb la camisa de la comunió.
2: Escolta, que jo sóc un senyor. Un senyor de Blanes de tota la vida. I ara, què hem de fer? Ballar una sardana? Perquè jo tinc el genoll que em fa un soroll com si estigués triturat grava.
0: No, Genaro. Ara hem de fer el final apoteòsic, com a les revistes del Paral·lel. Tu em mires amb la cara de galant. Frena, frena, que aquesta cara que fas ara, ara mateix sembla que tinguis mal de queixal. Així, una mica més suau, i digues alguna cosa maca per acomiadar-nos.
2: Bé, doncs, mirin, la Filo diu que sóc un avorrit, i jo dic que ella és un terratrèmol. Però suposo que la vida és això. Un que es tira i l'altre que s'aguanta per no caure. Gràcies per haver vingut a escoltar les nostres misèries, que al final són la de tots, oi?
0: Molt bé, Genaro. T'ha quedat gairebé poètic. I ara, senyoretes, senyores i senyors, ens n'anem a sopar. Que aquest home, si no menja alhora, es torna perillós com un tauró de la Costa Brava.
2: Anem, Filo, anem, però paga tu, que jo m'he deixat la cartera al calaix de les medalles.
0: Sempre igual. Au, adeu-siau, bona gent. Visca Blanes i visca l'espectacle.
1: La Filo s'acomiada amb grans gestos de reina de l'escenari i el Genaro fa una petita inclinació de cap molt discreta mentre l'empeny suaument cap a la sortida. S'apaguen els llums lentament mentre se'ls sent discutir fluixet fora d'escena.
0: Genaro, m'has trepitjat el vestit.
2: És que no t'estàs quieta, Filo.
1: Tots dos a l'escenari discutint i s'han agradat o no mentre es recullen els trastos.
2: Au, ja està. Ara anem a sopar un pa amb tomàquet que m'ha agafat un buidor.
0: I demà segur que em donen el paper. Que sóc un artista, Genaro.

Capítol 19 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui tindrem, avui i el proper capítol, seran una mica especials, ja ho notareu, segur. I potser el podríem titular Pizzas, Pings i un lloro amb molt de pèls. Sí, i com sempre, la filo serà la Nuri Pujol, el Genaro Joan Madrid, el lloro Kiko, la Nuri Pujol, el narrador, servidor de vostè, Salvador Romans, i el repartidor, el Carlos Jubany. Doncs començarem dient que hi ha una operació especial amb una pizza. No direm més, ja ho anirem descobrint. Al saló de la casa, doncs, hi ha una música catalana, animada, i la filo intenta demanar una pizza per una app al moment que també està ballant.

0: Escolta, Genaro, que aquesta app diu que si demanem la pizza vulcanòloga ens regalen un pal de selfie fluorescent.
1: Filo, per la mort de Déu, només vull una margarita. Tinc una gana que veig visions.
2: Genaro, té gana! Genaro, és un caníbal! Alerta, alerta!
0: Calla, Kiko. Genaro, no siguis ranci. He posat extres. Tòfona, pinya, xili, picant i... Ai, crec que m'he equivocat i he demanat 4 pizzas en comptes d'una.
1: 4? Però si són 2! I un ocell que només menja pipes.
3: Música de fons i el mòbil de la Filo comença a rebre notificacions sense parar. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.

0: El telèfon no para de sonar. El repetidor sembla que s'ha perdut i truca cada 30 segons. La Filó deixa el mòbil a la taula per anar a buscar la cartera.
1: Genaro, agafa'l tu, que estic al bany.
2: Digui, aquest mòbil no sé què li passa. Oiga, que tengo que oír. Ah, que no troba el timbre.
3: Pizero tonto, pizero tonto.
2: Quico, deixa el mòbil, que m'has cancel·lat la comanda. No, espera. Has enviat un missatge de veu al grup de la comunitat de veïns. Deixa el mòbil, carai, de lloro.

0: El Genaro corre darrere el lloro per tota la casa mentre la Filo surt del bany amb una mascareta verda a la cara i es posa a gravar-ho tot per TikTok. Truquen a la porta, arriba el repartidor, un noi jove amb auriculars que flipa amb el panorama. El Genaro suat i la Filo amb la cara verda ballant i el lloro cridant.
1: Aquí tens les quatre pizzas i el regal.
2: El pal de selfie. Genaro, posa't guapo.
3: Només vull menjar. Deixa'm obrir la caixa. Ostres, la pizza és blava. Però què és això?
2: Ai, era l'edició limitada Barrufets.
0: El Quico baixa de la làmpara, agafa un tall de pizza i surt volant.
4: Poc picant! El Genaro és un mutant!
0: Sona a tot drap, ritme de la guitarra. Surf marca la velocitat de les mans de la cuina. Doncs sí...

0: Amb un davantal de millor cuiner surt, suant la gota gorda, porta unes pinces a la mà com si fossin un bisturí, la Filo amb ulleres de sol posades per la ceba i movent-se de forma coreografiada, el Quico dalt de l'extractor vigilant la porta com un sentinella.
1: Filó, l'objectiu és el taulell. Necessito cobertura de formatge, ja, ratllant parmesà.
2: Formatge en camí, capità. Però, Genaro, ens estem passant. Això ja no és una margarita, és un atemptat al colesterol.
1: No hi ha marxa enrere. Si no brilla pel greix, no ens farà feliços. Quico, informa de la situació.
3: Rua, rua! Ve el repartidor. Targeta groga. A tota màquina. Posa-li picant.
1: Baix per el pot de bitet. De bitxos picants, si vols que m'entenguis. Saps que ja som meus? Atenció. Procedim a la fase de dopatge màxim. Una espurneta de bitxo per despertar els morts i el top mestre. Oli de tòfona, de contraband.
2: Ui, Genaro, ho fas tan bé que estic tan fascinada com el dia que ballàvem aquell tango. Renoi, quin cuiner! Genaro, l'oli de tòfona no estava al pressupost. Ens tancaran a la presó dels gourmets.
1: No em distreguis, que estic amb una concentració suprema. Dóna'm la ceba caramelitzada, ràpid.
3: Ceba o mort? Ceba o mort? Pura dinamita! Brrr.
2: Fixa't bé, Genaro, quina classe en posar la ceba llançada sobre la massa. Com si fos a les Olimpiades amb un moviment de canell superelegant. Dopatge completat. Sembla un quadre de Dalí, però fa una olor que tomba l'esquena.
0: Genaro mirant la pizza amb orgull mentre la música es puja de volum i el clímax torna.
1: Perfecte, sembla una pizza normal, però porta prou ingredients per fer parlar un mut. Ara, al forn. Quico, avisa quan la crosta estigui color posta de sol a Formentera.
3: Remut! L'atac! Canya el combo!
0: El Genaro tanca la porta del forn amb un cop sec, mentre la música puja de cop. Un cop la pizza al forn, tot s'ha calmat, amb una música que contrasta amb la tensió de l'escena anterior. Genaro netejant-se la suor del front amb el davantal i agafant la paraula.
1: Ara calma, eh? 5 minuts de repòs tèrmic i tindrem l'obra mestra. Filó, treu el vi, el bo, el que guardàvem per quan el Quico aprengués a conjugar els verbs.
2: Estic mirant la porta del forn i no m'agrada aquest silenci, Genaro. La pizza està massa quieta i el lloro està... Quico, on és el Quico?
3: En Quico està dentro el armario de la cocina. No trobo el que m'interessa. Emergència! Codi vermell! Infiltrat al replà! Rua, rua!
0: De cop sona el timbre, un so estrident llarg, com si algú tingués el dit enganxat al pulsador.

0: Filó, impossible. No hem demanat res. La pizza és home amada, dopada per nosaltres.
1: La Filó obre la porta i hi ha un repartidor del Globo, completament desorientat amb una caixa de pizza a la mà, que degota un líquid blau fluorescent. No diu res, només assenyala el forn del Genaro i en veu robotitzada diu...
2: M'he equivocat de dimensió? Oh, ¿esa es la pizza que lleva trufa de contrabando? Mi aplicación se ha vuelto loca. Dice que su pizza tiene conciencia propia.
1: El Quico, sortint de l'armari com un coet...
3: L'han carregat. El radar no falla. Un esportista d'elit.
1: El Genaro, agafant la pala de fusta com si fos un escut...
0: Escolta, noi, aquí no han demanat res fluorescent. La nostra és una pizza honesta, tot i que una mica alterada químicament.
1: De sobte, un soroll sec ve de dins del forn. La porta s'obre sola uns centímetres i surt un núvol de vapor daurat.
4: Genaro. Genaro. Genaro, la pizza s'està inflant. No és que pugi la massa, és que s'està aixecant.
3: Està viu. Franken pizza. Vull una ala. Vull una ala. Brrr.
1: El repartidor lliurant la caixa blava al Genaro, marxant corrents cap a l'escala.
2: Quedaros esta también. Dice el GPS que si se juntan ambas se creará un agujero negro de carbohidratos. Buena suerte.
1: La cuina tremola lleugerament. El Genaro i la Filó miren el forn d'on surt una llum intensa.

0: com si estigués desactivant una bomba nuclear.
1: Filó, Filó, posa't darrere de la taula de tallar. Kiko, si veus que la pizza surt volant, tira-li el drap de cuina a sobre.
0: El Kiko, excitadíssim, fent voltes al voltant de la bombeta de la cuina.
2: Foc, la gresca! Pura dinamita! Que surti el monstre! Carnaval, carnaval! Rua, rua!
0: I fins aquí l'invent d'aquesta pizza dopada. En el proper capítol descobrirem com s'acaba tota aquesta història. Bueno,

0: Doncs avui el capítol 20 d'aquesta sèrie se m'ha escapat el lloro, i ara els hi farem al final del capítol anterior, perquè ja sabeu que tenia continuïtat. Avui la pizza dopada es convertirà en el que, si seguiu el capítol, sabreu. Bé, els personatges d'aquest capítol 20 són la Filo, el Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, el Lloro, Quico, la Nuri Pujol, narrador Salvador Romans, la pizza a l'Abla és l'Agnès, i el repartidor el Carlo Joan, i l'Encarnació la Fina Morera. Bé, el capítol anterior vam acabar dient...
1: Filo, posa't darrere la taula de tallar. Quico, si veus que la pizza surt volant, tira-li el drap de cuina a sobre.
0: El Quico, excitadíssim, fent voltes al voltant de la bombeta de la cuina.
2: Foc a gresca! Pura dinamitra! Que surti el monstre! Carnaval, carnaval! Rua, rua, rua!
0: Fins aquí, doncs, va ser el capítol anterior, que el vam titular Pizza Dopada, que aquest podria ser el mateix. I ara descobrirem, amb aquest segon capítol, què és el que passa. Avui la Filo, amb la tapa de la cassola, com escut...
3: Obre-la ja, Genaro. L'olor atòfona està mutant. Ara fa olor a victòria i a despatx d'advocats.
0: El Genaro agafa la nansa, la porta al fons, cedeix amb uns clics metàl·lics, un raig de llum daurada i blava inunda la cuina. No hi ha fum... Hi ha una mena de boira brillant i envoltada per una llum...
1: Per tots els sants de l'Escolania. No és una pizza. Aquí hi ha una mena de piràmide de 8 pisos, feta de massa cruixent, on cada nivell té un ingredient dopat.
0: La pizza de globo blava s'ha fusionat amb la del Genaro, creant una estructura arquitectònica que levita un pam sobre la safata.
3: Deixa'm provar aquesta meravella. Un xic en el ditet. Mira això. La ceba caramelitzada està girant.

0: brillant com els anells de Saturn al voltant del vèrtex de Petperoni.
1: Ai, mare meva, aquí ja tot són al·lucinacions. Brrr.
2: Atenció, atenció, parla la pizza. Silenci a la sala.
3: Bé, de dins de la piràmide surt una veu harmònica, com si fossin mil àngels menjant massa fina.
2: Heu creat l'equilibri perfecte. Soc la pizza primordial. Qui em tasti coneixerà el secret de per què el repartidor sempre es perd i on van a parar les restes de preutols que desapareixen de la nevera.
3: Aquest invent del Genaro ja fa miracles i mirant la Filo amb ulls com plats...
4: Filo, ens la mengem o li demanem el número de la grossa?
0: Genaro, porta el tallapizzas de titani. Si és una deïtat, que ens agafi confessats i amb la panxa plena.
1: Apa! Apa! Vull el vèrtex de tòfona!
3: A la cuina hi ha un enrenou difícil d'entendre. El dopatge de la pizza fa escoltar sons prou especial.
5: Parece que está mutando.

0: i el Genaro amb un tros de piràmide que l'habita entre els dits.
1: Filó, a la de tres. Un, dos, dopatge!
0: Tots tres, el Genaro, la Filó i el Quico, mosseguen alhora. En el moment que el formatge fos toca les papil·les gustatives, les parets de la cuina desapareixen. Ja no són en el quart segona, estan surant sobre el barri, però tot ha canviat. La Filó, amb els ulls en blanc, levita sobre la plaça de l'església.
2: Mare de Déu, mireu la merceria de la senyora Paquita. Ja no ven mitges? I ven motors de curvatura per a naus especials. Genaro, veus el tren d'alta velocitat per al carrer Ciutadans? Serà el futur?
1: I el bar del Manolo ha substituït el futbol de la tele per hologrames de curses de cargols galàctics. I la canya val 3 criptos pessetes. Això és el progrés, Filó.
3: Mare de Déu! Em veig amb la cresta de punta! I aquest del mig de la plaça sóc jo! El Quico! Renoi, sí que m'haveu fet gran! Rua, rua! Sóc l'alcalde! Sóc l'imperador! El monument, el lloro! Tot el barri és meu!
2: I el tren? I el tren pita a l'estació i va puntual? Puntualitat? Això no m'ho puc creure. La pizza ens ensenya miracles.
1: Però espereu, mireu allà baix, el xamfrà de la fleca. Som nosaltres. En el futur seguim aquí, però portem unes armadures de paper de plata i estem cuinant una pizza de 3 quilòmetres de diàmetre per alimentar tot el barri.
3: El dinar de l'apocalipsi. Més formatge. Més tòfona.
0: La visió comença a vibrar. El sabor de la tòfona de contraban està arribant al seu límit d'expansió metafísica. El barri del futur comença a pixelar-se.
2: Genaro, la Paquita m'està saludant amb un braç robòtic. Diu que ens ha pujat el lloguer del 2045.
1: Tornem a la realitat, que el pressupost no ens dona per a tanta ciència-ficció.
0: Tornen a ser la cuina, estan asseguts a terra, amb la piràmide de pizza mig menjada del centre, el silenci és absolut, només trencat pel soroll de l'extractor. D'aquest extractor...
2: Ai, Genaro, tens un tros de pernil enganxat a la galta.
1: Filó, hem de comprar la merceria de la Paquita demà mateix. Això de que ens vulgui pujar el lloguer...
2: D'acord, però abans, acabem-nos la singularitat. No podem deixar que el futur ens refredi.
3: On és la meva estàtua? Vull el meu monument. Rua, rua.
0: Just quan el Genaro estava descordant el primer botó dels pantalons per pair el futur del barri, uns cops desesperats a la porta fan saltar el Quico fins al llum del sostre i un ritme de polca accelerat que sembla sortir de les parets.

0: El Genaro, encara amb els ulls una mica blancs de la visió...
1: No obris, no obris, Filó. Segur que és la policia temporal o l'agència tributària de 2045.
0: Filó, amb el tallapizzas a la mà com si fos un punyal...
2: Si volen pizza, hauran de passar per sobre del meu cadàver i de la meva tòfona.
0: La porta s'obre de cop. El repartidor del Globo torna a estar allà. Però ara porta un casc amb antenes que treuen espurnes i està suant un líquid de color llimona.
3: Perdoneu, perdoneu. M'he deixat el ciclador de ions 3000. Sin esto no puedo volver a la central de reparto cuántico y me quedaré atrapado en este siglo comiendo pizzas de cartón.
0: Baixant en picat de la làmpara i picotejant-li el casc...
4: Lladre de futur! Torna't la meva estàtua! Rua, rua! Volem el moviment! Volem el monument!
3: On és? És un aparell petit. Parece un cargador de iPhone, però sabe a pepperoni. Si se conecta a su pizza dopada y podrá abrir un agujero negro en medio del pasillo.
1: Guaita, aquí a la piràmide de la pizza, te'n refereixes a aquella coseta que treu fum sota la massa? Pensava que era un tros de mozzarella mal curat. Ens l'hem estat punt de menjar.
0: La Filo, agafant l'aparell amb unes pinces de depilar...
2: Té, agafa'l i fot al camp, que el barri encara no està preparat per a motors de curvatura, que la Paquita encara no ha tancat la merceria.
3: Gràcies. Conecto l'aparell al meu braç. Y por cierto, un consejo. No se coma la corteza de la octava planta de la pirámide. Si lo hace, empezará a sentir los pensamientos del loro Kiko. Y créanme, no quieren saber qué piensa este animal de sus recetas. Nos vemos en el 2045. Déjenme 5 estrellas en la app. O el multiuniverso colapsarà.
0: El repartidor fa un salt enrere, pren el botó del seu casc i desapareix amb un plof d'aquells sonors, deixant una olor a ozó i el fàbrica fesca. El Genaro mirant fixament el Kiko...
1: Kiko, què és el que no volem saber?
0: La Filo, agafant un tros d'escorça de la 8a planta, amb determinació...
2: Només hi ha una manera de saber-ho, Genaro. Prepara't. Això serà pitjor que el futur de la merceria.
0: En Genaro es queda blanc com la farina de força. Mira el Kiko, la tensió es pot tallar amb un gabinet de pernil.

0: El Genaro amb veu tremolosa i les mans protegint-se el cap.
1: No, Filo, atura't. No vull saber què pensa el Quico des de quan li canvio l'aigua o de la vegada que vaig cremar les llenties i li vaig dir que era cuina de fusió. Aquest tros de vuitena planta, ni en broma, no el donis al Quico.
2: Però, Genaro, és la veritat absoluta. Podríem entendre per què crida quan surt el sol o què opina realment de la teva col·lecció de ventalls.
3: Menja, Filo! Sàpigues la veritat! Sàpigues qui mana aquí! Rua, rua!
0: La Filo deixant caure les pinces de depilar a terra...
2: Ho veus, Genaro? Ja ho ha dit. I sense necessitat de pizza quàntica.
1: M'és igual. Demà anirem a la merceria de la Paquita i li comprarem totes les mitges, per si de cas els motors de curvatura triguen a arribar.
3: Rua, rua! Demà llenties, però sense cremar.
1: El futur és un lloc massa perillós si el Quico ens pot jutjar.
0: Amb un crit de guerra, per llibertat de pensament, el Genaro llença la pizza dopada pel cel obert. La piràmide cau fent espirals de llum blava i tòfona, il·luminant la roba estesa de la veïna del segon com si fos un castell de focs artificials.

0: Un silenci sepulcral s'apodera de la cuina. La llum blava desapareix. El futur s'ha esfumat. Ah, surt la veïna del segon, la senyora Encarnació.
1: Però què és aquesta andròmina? Una mona de Pasqua de l'espai? Fa olor a formatge de luxe i a futur incert.
0: L'Encarnació, una dona que ha vist passar 3 guerres, 5 crisis econòmiques i el canvi de pesseta a l'euro, però res l'havia preparada per això. El Quico, sentint la veu de l'Encarnació...
2: Rua, rua! L'Encarnació és la meva ministra! Ja tenim govern! Formatge per tots!
3: Bueno, déu-n'hi-do.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana cita i torna a caminar sense dolor.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
1: Quatre gotes.
0: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
2: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar. La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents. Per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans. Rentarem les dents i tot, fem el pipi. I quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
0: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
1: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
3: Quatre gotes.
0: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
4: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, no els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
0: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
4: Treballem per això, o sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural, i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, a principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008, i ara, bé, doncs ara hem pogut, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures, i per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
0: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifique les estratègies de futur?
4: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30, doncs, no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
0: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
4: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no?, al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant ben fets.
0: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
4: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no?, per satisfer la demanda que tinguin.
0: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions, per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context.
5: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda, una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
0: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
5: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
0: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
1: Quatre gotes.
0: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
4: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, sí, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat a l'aigua, en disponibilitat i en qualitat també.
0: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
4: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
0: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
4: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Em va dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre, o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que no vull dir que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no tornen a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura. Per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
0: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
4: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
0: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
1: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros. Mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
3: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
0: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
1: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
6: Gràcies a vosaltres per venir.
0: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
6: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular, doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no, no, no, vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem amb la parcel·la aquesta que no arriba als 500 metres quadrats. Si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual multiplicats per 500 metres quadrats et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
0: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més. Quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
6: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs. Una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
0: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
6: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple, aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
0: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
6: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Si això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
0: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
6: Coi, per què no?
0: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
6: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi el resultat.
0: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
7: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona, doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
0: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aquífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
7: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot girar entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aquífer suficient com per poder fer front, no?
0: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
7: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma

0: una vuitena part, no, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
0: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegueram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
4: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'Escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas i per repassar totes les notícies destacades avui dissabte 1 d'agost de 2026. Comencem. Cap de setmana festiu a Gelpí, Vallmanya i Àgora Park amb les seves festes majors. El municipi viurà entre avui dissabte i demà diumenge sopars de germanor, jocs i música per a tothom. Els veïnats de Gelpí, Vallmanya i Àgora Park celebren les seves respectives festes majors amb una variada oferta d'activitats aquest cap de setmana. Aquestes combinaran des de tradició fins a noves propostes i també amb molta música i festa en directe. Després de donar el tret de sortida divendres a la nit amb la segona edició del Tordeo, el veïnat de Gelpí, el primer en començar aquestes festes majors, desplega el gruix dels seus actes durant aquest cap de setmana. El dissabte, a les 6 de la tarda, tarda infantils alpinera amb animació, jocs de cucanya i la 42a edició del tradicional concurs de disfresses. A les 9 del vespre, 37è sopar de germanor a la pista Mina de Gelpí i, posteriorment, a 10:45 de la nit, un ball de nit a càrrec del grup Maracaibo i en col·laboració amb la Xares Champagne. A partir de mitjanit hi haurà sessió de DJ i festa fins les 3 de la matinada. Demà diumenge, a la 1 del migdia, missa a la capella de Sant Daniel, oficiada per mossèn Edwin, seguida d'un vermut popular amb el Cercle d'Història de Tordena i també una sessió de sardanes a càrrec de Josep Serra. A les 7 de la tarda, cantada de veneres amb el grup Faroners de Calella i, a continuació, sopar amb l'acte de programació del pobillatge, ball amb la Beti Orquestra i la tradicional rifa pel xai per tancar bé la festa. El veïnat de Vallmanya, per la seva part, concentrarà a totes les seves activitats en una intensa jornada d'avui dissabte. Ha començat aquest matí amb sessió d'anècdotes de la gent de Vallmanya, càrrec de Daniel Rangil, també una cantada de la coral de l'Església de Tordera, una missa oficiada per mossèn Edwin Antonio Vázquez, a les 12, actuació musical de Gelany Gàmiz i obertura del torn Terriassaire, i tradicional batallada amb pica-pica i beure per a tothom, també amb audició de sardanes i rifa d'un fernil i dos menús a les Ferreres amb altres obsequis. La jornada que ha acabat al migdia amb el dinar de germanor al restaurant Les Ferreres. Per tant, a 3 del migdia aquest dinar de germanor. Àgora Park tanca la seva festa major també avui dissabte a la pista del veïnat. Al matí, festa de l'aigua per refrescar-se en companyia i a les 7 de la tarda, partida de futbol obert a totes les edats i nivells. A la nit, un tradicional sopar popular de botifarrada amb música d'ambient. En el marc de les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències com el que viu actualment Tordera amb el paràmetre dels PFAS a l'aigua, el consistori continua treballant en buscar solucions. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte de connexió amb Tordera i la desaladora de Blanes. Això permetrà avançar en els terminis previstos, inicialment de 3 anys, estimat que en un termini de 3 mesos es disposi d'aquest projecte de connexió. Ho avançava també Ràdio Tordera amb l'alcaldessa d'Elisabet Mejías, entrevistada, que deia que ja havien avançat els terminis. Malgrat això, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres a l'estació de tractament d'aigua potable i a Masmora, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir a les tarifes de la ciutadania. Aquest cap de setmana, l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot i l'Escola Set de Dansa ja ho tenen tot a punt pel seu gran projecte teatral d'aquest estiu, el Teatre Claver. L'1 i 2 d'agost acull la representació In the Heights, un musical que traslladarà el públic directament al cor de Manhattan. Un espectacle que oferirà combinació de teatre, dansa, ritmes llatins i rap per explicar una història colpidora sobre la cerca dels propis somnis. Durant l'espectacle, els personatges hauran d'afrontar moments d'alegria i tragèdies inesperades, descobrint finalment quin és el verdader significat de la llar. In the Heights és un musical creat originalment per Lin-Manuel Miranda i Kiara Alegría Hoods. Després de la seva estrena a Broadway l'any 2008, l'obra es va convertir en un fenomen internacional guardonat amb 4 premis Tony i va fer els salts al cinema l'any 2021. Les funcions finals tindran llocs, com comentem, a la Sala Gran del Teatre Claver aquest cap de setmana i des de l'organització es convida tothom a no perdre's aquesta cita per descobrir la història i la música d'un dels barris més icònics de la ficció musical. Seguim amb una notícia d'esports i és que aquest dissabte arriba la primera vetllada de boxa de la mà de Pau Brillin Tordera. Aquest cap de setmana, a 6:45, el pavelló parroquial es vestirà de gala per acollir aquesta primera vetllada, l'esdeveniment esportiu que promet emoció pura amb una extensa cartellera de 15 combats i 3 títols en joc, incloent-hi 2 campionats a Catalunya, el plat fort de la jornada que serà el gran combat professional de tancament que suposarà un xoc generacional, ja que la jove promesa Yassir Chebili El Yalawi buscarà fer-se un nom al panorama davant de l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. A més d'aquest enfrontament, la tensió es mantindrà amb 12 combats amateurs i 2 combats semiprofessionals, on es posaran en joc 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona en categoria amateur. La vetllada també comptarà amb una exhibició de defensa personal femenina i des de la promotora subratllen que es tracta d'un esdeveniment totalment pensat per posar en valor la passió, superació i respecte mutu dalt del ring.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Are you ready to get on down to the funky disco sound? Five, four, three, two, one.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Bettolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBTQ+.

formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Torres i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També van actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: El 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, un xic!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I els demanem a veure què els agrada.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la quitxalla feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Han tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquests discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses que

0: seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado.

que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

la música dels OMD, Orchestrals Manoeuvres in the Dark, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain. Europa després de la pluja. Anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Martin Guerr i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació d'Human League. I el nom Heaven 70 el varen prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League, escoltem aquesta formació.

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

0: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
1: Que estoy sufriendo por ti.
0: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
2: Molt bé, doncs, bona tarda. Estem aquí, la tarda és record, amb el senyor que tenim el control, que es diu Salvador Romans. Bona tarda.
3: Bona tarda, Tingueu. Bona tarda, Joan. Bona tarda, les Martes.
2: Ai, és veritat, que Santa Marta, eh? La meva filla l'he felicitat al dematí perquè m'ho ha dit la dona. Pobre.
3: Ja saps allò de Santa Marta, Santa Marta...
2: A veure, la podíem haver triat avui, aquesta cançó, i no l'hem posat.
3: Tiene un tren, però no tiene tramvia.
2: No tiene tramvia.
3: Això, saps de què ve, tu?
2: Santa Marta tiene tren...
3: Però saps de què ve, això?
2: No.
3: No ho saps? La teva filla es diu Marta i tu no saps de què ve, això? No,
2: que si, ella perquè el vol, el tren, si té cotxe.
3: Sí, clar. Perquè el metro
2: no
3: i el
2: lliga,
3: tren
2: no,
3: i el tramvia,
2: no? Ja no lliga,
3: no? Sí. És un vers colombià.
2: Ah, jo pensava que era un barri de Barcelona.
3: No, és un vers colombià, sí, que fa referència al transport d'un ferrocarril, però no tenien tramvia.
2: Ah, però tenia tren.
3: Era com allò, saps, els de cubanos, en allò, el malicón,
2: sí,
3: que hi ha molt ambient, pues ja. Aquí a Colòmbia també hi havia una zona que hi havia molt ambient, i on se li va...
2: Ocorre posar...
3: Llavors es va popularitzar Argentina.
2: I llavors es va ser com molta gent hi anava.
3: T'ho dic de memòria, això?
2: Sí,
3: no llegeixo,
2: sí.
3: Eh?
2: No ho llegeixes.
3: No, és que no.
2: D'on t'ho has tret, per això? Ho hi has llegit abans.
3: Home, tinc una colombiana que m'ho explica tot.
2: Oh, poder sí.
3: Oh, noi.
2: Noi, això ja és més fort, eh? Ah, no acabis d'explicar tot, ara. És capaç de posar... No. Censura ens posaran, eh?
3: Engega.
2: Bé, doncs, com sabeu, sempre tenim un convidat especial en aquest programa. I aquesta vegada va guanyar la Rocío Dúrcal. Per tant, serà la persona que escoltarem amb les seves ranxeres i les seves històries, perquè aquest programa el patrocina el restaurant Camí Ral 146 amb un sequi d'una paella per dues persones. Bé, el que hi ha dins la paella, perquè a vegades ens ratificarà en Salvador. I doncs, està obert de dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge és a la carta. Però, bueno, tot el que demaneu, a més de la paella, el que hi hagi dins la paella, doncs llavors ho heu de pagar, eh? Sí, us regalen la paella plena. Si la buideu ja és problema vostre. Bé, doncs parlem de tot. Hem de dir que tenim les cançons de sí. La Paloma... No. Ah, hi heu de triar. Avui heu de triar entre la Paloma San Basilio i la Conxa Piquer qui voleu la setmana vinent. No?
3: Sí, sí.
2: I per això he de trucar a la ràdio al 93-764-28-93 i ens demaneu una cançó de la Rocío Dúrcal, que ja els llegirem, les que tenim.
3: Mm-hmm.
2: I després podeu dir si voleu la Conxa Piquer o voleu la Paloma San Basilio. I tot això...
3: Sí. Perquè la setmana que ve ja és el mes d'agost, eh?
2: Sí, sí, no, i passa el temps volant, eh? No sé pas com ho farem, això. Sí, sí. Aviat hi haurem de venir amb bufanda i guants, eh?
3: Això passa muntanyes.
2: Bé, doncs mira, quines cançons tenim de la nostra companya convidada d'avui, la Rocío Dúrcal. Tenim, per exemple, Amor Eterno.
3: Costumbres.
2: Costumbres. Me gustas mucho.
3: Bufo. La incertidumbre.
2: Dos favores.
3: El México de Rocío.
2: El destino.
3: ¿Sabes por qué?
2: No lo sé. Así son los hombres.
3: No me digas.
2: La gitana.
3: El farsante.
2: Y me nace del corazón.
3: Caram, quin maques, repertori.
2: Eh? Avui, mare tot... meva. Però també tenim aquella llista que la gent, per exemple, no li agrada, la Rocío Dúrcal. Doncs avui tenim dues cantants, la Gloria Lasso i Helder Berber. Perquè aquesta, la Helder Berber, és la que canta la casita en Canadà, que jo em pensava que cantava la Gloria Lasso i no l'he trobat.
3: Ah,
2: te'n recordes quan dic que cantava la casita en Canadà?
3: Bueno, poder al Canadà encara no hi havia anat.
2: No, no, no. Sí. Bueno, doncs tenim la Gloria Lasso amb Luna de Miel, sí, i també Gloria Lasso amb Noches de Veracruz.
3: I la del Barber, aquesta que dius tu,
2: sí,
3: una casita en Canadà.
2: Una casita en Canadà, que ja sabeu, podeu demanar entre tots. teniu un reguitxell de cançons tan maques que no sabeu què demanar.
3: Avui el repertori és
2: massa, és massa.
3: Espectacular, eh?
2: Sí. No sé si tenim alguna trucada o jo ja tinc...
3: No.
2: Doncs jo ja tinc preparat...
3: Aquesta calor...
2: La primera cançó serà... Me gustas mucho.
3: Me gustas mucho. Y aquí una trucada que también nos gusta mucho.
2: Ah, bueno, pues ya está. A ver. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Hombre, Joana.
4: Me gustas mucho.
2: Avui ha sido muy puntual. Ya me gusta que te guste, que te guste yo.
3: Y había un que deia mucho gusto de conejo.
2: De conejo. De conocerlo, de conocerlo.
3: Conejo, no.
4: No m'agrada el cuní.
2: No?
3: No?
2: A mi m'agrada més la gallina. Que fa bon caldo. A veure, quina cançó voldrà, Joan?
4: Una ranxera.
2: Ah, mira. Amor eterno, costumbres... Ya la incertidumbre, dos favores, México de Rocío, el México de Rocío.
4: México.
2: Ah, venga, el México de Rocío, ¿vale?
4: Y empieza una otra, sí, de la lista.
2: De la lista tenemos luna de miel, noches de Veracruz y una casita en Canadá.
4: Una casita.
2: Molt bé, doncs en Xapelli li apuntarem també la casita.
3: En Joan vol estar xupluig.
2: Ah, sí, ja, perquè com vingui mal temps ja veuràs tu. Això van maldades, eh? Vinga, doncs pots dedicar-la, Joan.
4: Mira, tota la meva família i tots que escoltin Ràdio Tordera i tots vosaltres.
2: Moltes gràcies, moltes Joan. Gràcies.
4: I que tingueu bon programa i bon dimecres.
2: Igualment, per tu i la família.
4: I fins l'any que ve.
2: Home, adéu, doncs. Fins l'agost de l'any que ve.
3: Poder se'n va estar junit, jo, noi. Tenim una altra trucada. Hola.
2: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: La Maria.
3: La Maria.
2: Què ens vol dir, la Maria?
3: Bona tarda.
2: Ah, ja ens
5: doncs molt bona tarda, que ho passeu molt bé, que jo també m'ho passo molt bé.
2: Ah, això és bo.
3: Mira, per molts anys, doncs. Sí.
5: Que m'he quedat sense el cachito, però bueno.
3: Ah, mira.
2: Ah, no sé si llavors ell vol buscar-la.
3: Jo la buscaré al final
2: i... I si la tenim, te la posarem,
3: Te la posarem, eh?
5: Bueno, i si no, me poseu... Me gustas mucho.
2: Ai, gràcies. Ah, jo sabia jo que tenia...
5: Me gustáis mucho.
3: Quina elecció, eh?
2: Oh, molt bé, molt bé.
5: Bueno, la dedico a les meves amigues, a la Quimeta Puig... I a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Maria.
5: Que ens feu passar una tarda molt alegre.
2: I fresca, i fresca. Vinga, Maria, gràcies.
5: Vinga,
2: adéu. Adéu, bona tarda. Home, de tan frescos que som.
3: Adéu.
2: Adéu.
3: Hola.
2: Hola, que tenim algú per aquí.
6: Hola.
2: Hola, que ets tu, Quimeta?
6: Ai, sí. Sóc a la Quimeta Puig Turón.
2: Ah, hola, guapa. Com
3: bona
2: estàs?
3: Tarda, Quimeta.
6: Bona tarda, guapos.
3: Ai, els guapos de Ràdio Tordera, l'àvala.
2: Digui.
6: Bueno,
2: quina cançó li agradarà?
6: Quina cançó que farem?
2: Tenim Amor Eterno, que és molt maca.
3: Aquesta és preciosa,
2: sí.
3: Eh?
2: Sí.
6: Bueno, puc demanar dues?
2: Dues, sí, senyor. Va.
6: Va, posarem aquesta.
2: Quimeta.
6: I de bons.
2: Llavors, quina vols?
6: Aquell en Joan Xapallí me va robar la caseta de papel.
2: La caseta en Canadà.
3: La caseta en Canadà.
6: Sí, és molt maca.
2: Bueno.
6: És molt maca.
2: També te la...
6: Bueno, a mi me posa la lluna de miel.
2: Ah, molt bé, noia.
6: Quimeta. Vale. Sí. La dedico, bueno, per la meva Marieta... No, la Maria, eh?
2: Sí, sí.
6: Bueno, Maria, bona tarda, guapa.
2: Bona tarda, Maria. Maria de l'Alma Mia.
6: Que passis una bona tarda i records a tota la teva família. També val per la família, la Serra Albertí. Bueno, tothom qui escolta aquest programa. I felicito totes avui Santa Marta.
2: Molt bé. Sí,
6: Eh?
2: La s'han de felicitar.
6: Bueno, i per a vosaltres també que tingueu un bon programa i que passem una tarda molt agradable.
2: Això ho intentarem.
3: Sí.
6: No, la feu passar bé, vale?
2: Molt bé,
3: Quimeta.
6: Vinga, adéu-siau.
2: Adéu.
3: Doncs...
2: sí. No, jo també, Mira, ara ja ho paro, tio, això.
3: I no he menjat ni res fred, ni cap gelat, ni res.
2: És aquest aire que corre per aquí amb les portes obertes.
3: Deu ser això.
2: Allò corrent d'aire. Doncs va, ja podem començar, no?
3: Sí, com tu m'ho dius.
2: Mira, doncs, Me gustas mucho. És una cançó que ha demanat en Salvador Massó per la Julita, en Jaume, en Joan, la Roser, en Francesc, la Maria Àngels. I també, ara la Maria, també ens l'ha demanada, ja ho heu escoltat. I doncs la Rocío Dúrcal s'estrenarà avui en aquest programa, La tarda és record, amb aquesta ranxera. Me gustas mucho.
3: Ui, ara, escolta, aquesta ranxera està... No sé
2: on està ratllada. T'ho fotis.
3: Me gustas mucho.
2: Sí.
3: Ja la tinc.
2: Molt bé, doncs vinga. Endavant les atxes.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
5: Que estoy sufriendo por ti.
4: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
6: Bé, doncs nosaltres estem aquí... Sí. Esperant trucades.
7: No ens hem mogut, no.
6: I resulta que hem de posar una altra cançó.
7: Home.
6: Com que n'hi ha moltes de la Rocío Dúrcal, en posarem una altra, que és aquesta, El México de Rocío.
7: El México de Rocío.
6: Que ens l'ha demanat en Joan Chapellí.
7: Andele con el México de Rocío.
6: Doncs posarem aquesta, que ell ja l'ha dedicat a tothom. Perquè en Chapellí l'ha triat.
7: Dios, que no la veo.
6: No està en orden d'aparició entre el micròfono.
7: Parece mentira, però no, eh?
6: És a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 o les 7?
7: Ai, no, no, no, no ho trobo. Digues alguna cosa.
6: Bueno, posem una altra, doncs.
7: No, no, és que... A veure, és que aquí me surten coses rares.
6: Ai, mare de Déu. Posem-ne una altra. De moment podem posar Dos Favores. La tens, aquesta, Dos Favores?
7: Espera't, l'haig de trobar perquè hi ha de ser, eh? A mi m'han dit i és, però jo...
6: Ay, México, México...
7: Ara, comença tu a l'entrada.
6: México...
7: Així són los hombres, sí. He trobat aquesta, bueno, però...
6: Doncs posem-la, també me l'ha demanat aquesta, el Lluís d'Olot.
7: En Lluís d'Olot.
6: M'ha demanat així són los hombres, tu. Com són los hombres?
7: Va, ni idea.
6: Mira, no. Punxa-la, a veure. Després
7: no
6: posarem...
7: tinc ni idea, però ara he pescat ja el México de Rocío.
6: Ah, doncs a veure, a veure com sona. Ah.
7: Deixem d'un moment los hombres y...
6: Sí, y vamos con las mujeres.
7: Això, vamos con el México de Rocío.
6: Rocío.

0: Hombre, què us ha semblat, eh? Oh. Aquesta no l'havíeu escoltat mai, eh? Perquè són cançons ranxeres que no han triomfat aquí a Espanya, però a Mèxic sí.
1: Ui, a Mèxic és diferent, canvia molt.
0: És una altra història.
1: I més, pobreta, va morir jove, aquesta nena, també.
0: I una llàstima, perquè cantava molt bé.
1: 62 anys.
0: Sí, sí, sí. És que tots aquests cantants joves, aquests joves...
1: Sí, són joves, sí.
0: Però moren joves. Bueno, perquè encara... Nino Bravo, la Cecília, sí. Hi van bé molts.
1: I el Club de los 25, com que es moren a 25.
0: També.
1: Sí. O sigui que... I es deia Maria de los Ángeles de las Heras Ortiz.
0: Mira que bé. Doncs jo tinc un cosí que es diu...
1: De Ortiz. Las Heras Ortiz.
0: No, Ortiz solo.
1: Bueno.
0: Es diu Manuel Ortiz.
1: La cua, al final.
0: Manuel Ortiz Madrid, es diu.
1: I ara, hola.
0: Hola, qui hi ha per aquí? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jamet.
0: Hola, mira, anem a...
2: Hola.
0: Anem a Sant Pere.
1: Sant Pere?
2: Sí, anem a Sant Pere. Bueno, jo estic a Sant Pere, vosaltres esteu aquí.
0: Molt bé, sí. Cadascun al seu lloc.
2: No, però... ja no, no, no, no,
1: no se sent bé, eh?
0: Quina, tu quina cançó vas sentir? Em sembla que te'n vas, que t'apartes una mica del mòbil.
2: No, però que, no sé què passa dels mòbils, que aquí a Sant Pere moltes hores no tenim connexió, no sé què carai passa. Sí.
0: Bueno, a veure, mira, ara sentim més bé.
1: Haurem de fer d'un altre sant, en vez de Sant Pere, Sant Pau, que potser n'hi ha millor.
0: Queden cançons per posar de la... Quina que t'agrada escoltar, la Rocío, o t'agrada més la Gloria Lasso?
2: No, la Rocío.
0: La Rocío.
2: Posem-me una de la Rocío, però no sé quines teniu.
0: Mira, hi ha una que diu, és una pregunta, ¿sabes por qué?
1: Pues perquè falla el mòbil?
0: Saps per què falla
2: el mòbil? Saps
0: per què
2: no em va bé el mòbil?
0: Això.
2: Ja m'ha
0: veritat. A veure si per què... Doncs posem aquesta, eh? Sí. Perquè n'hi ha moltes demanades. Sí. I posarem aquesta que ningú la demana.
2: Per vosaltres i per tothom aquí escolteu la ràdio. I per les Martes i no sé quin sant més hi ha avui. N'hi ha algun altre sant, però no me'n recordo.
0: Jo tampoc. Sí. No, en Salvador no ens ha informat.
1: Home, si vols t'ho diré, eh?
0: Després ho mirarem.
1: Només ho has de demanar.
2: No, per tothom aquí...
0: I quina cantant t'agradaria escoltar la setmana que ve? La Paloma, Sant Basilio o la Conxa Piqué?
2: La Conxa Piqué.
0: Molt bé. Doncs ja en tenim més punts per ella.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Els hi hem de dir també a la Maria i a... I la Quimeta Punys no han dit que vinen cantant, me l'han escoltat.
1: Que ens truquin i ens ho diguin.
0: Això. Truqueu i sigueu qui voleu escoltar la setmana que ve. No sigui que després... Sí, si ho és qui el volia l'altre.
1: Clar. S'ha de votar.
0: Doncs ara posarem una de la Gloria Lasso. Posem l'una de miel, que ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-lo a tots els que escolten el programa i a nosaltres també. Sí. També l'Anna Fernández, que li dedica a les seves amigues, i en Marc Massaguer, i la Quimeta Puig. També l'ha demanada, l'una de miel.
1: L'una de miel.
0: Que la Palamaria i les amigues
1: de
0: l'Amistat.
1: Això de la lluna de miel era quan feies el viatge de...
0: De lluna de miel. Però ara que la lluna de miel n'hi ha que fan cada nit.
1: Cada nit?
0: Sí.
1: Que miel de luna, doncs. Ah! Vinga.
0: Déu-n'hi-do.

0: També, molt bé, ha cantat, home, també sí. La Gloria Lasso,
1: Continua cantant bé, sí.
0: Sí. Ara també diré una cosa de la Rocío Dúrcal, perquè tu m'has avançat. Digues. Es va casar amb el cantant i músic Antonio Morales Jr.
1: Morales, es va casar amb Morales,
0: sí. Amb Morales, però de Tordera no.
1: Però era de Los Brincos, no?
0: Sí, de Los Brincos, sí. Perquè també era Joan i Júnior, va cantar amb en Joan Pardo. Això no ho sabies, que el seu
1: Joan Morales... Joan i Júnior i va cantar amb en Joan Pardo.
0: Sí, el
1: Caballo de Batalla.
0: El Caballo de Batalla, que era molt xula, també. Un dia també podem posar Joan i Júnior, Si tant, ho demanen...
1: I tant.
0: Ho heu de demanar, ens heu de dir sí, què voleu clar, escoltar. I així nosaltres farem un esforç.
1: Qui no llora no mama.
0: Ah, això. Bueno, posem una altra cançó. Tenim
1: bueno,
0: temps,
1: com,
0: no?
1: Com vostè digui.
0: A veure, doncs podem... No, sembla que no tenim temps, no? O què?
1: Com no tenim temps? Per què?
0: No hi ha informatius a les 6?
1: Ah, sí, tenim informatius. Sí, sí.
0: Bueno, doncs mira, fem propaganda de la nostra casa que ens patrocina.
1: Sí.
0: I els que vulguin demanar o el cantant de la setmana que ve ha de ser o Paloma San Basilio o Concha Piquer. Però ja mirarem de posar el Nino Bravo i el Joan i Júnior, que passarà llavors?
1: Ai, empate.
0: Ja hi haurà empate, eh? Empate bueno, però aquí. Llavors sempre sí. Tenim la solució de fer la llista petita perquè surtin els cantants que no els han volgut, però sí que hi ha hagut algú que els ha votat.
1: Sí, t'expliques molt bé,
0: Cada dia més, me'n dono compte, No me diguis, perquè sóc narcisista. A més,
1: vols que digui una altra cosa de la
0: Rocío?
1: Sí. Una cosa que segur que no saps.
0: No? A veure...
1: El febrer de 1975, un cop mor Franco ja, 75 es va morir, no?
0: Sí, en el monasteri de San Lorenzo, de l'Escorial, es va casar. No, era això que...
1: No. Va ser detinguda per la dictadura de franquista.
0: Això no ho sabia.
1: Junt amb altres actors. I saps per què?
0: No.
1: També van detindre la Tina Sainz.
0: I què feia aquella, la Tina Sainz?
1: Pues, els van multar amb 200.000 pessetes. Mira,
0: aquell temps eren calés,
1: Encara hi havia les pessetes.
0: Oh, pues eren molts de diners, això,
1: Perquè van formar part d'un piquet que alentava els artistes a fer vaga. I ostres. Clar, això... Aquell temps
0: els podia fer ni els artistes ni nosaltres.
1: I ara sí que entrarem en els informatius.
0: A l'apartat informatiu de les 6. Sí. Doncs bueno, us esperem a partir de les 6 i 5. No canvieu de dial.
1: No. Quatre, tres,
0: dos, un...
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Pere Cot i Set de Dansa porten el musical In the Heights al Teatre Claver aquest 1 i 2 d'agost. L'adaptació del prestigiós espectacle de Broadway s'instal·larà a Tordera amb una nova història plena de ritme, somnis, família i vida de barri. Ens en parlava el director del musical, Xavi Mercader.
4: S'explica amb una música molt enèrgica que barreja diferents estils com el hip-hop, la salsa, el merengue i el musical contemporani. És una història molt emotiva, també té punts d'humor molt clars, és una història molt divertida també.
3: Gelpí escalfa motors per la seva Festa Major amb un programa ple de tradició i música. Tots els espectacles del programa seran completament gratuïts. Hi haurà servei de bar i sopar a la fresca. I destaca la segona edició del Tordeo. Ens en parla un dels promotors, en Xavi Favà.
5: Ara ja estem a la recta final. Ja tenim els DJs preparats, ja tenim les bales de palla que portaran els pagesos de la zona, la barra, vull dir... Estem tots preparats i entusiasmats.
3: Vallmanya es prepara per celebrar la seva Festa Major aquest dissabte 1 d'agost. La celebració arrencarà al matí, s'allargarà fins a mitja tarda amb una gran varietat de propostes i tot a punt per les festes a Agora Park. Aquest cap de setmana la pista del Veïnat acollirà jocs tradicionals, festa de l'aigua, futbol i la popular botifarrada. Ens en parlen membres de l'organització.
6: Volem que siguin un punt de trobada per tots els veïns i veïnes, grans i petits, i els que permetin tornar a convertir els carrers i els espais comuns amb confiança, tranquil·litat i seguretat.
3: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, la situació meteorològica ha de continuar sense complicacions. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, sense excepció. Amb vents fluixos aquest matí, lleugerament moderats puntualment aquesta tarda, de component sud-oest i amb una situació marítima no molt complicada, marejol i una mica de mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà tot continuarà igual, tornem a tenir una jornada plenament assolellada, amb unes temperatures que pugen una mica en relació a les d'avui. I si avui les màximes quedaran al voltant dels 33 graus cap a l'interior de la comarca, demà ja podrien arribar als 34. Sembla que divendres tindríem unes temperatures semblants a les de demà o una mica més baixes, sobretot a la franja costanera, però de cara al cap de setmana recuperarem temperatures de rigorós estiu.

0: De les cançons. Hola. Ah, tenim una trucada.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, sóc jo altra vegada.
0: Ai, que no has votat, eh?
2: Va, que vull votar.
0: Va, digues, qui vols, la Conxa o la Paloma?
2: La Paloma.
0: Molt bé, doncs posem...
2: Escolta-me.
0: Digue-me.
2: I ara et vull felicitar, perquè aquest dia vas recitar una poesia tan maca, T'estimo.
0: Ah, sí, per primer cop m'has dit T'estimo.
1: Com has dit?
2: Que
0: era molt maca, sí.
2: Un dia, en vez de demanar-te una cançó, et diré que afinis la veu,
0: sí,
2: i la recitis.
0: Oh, mira. Bueno, farem un apartat, perquè en Salvador Román se n'en té una de molt maca.
1: Oh, jo en tinc moltes.
0: Bueno, però jo, bueno, només, jo me'n recordo una. Només.
2: Amb ell no l'he sentit, però tu sí que et vaig
1: Ai,
2: sentir.
1: Ai, nena, val més que no me sentis, eh?
0: Que és malparit. Bueno, doncs...
2: I de veritat que aquesta paraula la diem molt poc als catalans.
0: Sí, sí, no, ho estàvem dient un dia amb la Mercè García, també m'han estat parlant d'això, que no ho som de dir T'estimo.
2: Més aviat, no.
0: Eh, ho diem...
2: I com me n'he donat compte que volia dir T'estimo, ja no hi ha sigut a temps.
0: Oh.
1: Jo en tinc una que comença dient això, T'estimo tant.
0: Veus, veus? És que sí,
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Poesia comença així, però és que tu no ho dius.
1: No, jo no.
0: Eh?
1: No, perquè bueno, val cèntims d'això de dir T'estimo, eh?
0: Sí,
2: els
0: catalans
2: bueno,
0: són molt rates.
2: Va, us estimo tots dos.
0: Gràcies.
2: I continueu.
0: Vinga, gràcies. Adéu, bona tarda.
1: Adéu. Hola.
0: A veure, què tenim per aquí? Bona tarda. Bona tarda.
1: Josep Mar Massaguer.
0: Ja està, ja està liat.
3: Hola, Juan, hermano bombón.
0: Chocolate.
1: Veus com escolta.
3: Salvador, hola, bombón, com estàs?
0: Oh, com un bombón.
1: Sí, molt bé,
0: com un bombón que se derrite con la
1: sí,
0: calor.
1: Això. Molt bé, sí, Mar, molt bé.
3: Le digo cosa bonita porque es muy guapetón.
0: Uy, y tanto. Uy, lo que tú te pierdes.
3: Igual que tú, Juan, que
0: igual
3: te
0: que
3: quiero
0: yo
3: mucho.
0: Oh, qué bien, gracias.
1: Sí, sí, pero... Però, Marc, en Joan no té cabell, jo sí.
3: Sí. ¿Me puede poner una canción?
0: Venga, va.
3: De la lista.
0: ¿Cuál la quieres? Tengo aquí, a ver, El Destino. No me digas, La Gitana, El Farsante. Y Me Nace del Corazón, que no la ha pedido nadie.
3: La Tereda.
0: ¿La tercera?
3: Sí, La Gitana, ¿no?
0: Venga.
3: O es la segunda.
0: La segunda, va, La Gitana. Venga, para ti.
3: Ah, vale. Y luego quiero una de La Normal.
0: Una normal.
1: ¿Quién es La Normal?
0: Ay, mira,
3: no hay una que se llama El Emigrán o algo así.
0: No, no, hay Noches de Veracruz y una casita,
3: vale,
0: en Canadá.
3: Esa misma.
0: Noches de Veracruz, venga. Vale, Mar,
3: sí.
0: Dedícala.
3: Vale, guapo. Un bon. De la dedico hoy muy especialmente al Beda del autobús. Mm. Y al Jaume.
0: Ah, molt bé.
3: Que estava després Sant Jaume, no?
0: Sí,
1: sí,
0: ja, et va donar carmelos.
3: I també te la dedico a ti i a Salvador Domán i a la Oliveda.
0: Molt bé,
1: Mar, molt bé.
0: I la Bon Matí.
3: I a Toni López.
0: Ah, i la Bon Matí.
3: I a Toni López. I luego... Al papa, a la mamá, y ahora viene lo que tú has dicho, a la Gitana Bon Matí.
0: Home.
1: Molt
0: bé, Marc. Doncs vinga, vamos a poner canciones. Adéu.
3: Vale. Y a la mujer de Jorge, a la Matza.
0: Ah, muy bien. Ya estará escuchando, porque siempre escuchan.
3: Vale.
1: Bueno,
0: adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, en tenim més trucades, no?
1: Vostè dirà, no.
0: Doncs fem La Gitana, que ara en Marc s'hi ha afegit, però es l'havia demanat la Maria Dolors Oliveres.
1: Sí.
0: I doncs mira, Maria Dolors Oliveres, estaràs acompanyada per el Marc, que ja saps que també t'estima molt, i també te l'ha dedicada, sí, a tu, doncs
1: bé,
0: escoltarem.
1: Bé, no? Devia conèixer la cançó, no?, la Maria Dolors Oliveres, que demanés aquesta.
0: Sí, no
1: la
0: sé...
1: La canta amb en Júnior, eh?
0: Oh, cuita.
1: Ah.
0: Doncs això és molt... Ah, en Júnior tenia una veu molt fluixeta per cantar-la amb la Rocío, no sé com quedarà això.
1: Bueno, ell deu fer de baix. Ella, la Rocío, es veu de mezzo-soprano.
0: Mezzo-soprano.
1: Imagina't tu...
0: I el tenor no.
1: Havia de

0: Doncs mira, ja hem sabut quina era la gitana.
1: Què has de mirar?
0: Bé, doncs tenim una altra cançó per posar, que serà la d'Elder Barber, una que cita en Canadà. L'ha demanat en Joan Chapallí i també la Quimeta Puig. Doncs anem per escoltar aquesta cançó, una casita en Canadà.
1: No me'n recordo gaire de la lletra.
0: No, tampoc. Tenia una casita chiquitita en Canadà. Con un estanque y flores, los más bellos que hay allá.
1: Veus? Tot això diuen?
0: Sí.
1: Ara ho escoltaré bé. Vinga.

0: Ostres,
1: demà, que,
0: és com un conte infantil.
1: Sí,
0: això,
1: no? Es sembla que ho estàvem veient, una callà saltant. Clar, molt bé, molt
0: clar,
1: bé.
0: Clar, aquesta noia va néixer el 34.
1: No, és que volies que cantés.
0: Que volies que cantés el 34. Sí.
1: No, però segons que no podíem pas cantar, pas tenia que passar per censura. Amb la casita no sabíem nada de lo que pasó dentro. Bueno, posem una altra cançó, què et sembla?
0: Home, mira, tu mira, diràs.
1: Ara podríem posar, a veure, aquesta que ha demanat la Quimeta Puig, Amor Eterno, perquè és molt maca.
0: Ostres, Amor Eterno.
1: Ai, oh, l'amor, sempre mare ha set etern, l'amor. El que s'enamora, que si bé no es desenamora mai.
0: Vols dir que no l'hem posat, ja?
1: Sí?
0: No sé,
1: pues, no fotis.
0: No sé. És que Amor Eterno me sona molt,
1: Sí, clar, perquè la, és la primera que hi ha de la llista. Jo diria que no, però bé.
0: Sí, però no, jo no la tinc a la primera, Aquí,
1: no? Oh, bueno, no.
0: Me gustas mucho.
1: No, sí, ja ho sabíem.
0: Costumbres. Amor Eterno, mira-la.
1: Ah, ja l'has trobat.
0: Sí.
1: Doncs ja ostres. Està. Canta Rocío Dúrcal.
0: Tu saps que dura sis, quasi set minuts?
1: Bueno, mira, la Quimeta Puig estarà contenta que està allà al pati, a la fresca.
0: Carai.
1: Quimeta.
0: Ostres.
1: I l'ha dedicat a la Maria.
0: Home, és que ha de ser eterno, això,
1: Molt eterno.
0: Eterno.
1: No s'acaba mai.
0: No s'acaba mai. Quan tu me diguis...
1: Endavant, endavant.
0: Sí?
1: Rocío Dúrcal, Amor Eterno.
0: És que la música ja,
1: Oh, és que és preciosa. I no l'havia demanat ara ningú, No la demanava ningú,
0: Què dius, ara? La mano jo,

0: Bueno, sí. Doncs estem en viu i en directe, eh?
1: Sí, doncs ja ho saps, eh? Ella, aquesta cançó...
0: Sí, la va dedicar...
1: La va dedicar a en Juan Graviel.
0: El seu amor eterno de
1: Mèxic. Perquè va marxar. I el pobre Morales...
0: El pobre Morales...
1: El pobre Morales les devia passar fotudes, eh?
0: Poder sí, però poder no s'entrava perquè ell anava cantant amb en Júnior, en Joan i Júnior anaven junts. No, cantava amb en Joan Bardo.
1: Ah, sí?
0: I clar, un anava per un costat i l'altre anava per l'altre. Vés a saber què feia el Júnior.
1: Ah, això també això haurem d'averiguar-ho. A veure si ho podem explicar, no?
0: Podem explicar.
1: Doncs, bueno, tu me diràs...
0: Ara fem la Gloria Lasso. Una noche de Veracruz. Què et sembla, tu? I l'ha demanat en Marc Massaguer. Doncs, bueno, Marc ja ha fet la seva dedicatòria. Només falta que escoltem la Gloria Lasso amb aquesta.
1: Me fas anar damunt avall, eh?
0: Sí, et faig treballar, eh? No ho saben la gent, no ho saben. Hauran de venir un dia. Esteu convidats a venir a veure com en Salvador el faig treballar.
1: Sí, sí, aquí tots aquí posats...
0: Aquí encara n'hi queden 4 o 5 més.
1: A costat d'en Joan Madrid, després us convidarà...
0: En directe.
1: Un vermut, i ja està.
0: Sí, sí, un vermut, hauré de portar una ampolla de litro de casa perquè aquí està tancat, que el terrassac.
1: Ah, és veritat, és veritat. Doncs, com me diguis, tinc les noches de Veracruz.
0: Molt bé. Endavant.
1: Sí?
0: A veure com sonarà això.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ai, que serà directe. Turuturutu, xim-pom, tararararara. Sí, doncs mira, ja tornem a estar aquí, eh?
1: Estem en directe, sí.
0: En directe, viu, i en directe. És que la ràdio és així, eh?
1: Què anàvem a dir? Anàvem a explicar alguna cosa, però no me'n recordo.
0: Sí, no, ja parlàvem... Sí. Bueno, hem dit tantes coses d'en pobre Júnior.
1: Ah, d'en Júnior.
0: Hem dit tantes coses que... Pobre noi, poder ser revolverà en la tomba i no saldrà per la noche.
1: Tothom, tota aquesta gent es moria jove.
0: Joves, això sí, es van morir tots joves. En 60, no arribaven als 70. No arribaven als 70. Anem, va, a una altra de les cançons, va. Ara teníem aquí la Mercè García, que té ganes d'escoltar Dos Favores. Perdó. I la canta Rocío Dorca, com no és.
1: Dos Amores.
0: Dos Amores, tu. Favores.
1: Dos... Ah, és que... Escolta, és que... Home,
0: favores.
1: Home.
0: És que m'he equivocat d'una lletra. Una F, una D, mira si canvia.
1: Sí, imagina't. Que... Sí, mira, escolta, de favores, amores... No? Sí, bueno...
0: La tenim o no la tenim? La Mercè García...
1: I la canta amb el seu amic, eh?
0: També, amb el Juan.
1: Sí, escolta, no me'l deixa de peixa.
0: Juan Graviel.
1: Sí.
0: Que no es penseu que era el Juan Pardo,
1: no?
0: Amb el Juan Graviel, que és l'amor de México. Sí. Doncs la Mercè García, per ella, ella ens diu que ens la dedica a nosaltres, doncs nosaltres també li dediquem a ella.
1: Sí, i jo dedico aquests dos amors que he tingut i que mai els he pogut atrapar bé del tot,
0: no?
1: Però hi han sigut, eh?
0: Ah, doncs mira, molt bé, tu.
1: Sí, molt bé, no?
0: Molt bé, que els hagis tingut, però si no has pogut atrapar-los,
1: que no és que fer-hi. Escolta, és que sempre un s'enamora de lo impossible.
0: A vegades, a vegades.
1: No, no passa, això.
0: Sol passar.
1: Sí. Vinga, doncs, dos favores, dos favores, no dos amores, eh?
0: Dos favores.

0: diu que no tornarà.
1: No.
0: Des d'allà on t'està segur que no torna.
1: El Yuhuhu final t'ha quedat bé, eh?
0: Sí, doncs mira que ara estava una mica engargossat.
1: Sí, sí.
0: En principi me sortia millor.
1: Sí, i tant.
0: Bueno, doncs anem per més cançons. Mira, la Montserrat de Sant Pere ens ha demanat ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Que la canta la Rocío Dúrcal. I que ens l'ha dedicat a tots, eh? I també a totes les Martes. I no sé quin sant més, que no ens l'has dit tu, eh? Salvador, que ara has de buscar quin sant més és avui.
1: Ah, sí?
0: La Montserrat ens ho ha dit.
1: Pues ja...
0: Tu has dit que ens ho diries.
1: A veure si li podem explicar després del Sabes por qué.
0: Això. Després li expliquem.
1: Doncs, endavant. A sus órdenes, ja?
0: Ja. Endavant. Oh!

0: I s'acabó.
1: Així que hem d'atendre la Montse, no?
0: Sí, a veure...
1: Aquí... Diem que podem dir, mira, en català...
0: Sí.
1: I en castellà.
0: Ah, mira.
1: I en coses...
0: Però Marta no, no té traductor.
1: No, la Marta per tot arreu està.
0: És igual, sí. Català com en castellà.
1: Sí. Avui també és Sant Llàtzer.
0: Ah, Sant Llàtzer. Lázaro, que va dir, Jesús va dir, Lázaro...
1: Levanta-te i anda.
0: I anda, i aquell home, en vez de fer-li cas, se va assentar.
1: I la Maria de Betània.
0: Ah, Santa Maria de Betània, també, no?
1: També. I en castellà podríem dir que hi ha Sant Pantaleón.
0: Hòstia, i Hermanos. Hi havia una, això és una agència de viatges. Es deien Pantaleón i Hermanos, sí.
1: Sí, venien mantes a Barcelona, això.
0: Sí, també.
1: Sí, la Casa de les Mantes.
0: Sí, la Casa de les Mantes.
1: Pantaleón
0: això, Ràdio Barcelona feia sí, molta propaganda sí, de la Casa de les Mantes.
1: Sí. Llavors hi ha Sant Eclesio.
0: Sant Eclesio.
1: I Santa Natàlia.
0: Ah, bé, Santa Natàlia també està molt bé.
1: Doncs mira,
0: vale.
1: Per la Montse...
0: Per la Montse ja saps quin santoral és avui.
1: M'has donat molta feina,
0: Home, ara... no m'agrada que t'entretenguis aquí, m'he encantat.
1: Sí, sí, no? Si no hi ha res de feina. Nou, farem una mica de publicitat.
0: Fem publicitat, va.
1: Fem publicitat.
0: Sí.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Emissora que t'escolta.
0: Vostè dirà. Anem per més cançons. Hem de dir que... l'hora que és...
1: Ui, l'hora que és...
0: Han votat molta gent dintre de les xarxes. Hi ha 10 persones que han votat tots a Paloma Sant Basili.
1: M'he deixat el bombo dalt, l'hauré de dir així de...
0: de memòria, no?
1: Del que m'agradi a mi, no?
0: Sí,
1: número?
0: Primer escoltem una cançó, després dius el número.
1: Que escoltem una cançó i dic el número.
0: Sí.
1: Quina cançó vol?
0: Ara vull. Aquesta que te l'he dit ja fa rato, que l'ha demanat en Lluís d'Olot, Así son los hombres. Que no l'hem posat.
1: Ui, no, i aquesta no la trobaré pas.
0: Que vols dir que l'has esborrat?
1: Bueno. ja la tinc.
0: Ah, vale, doncs vinga. Posem-la perquè la Rocío Dúrcal ens vol explicar com som els homes, com som.
1: Ah, que vagin cuidado, eh?
0: La ratllarem al disco i no el posarem més. Endavant, tu.

0: I ara sí, que te toca dir un número de l'1 al 19. Avui hi ha molta gent que estan...
1: Ah, volia dir el 33.
0: Hombre, no, no hi és. Bueno, si poses el 33, hem d'apuntar aquí la visita que tenim avui a la ràdio.
1: Dividit per 9, doncs pues mira, el 2.
0: Hombre, el 2. Doncs pues mira, no t'ho volia dir, eh? La Maria Maresma.
1: Vaja.
0: Maria Maresma, t'ha ara... tocat menjar el que hi hagi dins la paella, perquè si dic que t'ha tocat la paella, en Salvador m'arrenya.
1: Ai, i no volia el cachito, cachito.
0: Jo volia el cachito. També l'has trobat?
1: No, la puc buscar,
0: oh,
1: eh?
0: Si esperaràs que tanquem a les 6.
1: Però no m'has dit que vos el farsante, ara.
0: Ara el farsante, sí. En soc la de l'Àngels Roc, la dedic especialment a Mar Massaguer i les seves amigues, les amigues de la Maria Àngels. Però a Mar Massaguer l'única que li agrada és a la Bon Matí. Com se diu aquella?
1: Aitana Bon Matí.
0: Aitana Bon Matí. Mm-hmm. Doncs anirem a escoltar el farsante per a Rocío Dúrcal i després, ja, a veure si trobes aquesta.
1: El cachito, cachito.
0: Cachito, cachito, mio. Mio, mio, mio.

0: que no surt res per antena. A veure, tu, ara has de fer una dedicatòria que vols fer tu a la Maria Maresma.
1: Jo?
0: Sí.
1: Jo has de fer una dedicatòria?
0: Clar, a la Maria Maresma.
1: Ai, ara m'has agafat en fred, eh?
0: Sí? Va, fes-li.
1: Jo m'ho haig d'estudiar-ho tot molt, eh? No, bueno, si ens l'ha demanat, cachito, cachito.
0: Doncs ell,
1: sobretot... Li posem, però esperem que sigui la que vol, perquè sí. Només, el títol només diu cachito.
0: Ah, a veure.
1: I nosaltres, pues, la dediquem a la Maria Maresma, perquè sempre truca.
0: Ah, això.
1: I com que és una bona clienta, a les també, bones clientes també, sí. Se'ls hi ha de dedicar.
0: I li donem un cachito de la nostra ràdio i la nostra veu.
1: Ah, això mateix. I el que no ha trucat, la que no ha trucat avui és la Quimeta. Ai, la Quima.
0: Ai, la Quima de Canet. Quima, oi, com l'agafem.
1: Te dediquem al cachito, també.
0: Oi. Deu anar a la platja, com que fa aquesta calor. I la té allà davant de casa seva.
1: Poder.
0: Poder anar-te sota una barca, allà, a prendre la fresca.
1: Doncs... Ens falten 8 minuts, posem el cachito.
0: Sí, i després doncs, tancarem amb una altra cançó.
1: Doncs, Maria Maresma, el cachito.
0: Vale.

0: Molt bé, Salvador. Bueno. Al final hem pogut complaure a la nostra gran amiga, la Maria.
1: I ara veurem si no s'ha desmuntat tot això, eh?
0: Oi, si s'ha desmuntat. No, trobarem alguna de ranxera per tancar?
1: A veure, perquè buscarem ja veure aquesta que m'has dit, Menace del Corazón.
0: Menace del Corazón, dedicar-la a tota la gent que sempre ens escolta.
1: Sí.
0: Ens surt del cor dedicar-los a tota aquesta gent.
1: Sí, és veritat.
0: I ens despedim fins la setmana vinent. Hem de dir que ha guanyat la Paloma Sant Basilio.
1: Però bueno.
0: Que ha guanyat la Paloma Sant Basilio, els hem de dir.
1: Eh?
0: La setmana que ve sentiran cançons
1: de la
0: amb la veu Paloma Sant Basilio. I l'altra setmana està pensant de posar el Nino Bravo,
1: sí,
0: i el Manolo García. A veure què
1: passa. L'altra setmana és el 13, no?
0: El 13.
1: No, el 12.
0: Sí, el 12. És igual, com que jo poso els dies d'aquí que no són tan bé.
1: El 12. Falten 4 minuts per les 7.
0: Doncs vinga, ens podem despedir en directe, ja.
1: Sí, doncs...
0: I acabarà, que acabi la cançó. Com dura? Com dura la cançó?
1: La cançó dura poc, ens podrem acomiadar.
0: Ah, doncs vinga, després. Doncs ara la posem, després ja els direm adéu.
1: No? Molt bé, vinga. Nace, Menace del Corazón.
0: Rocío Dúrcal, la nostra amiga.

0: me nace del corazón.
1: Molt bé, ens acomiadem, que falten 30 segons per
0: 30
1: entrar.
0: 30 segons per dir-vos adéu-siau.
1: Sí.
0: Fins la setmana vinent, si Déu vol, ja diem, doncs, que tindrem la Paloma San Basilio i alguna cançó de la Concha Piquer com tatuaje, que és molt,
1: molt bé. Doncs adéu-siau, fins la propera setmana. Falten 30 segons escassos,
0: segons,
1: encara pots patrocina, dir alguna més.
0: Patrocina aquest programa restaurant del Camí Real 146 amb el que hi ha dins una paella per dues persones.
1: Molt bé. Per una paella d'arròs. Per dues persones.
0: Per dues persones.
1: I si són tres, doncs igualment.
0: No,
1: se reparteixen, no?
0: Se reparteixin, ja està.
1: Ja està.
0: Però després tot el que demanin han de pagar-ho, eh? El vi, tot l'altre.
1: El vi, l'aigua...
0: Home, la cosa està aquí.
1: El cafè...
0: Tot.
1: Vinga, som-hi.
0: Som-hi. Adéu-siau.
1: Veus?
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga. Els

Bona nit a tothom, o bona tarda si és diumenge. Comencem aquí una nova edició del Rock Masters. Avui tenim un personatge molt enigmàtic. Conegut i estimat per tothom, el protagonista d'avui és una persona que ens va deixar l'any 2013. Nascut a Nova York l'any 1942 i de ben petit ja era fan del rock i del rhythm and blues. Estem parlant quan tenia ja 5-6 anyets. És autor de temes tan coneguts com Perfect Day, Sweet Jane o Walk of the Wild Side. És clar que sí, estem parlant del gran Lou Reed. Considerat el pare del rock alternatiu, va actuar amb Velvet Underground i més tard en solitari. És més conegut per la seva carrera en solitari, encara que alguns temes que coneixem d'ell van ser escrits a l'època de Velvet. Des d'ara i fins al final del programa, el protagonista avui, el Rock Masters, Lou Reed.

En la seva època de Velvet va composar, com us he dit, un dels seus temes bandera. Escoltarem Walk of the Wild Side, un tema que va crear l'any 1972. Un tema que parla de gent marginada i que parla també sense censura de la transsexualitat, prostitució i drogues. Parla de l'inframont de Nova York d'aquells 70. El poeta Lou Reed, amb la seva capacitat poètica i una melodia seductora, ens convida amb aquesta cançó a la reflexió sobre la diversitat humana. Walk of the Wild Side.

0: Walk of the Wild Side. Així hem començat el programa d'avui, el programa dedicat al protagonista Lou Reed, aquest gran poeta. Bueno, què us anava a dir? Doncs que hem començat amb aquest tema bandera del protagonista i ara el següent tema ens parla del desamor, d'una experiència que, bueno, doncs no va anar gaire bé. Parla dels judicis inicials, dels prejudicis, del dolor, amb les experiències no complertes. És una canció bàsicament trista. És una cançó que s'anomena Sad Song, Lou Reed.
1: Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens porta a la Biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona, una biblioteca especialitzada en ciència-ficció. De fet, és l'única de Barcelona especialitzada en aquest gènere i també es troba entre la curta llista de biblioteques de Catalunya que l'aborden, com la de Volpelleres de Sant Cugat i la de Vilanova i la Geltrú amb el fons Antoni Moner Jordà. A més, la Biblioteca Montserrat Abelló, situada al barri de les Corts i de més de 3.000 metres quadrats, és la seu del fons Asimov des de l'any 2020, coincidint precisament amb l'any Asimov. I ara mateix compta amb més de 4.000 volums entre llibres i DVDs vinculats a la ciència-ficció en general, però també a l'autor que dona nom a aquest fons, aquest autor nord-americà d'origen rus que va escriure més de 500 obres, entre les quals les més conegudes, la saga de la Fundació, que s'està reeditant a través de donar llibres en català, i la saga dels robots. Avui parlarem de la gestió d'aquest equipament, del seu fons, també de com s'afronta un moment en què s'està publicant tantíssim, i ho farem amb un dels seus responsables, el bibliotecari itinerant David Alcoi. Comencem! I avui volem parlar d'aquesta biblioteca en concret, del fons Asimov, però també una mica de l'actualitat literària de gènere fantàstic que arriba aquí, com es gestiona i com la biblioteca arriba a altres públics. I per això tenim el David Alcoi. David, gràcies per convidar-nos a passar per aquí.
2: Nosaltres encantat que hàgiu vingut, perquè el que volem és difondre el nostre fons, que la gent, sobretot els fans de la ciència-ficció, sàpiguen que existim, que hi ha un fons increïble, poden disfrutar, i estaríem encantats que vinguessin i que coneguessin la biblioteca i el fons Asimov en concret.
1: Ara parlarem de tot, però tu ets un bibliotecari itinerant i vas tenir la sort d'estar aquí quan va arribar el fons Asimov, que era el 2020.
2: Sí, bueno, en aquell moment no hi era, però sí que és veritat que he treballat molts períodes llargs a la biblioteca. De fet, jo també he demanat moltes vegades de venir aquí, perquè a part de bibliotecari sóc un fan des de ben petit de la ciència-ficció, de la fantasia també, i bueno, m'encanta treballar. Jo sempre dic que quan vinc aquí és com si no treballés, és com...
1: T'entenc.
2: Em paguen per dedicar-me a treballar al meu hobby, vull dir que jo estic encantat.
1: Jo he de dir que abans de posar-nos a gravar l'episodi hem fet una volta per on tenen tot el fons Asimov, totes els donatius de col·leccions, i és per estar-s'hi hores, eh? Jo he de venir un altre dia a passar el dia aquí, bueno, ja parlarem d'algunes joies de les que teniu, perquè déu-n'hi-do, però volia començar parlant de l'origen de la Biblioteca Montserrat Abelló. Es va obrir el 2018.
2: Correcte.
1: I és un moment precisament en què va començar l'auge del gènere fantàstic, almenys aquí al nostre país, i podríem dir que va ser el moment que va començar a ser mainstream. O sigui, van començar a sortir moltes sèries de gènere fantàstic, les pel·lícules cada cop més ja tiraven cap al gènere fantàstic. No sé si el fet de dir, va, especialitzem aquesta biblioteca en ciència-ficció, va ser una visió estratègica o va ser una mica accidental?
2: Doncs va ser completament accidental, perquè de fet, originalment la biblioteca no s'havia d'especialitzar en ciència-ficció. És una cosa que ha passat a posteriori. Originalment la biblioteca, bueno, tu que ja has vingut, a l'entrada, a la dreta, hi ha un altre edifici municipal, que és l'Ateneu de Fabricació. I llavors, en principi, com que l'Ateneu de Fabricació treballa amb tot el que es diu la cultura maker, o la cultura del fes-ho tu mateix, allò, gent que es dedica allò, a fer coses a casa, van decidir que treballaríem en conjuntament amb l'Ateneu de Fabricació, i aquest seria el nostre fons especial. I llavors teníem un fons...
1: Bricolatge.
2: Sí, es podria dir que és bricolatge.
1: Do it yourself.
2: Sí, és això, és el do it yourself. Vale? A banda d'això, això era el nostre fons especial. A banda d'això, una cosa que sí que s'està fent a totes les biblioteques de Barcelona és crear un espai jove. Per què? Perquè les biblioteques històricament tenim la sala d'adults i la sala infantil. Les sales infantils són, en teoria estan pensades fins als 14-15 anys. El problema és que entre que els nens deixen la sala infantil i que ja són adults, sobretot universitaris, aquest període de l'adolescència i primera joventut els perdem. Deixen de venir les biblioteques, deixen d'interessar-se per la literatura, per les biblioteques, per la cultura en general, o ho fan des de casa. I llavors hem descobert les biblioteques que hem de crear espais pels joves, perquè a més, clar, a les sales infantils ja no estan a gust perquè són massa grans, però a la vegada les sales d'adults no estan a gust perquè tampoc estan a gust entre un públic que, clar, pot ser des de gent de la seva edat, de 15 anys, fins a gent de 70-80 anys. Llavors es va decidir crear un espai jove, com últimament es creen, i el problema, i aquí sí que jo puc dir que vaig estar molt en contra de com es feia l'espai jove, perquè es va decidir que els fons que en teoria podien interessar els joves, d'acord, novel·la juvenil, cap problema, és evident,
3: i fins aquí bé, no?
2: Fins aquí, va. Llavors es va decidir que també s'hi ajuntarien els còmics, dius, bueno, també, vale, és bàsicament els lectors de còmics, tot i que ja no estan així, són bàsicament adolescents i joves, i la novel·la de terror, fantasia i ciència-ficció. Llavors aquí jo em vaig enfadar a dir, escolta, què passa, que la novel·la de fantasia i ciència-ficció és menys literatura i només ha d'interessar els joves?
3: Perquè només, no et vas sentir més jove quan van dir això?
2: Més aviat em vaig sentir ofès. Jo tinc una edat, dir, no, perdona, jo segueixo sent una persona amb unes, ja més a prop de la jubilació que altra cosa, segueixo llegint un munt de fantasia i ciència-ficció, no és només als joves que els interessa aquest, i a més és aquesta sensació que són com literatures de segona, literatura que ja, és a dir, una rèmora...
3: Durant molts anys ho ha estat, sí.
2: I costa molt de treure-ho endavant. Bueno, però es va fer així, es va fer aquest fons. I quan ja, i l'any següent d'obrir la biblioteca, el 2019, es va posar en contacte amb la biblioteca la Fundació Asimov, que és una fundació dedicada a la promoció de la gènere de ciència-ficció en tots els seus vessants. I a més, estan molt, és molt interessant perquè ells procuren treballar també els valors a través de la ciència-ficció, de la ciència, promocionar la ciència. I ens van oferir de fer un donatiu important i ajudar-nos amb la selecció del fons. Perfecte, era un fons inicial de 400 volums que ja era importantíssim. Però clar, això ens va crear un problema, que és no hi havia espai per tenir tot el fons juvenil que s'havia plantejat més el fons Asimov. Així cada un es va decidir, vale, doncs no és el fons especial de la biblioteca, però sí que crearem una, com un fons secundari, i vam retirar tot el que era terror i fantasia i novel·la juvenil un altre cop a la sala d'adults, i l'espai jove ha quedat reduït a còmic i tota la resta a fons Asimov. Ha crescut tant, perquè li hem dedicat tant esforç, la Fundació Asimov ha fet un treball boníssim amb nosaltres a base de recomanacions, donatius, que ja en parlarem al fons Giral, que al final, i el fons Maker tampoc funcionava tan bé, vam dir, és evident, la biblioteca ha de canviar. Traiem el fons especial de Maker i dediquem-nos al que realment ens està funcionant, que és la ciència-ficció. I així hem acabat sent una biblioteca especialitzada en ciència-ficció, però amb una història una mica rocambolesca.
3: Clar, però és curiós perquè deies 2019, 2020, és quan arriba el fons Asimov, 400 volums, i avui sí. Estem parlant de 4.000, 6 anys després. És que això és un creixement enorme.
2: Espectacular. No he fet el percentatge, però és quadriplicar pràcticament. Clar, és que és la Fundació Asimov treballa molt amb editorials, llavors rep molts donatius editorials, i treballa molt també amb persones que tenen grans fons de ciència-ficció a casa seva, llavors rep donatius. I llavors, clar, com que ahir la Fundació de fet no té espai ni té biblioteca pròpia, doncs ens accedeix. No només a nosaltres, la Fundació Asimov va funcionar també el projecte que té aquí a Barcelona, que ha iniciat un altre projecte a Madrid i una altra a València, amb dues altres biblioteques públiques de Benit i València, i també estan incentivant la ciència-ficció, activitats de ciència-ficció, fons de ciència-ficció en aquestes biblioteques.
3: Ja tenen prou fons després d'haver-la delegat aquí, bueno, aquest gruix?
2: Ens van dir que sí, que estan contents, perquè veus que el de València sobretot ha funcionat molt bé i estan rebent molts donatius, i que la de València està creixent molt. D'altra banda, també nosaltres, és a dir, un cop vam decidir que ens dedicàvem a la ciència-ficció, part dels diners de compres a les biblioteques públiques, perquè no ho sap, tenim un pressupost de compra anual que ens cedeix, en el nostre cas, l'Ajuntament de Barcelona, que és qui és propietari de la biblioteca, ens dona un pressupost anual de compra. D'aquest pressupost nosaltres podem decidir què comprem i què no comprem. Òbviament som una biblioteca pública, som la biblioteca del barri de les Corts, per tant, com a biblioteca pública hem de comprar de tot i hem de tenir de tot, però
3: un percentatge
2: va en concret a ampliar el fons Asimov, sobretot en dic, en coses on no arriba la Fundació. La Fundació rep donatius, però clar, les editorials donen el que volen i no sempre donen. Als particulars pots trobar una persona que et cedeixi el seu fons o no. Llavors nosaltres, per això que ha crescut tant també, perquè sobretot la part de literatura catalana que estava més abandonada, hi hem treballat molt. I estem treballant molt en comprar ciència-ficció en català. Tant la traduïda...
3: Novetats, estem parlant.
2: Tant novetats, com si podem... Estem intentant recuperar clàssics si els podem trobar. Per exemple, una de les nostres obsessions és aconseguir tenir tots els premis ictineus, que no és tan fàcil, perquè molts premis ictineus estan ja descatalogats, però ho estem, com diu aquest, estamos trabajando en ello.
3: És bona idea, perquè crec que ningú ha fet això. No.
2: Sí, sí.
3: De fet, alguns autors de premis ictineus potser no tenen ja el seu llibre tampoc.
2: És possible.
3: Doncs bona sort.
2: Gràcies. No. Hem aconseguit bastants, però encara ens en falten.
3: Clar, però dius, novetats, per exemple, cada cop n'estan sortint més, han aparegut moltes editorials des de que vau obrir la biblioteca fins ara. Les editorials independents s'han proliferat en català. Això us arriba el pressupost per poder comprar totes les novetats que estan sortint?
2: Totes,
3: perquè són moltes.
2: Sí, totes no, però home, hem de fer una mínima selecció, però sí que procurem almenys les més importants tenir-les totes. I, per exemple, sí que és veritat que, per exemple, prioritzem, i això sí que és una política no només de la biblioteca, sinó del Consorci de Biblioteques de Barcelona, prioritzem l'idioma, prioritzem el català, la cultura catalana, i també prioritzem la petita editorial. És a dir, entenem que nosaltres, si m'haig de gastar X euros en comprar una novel·la a Minotauro, que és part de Planeta, o amb una petita editorial, òbviament la petita editorial m'ho agrairà molt més que no a Planeta, que si li compro una novel·la o dos li és igual, i amb una petita editorial li pot ajudar molt.
3: La seva supervivència pot estar marcada per això.
2: Exacte, serem molt conscients que també les biblioteques públiques treballem amb llibreries del barri per obtenir llibres que no... Vull dir, intentem sempre ajudar el comerç local i el petit empresariat local.
3: Esteu fent moltes activitats aquí vinculades amb el món friki. Ahir mateix estava fent aquí, en aquesta mateixa aula, una xerrada de traductors.
2: Sí.
3: I també doncs, feu jocs de rols, sessions de jocs de taula, clubs de lectura. Aneu directament al públic friki, ara que ja us heu consolidat com a biblioteca especialitzada? O l'objectiu és convertir el barri en friki? Perquè, clar, no. Teniu dos públics diferents, entenc. El barri, sí. A veure, el barri és aquí, perquè, clar, jo puc dir... M'he fet una volta per la biblioteca abans de venir i ara mateix, 6 de la tarda d'un dimarts, està a rebentar. Hi ha molt poques biblioteques que a aquesta hora trobis tan plenes com aquesta. Per tant, dedueixo que és gent quilòmetre zero, però quants són fans de ciència-ficció?
2: No, la gran majoria del nostre públic, òbviament, és gent del barri que ve a fer servir la biblioteca amb els mateixos objectius que altres barris. Vull dir, insisteixo, som primer, o sigui, el nostre funció principal és biblioteca del barri de les Corts, i a més tenim un segon punt, que és que a Barcelona cada districte de la ciutat té una biblioteca per barri i una biblioteca central. Nosaltres, a més de ser la biblioteca del barri de les Corts, som la biblioteca central del districte de les Corts, per això també és més gran que altres biblioteques de barri. Aquesta és la principal funció i això ho tenim molt clar, però a la vegada estem intentant arribar a un públic objectiu, que és el públic del nostre fons, del nostre fons de ciència-ficció, no és el fons especialitzat.
3: No, som els que estem aquí.
2: Sí, clar, problema. Moltes d'aquestes activitats les fa la Fundació Asimov. És a dir, diguéssim, l'acord... És un acord que s'ha signat de col·laboració entre l'Ajuntament, bueno, Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Fundació Asimov, incluïa no només els donatius i el fons, sinó també les activitats. Ells fan moltes activitats, però clar, el problema és que ells tenen com un públic ja... com es diu ara? El Club d'Actura el fan ells, vale? Que ells ja tenen el seu propi públic. I llavors ens costava molt, i vam dir, vale, si tenim una part del públic que coneix la Fundació Asimov, que contacta amb ells, però no tot el públic friki coneix la Fundació Asimov i les seves activitats. Per tant, hem de buscar la manera d'arribar a tota l'altra gent que està interessada en la ciència-ficció i no contacta i no ens coneix perquè no contacta amb la Fundació Asimov. I llavors per això, de fet, tu estàs aquí en bona part per això. És a dir, perquè estem intentant obrir-nos a un públic que no, que no coneix tant la Fundació.
3: Jo vaig conèixer la Fundació Zimov a través del Festival 42, abans no la coneixia.
2: Exacte, clar, no tota la gent la coneix. Llavors, la nostra idea és, ostres, doncs, tota la gent que no coneix i que la gent, bueno, com tu has vist abans, al fons és una meravella, vull dir que la gent, que els fans de la ciència-ficció sàpiguen que hi ha una biblioteca amb un fons increïble, que poden trobar llibres que realment estan descatalogats, que no els trobaran enlloc més, que poden venir i passar-se hores remenant la biblioteca, que fem un munt d'activitats, això la xerrada amb traductors, i la idea també és, estem començant a treballar molt amb les editorials petites, perquè ells sí que tenen el contacte amb el públic. Llavors també, de fet, la xerrada de traductors la vam muntar juntament amb Cronos i amb Obscura Editorial, i estem intentant d'aquesta manera fent venir gent que fa podcast, vull dir, estem buscant la manera que la gent ens conegui i sàpiga tots els recursos que per un friqui té la biblioteca.
3: Tu has parlat tot bé de la Fundació Zimov i deies al principi que les converses van ser d'ells cap a vosaltres el 2019, però qui són la Fundació Zimov i en quin moment contacten amb vosaltres? O sigui, què és el que fa que contacti a la Fundació amb vosaltres?
2: Jo de la Fundació no puc parlar perquè no sé exactament com funciona, perquè òbviament això són, hauries de parlar amb ells. El que sí que et puc dir és que la seva funció és aquesta, és la promoció del gènere de ciència-ficció, i que van veure, o sigui, en algun moment van decidir que un dels seus objectius, o sigui, una de les maneres de complir aquest objectiu era treballar en biblioteques públiques. Llavors, per això es van posar en contacte amb la biblioteca. Suposo que van veure que hi havia el fons juvenil que tenia molta ciència-ficció, i, encara que només era un fons a un espai jove, hi havia molta ciència-ficció. I d'alguna manera això vam ser com la prova pilot, de dir, bueno, doncs aviam si aquest projecte de col·laboració amb biblioteques, de donar fons, de fer activitats a les biblioteques, funciona i podem expandir el gènere. I ja dic que ells estan molt contents perquè ha funcionat molt bé, també que han seguit i han fet el projecte a València i el projecte a Madrid.
3: Clar, la Fundació Zimov té aquest nom en honor, sí, a Isaac Asimov,
2: sí,
3: i suposo que també té una part d'homenatge cap a això, no? Llavors m'agradaria parlar amb tu d'Isaac Asimov, quan vam parlar a la xerrada, sí, del 42. Clar, és autor de més de 500 llibres, entre novel·les, contes, assaigs, es diu, sí, ràpid, no? Ja dèiem, sí, que les sagues de la Fundació i la del Robot són les més conegudes. És important difondre encara l'obra d'Isaac Asimov avui en dia, tenint en compte, doncs, que ja, doncs, acumula quasi 100 anys d'història?
2: Jo sempre cito una cosa que va dir l'Humberto Eco, diu, els clàssics ho són per alguna cosa. És a dir, els autors clàssics de ciència-ficció ho són per alguna cosa. I l'Asimov, quan els llegeixes, és una meravella. I tot i que és cert que es nota que és un autor que escrivia als anys 50 i 60 i que, clar, la ciència-ficció una mica es fixa en el futur, però el futur que imaginem sempre és diferent, és a partir del nostre present, i això es nota molt.
3: Ell deve estar imaginant el futur que és ara el nostre present.
2: Exacte,
3: i no,
2: clar,
3: no s'assembla gaire, no?
2: Hi ha coses que dius, es nota que no, però sí que hi ha una sèrie de reflexions al voltant del que és la ciència i el que seria el futur de la humanitat que segueixen sent molt, molt vàlides. Jo, per exemple, tot i que la saga dels robots s'imagina un món d'intel·ligència artificial molt diferent al que realment tenim avui en dia, les reflexions sobre la relació entre la intel·ligència artificial i la humanitat, la ètica de la intel·ligència, tot això, les tres lleis de la robòtica, ojalà s'apliquessin avui en dia, perquè moltes coses que passen no passarien.
3: En teoria parteixen, no?, d'encara de les, sí, lleis de robòtica de Zimov.
2: Sí, en teoria...
3: En teoria, i de fet, moltes cometes.
2: Inclús s'ha arribat, crec que als Estats Units hi ha càtedres d'ètica d'intel·ligència artificial o ètica de la informàtica, dient, no, clar, és que hem de tenir en compte aquestes coses. Llavors, les reflexions de la Zimov, tot i que la tecnologia, la ciència no ha evolucionat cap on deia, en canvi hi ha tota una sèrie de qüestions ètiques, morals, sociològiques, que sí tenen molta rellevància.
3: I tu dius, els clàssics són per una cosa i dius aquestes reflexions, però i la manera d'escriure? Tu creus que això
2: també, òbviament, l'altre dia a la xerrada de traductors una de les traductores havia traduït a la Úrsula Le Guin, i no és que traduïa a la Úrsula Le Guin, és una meravella. És una meravella. Diu...
3: Tot i que els traductors també de la Úrsula Le Guin van haver d'afrontar, sí, coses, sí, com el tema de l'ansible, eh? De, sí, sí, com ho tradueixes, això. No?
2: Bueno, ella va dir, no és fàcil. Ja el tema, es va parlar del llenguatge no binari, del, la, a la mà esquerra de la foscor en concret és un tema complicat. És més difícil amb una llengua llatina que l'anglès, perquè l'anglès et permet més, més ambigüitat amb el tema del llenguatge no binari. I ho van comentar, amb el problema dels problemes, una ho ha dit, és que traduir l'Úrsula Le Guin és una meravella, és que jo llegia la novel·la i a vegades, és a dir, ara em tinc que parar a tornar a traduir, jo el que voldria és seguir llegint. I clar, òbviament, l'Asimov escrivia molt bé, molt, molt bé. Les novel·les de l'Asimov, és aquell autor que agafes la novel·la i no pararies fins al final perquè la vas devorant, vull dir, a més té molta traça amb enganxar-te, amb crear cliffhangers, amb emocionar, hòstia, ja això cor per on seguirà. Òbviament, és a dir, jo crec que és dels pocs autors que inclús se l'ha reconegut dins d'allà, no, això ja és altra literatura, allò que fan els experts, no, ja no és ciència ficció, ja no és literatura de consum, no, això ja és literatura, alta literatura.
3: Tot i
2: no?
3: Que això la lectura l'han fet després, mentre ella escrivia, sí. El pobre escrivia també revistes Palpe, que dèiem abans, fora de micro.
2: Sí, no, li ha costat, però al final s'ha reconegut. Llavors, pocs autors han arribat en aquest extrem dins la ciència-ficció, i per això aquests pocs autors, la Úrsula Le Guin és un altre, i val la pena llegir-los, i val la pena no només perquè, òbviament, sincerament, i si algú no l'ha llegit, llegiu Asimov, perquè és una mà, vull dir, es disfruta moltíssim, inclús avui en dia, ja us, bé, jo ja us adverteixo, es veu allò que escrivia als anys 50 i que la ciència que s'imaginava als anys 50 no és la que hi ha ara, però si aconsegueixes, diguéssim, saltar aquesta barrera, el disfrutes moltíssim.
3: Sí que hi ha un element de la literatura d'Asimov que encara és molt vigent i de fet s'explota molt, que és el tema de la hibridació de gèneres. O sigui, abans, a la seva època, tothom escrivia doncs gènere pur i ell es va dedicar sobretot a fer hibridació de ciència-ficció amb novel·la negra. Sí. Això jo crec que també és un punt a favor de la lectura d'Asimov i que ha influït molt en els lectors de després.
2: Ha influït moltíssim.
3: No?
2: De fet, jo crec que moltíssimes novel·les de ciència-ficció de fet són novel·les negres passades amb un ambient futurista, però que de fet la trama de la novel·la és un assassinat o és una investigació. O sigui, moltíssims autors han seguit, perquè també molts autors han seguit com sagues que podries dir que són novel·les històriques, no? Vull dir, no sé, estic pensant en moltes sagues de space operas, les vas a mirar i és com el George Martin
3: quan és política al final, no?
2: és una saga política, vull dir,
3: o Dune
2: mateix també. Llavors, sí que és cert que molts, que ciència-ficció pura segurament acaba sent avorrida, vull dir, has de fer alguna cosa per enganxar el lector, vull dir, explicar-li una història que no només, doncs mira, en el futur hi hauran cotxes voladors i la intel·ligència artificial es connectarà a la gent directament pel clatell. Els has d'explicar una història, els has d'explicar alguna cosa que enganxi el lector, si no, no. I el bo és que, mira, ahir també un dels autors deia que un traductor que havia traduït el Ted Chiang deia que el bo del Ted Chiang és que dius, t'explica coses de ciència complicadíssimes, això també ho feia l'Asimov, complicadíssimes, però a vegades t'ho explica amb un context de literatura, amb un context literari, amb una història que t'enganxa, i això fa que ho pugues aprendre. I tot, ja diu, tot i que jo ho he patit, no sabeu el que he patit traduint el Ted Chiang.
3: És que ara m'has tocat un punt dèbil, perquè a mi Ted Chiang m'agrada moltíssim i realment també planteja qüestions filosòfiques de fons, no? I al final la bona ciència-ficció és la que et porta a pensar, no? En el cas d'Asimov, tu creus que les noves generacions hi poden entrar igual que vam entrar les nostres generacions, o que està com molt superat ara els temes que tracta o la manera com els tracta?
2: No, jo crec que sí, i a més bé, crec que ho vam comentar en el 42, que jo vaig entrar a l'Asimov per les novel·les juvenils del Lucky Star, va ser el primer que vaig llegir d'ell, i ja en aquell moment, i sempre explico l'anècdota, clar, jo les vaig llegir, a més me les va regalar per un aniversari. Hauria de ser l'any 83, 84 més o menys, és a dir, ja començava a existir la informàtica, tot i que no existia encara internet com ara, i una cosa que em sobtava molt és que el que ell imaginava com la gran innovació tecnològica era que allà no hi havia llibres, hi havia videollibres. Llavors la gent, clar, consultava els llibres en pantalles, llavors sí que, però clar, jo no teclejava i buscava una paraula, sinó que havia de veure la pel·lícula sencera. Clar, era molt, deia, oh, això és molt més ràpid que els llibres abans i això pots llegir una pel·lícula. Doncs clar, als anys 50 ningú s'imaginava la informàtica com la teníem avui en dia, bueno, com la teníem als anys 80. Però tot i així, la novel·la era tan entretinguda que això a mi no em va suposar cap problema. És a dir, sí que vaig veure, vale, això està clar que ell no podia imaginar-se com evolucionaria, però era una novel·la que era tan entretinguda, tan divertida, era una novel·la d'aventures tan divertida que me la vaig empassar d'una tirada. Llavors jo crec que ara fa poc vaig rellegir La Fundació i una mica em passava el mateix. O sigui, òbviament hi ha coses que no, que científicament o tecnològicament estan obsoletes, però està tan ben escrit, és tan interessant, i planteja una cosa de La Fundació, planteja el problema del col·lapse de la civilització, que també és un tema que està d'actualitat, i com ell ho planteja.
3: I el tema de la psicohistòria també em sembla també una aportació destacada, que se'n parla poc, però és molt interessant.
2: Jo no volia fer spoilers, però això de que hi hagi un grup de gent que és capaç de saber què passarà i per tant alterar el futur, hòstia, és preocupant.
3: Això del grup de gent que sabrà què passarà, podríem situar ja el Simpson, o sigui, sí, aquí sí, fa tota sí. l'anticipació. Sí. Ara, que puguin retocar què passarà, sí.
2: La Fundació planteja qüestions d'ètiques i morals que jo crec estan en plena vigència.
3: Jo no m'he atrevit a rellegir Asimov.
2: No,
3: perquè jo vaig entrar a Ciència Ficció llegint Asimov, li tinc molt d'afecte i em fa molta por que amb la relectura em trobi un Asimov que no és el mateix que em vaig trobar amb 13-14 anys.
2: No, però mira, jo fa poc vaig rellegir, perquè les van reeditar en català les novel·les del Lucky Star, i les vaig disfrutar igual que quan era un... Home, òbviament no sóc un nen de 14 anys, òbviament, i he llegit molt en tota la meva vida, he tingut moltes experiències diferents, però les vaig disfrutar moltíssim i segueixen sent unes novel·les juvenils que jo les recomanaria a qualsevol. Li diré, mira, és un senyor que escrivia sense ficció als anys 50, oblida't de moltíssimes coses científiques, però tot i així les pots disfrutar moltíssim, em va encantar tornar a llegir-lo.
3: Jo explicaré una anècdota referent al gust per Asimov. Jo em vaig apuntar a un club de lectura el 2009 de ciència ficció i tots havíem llegit Asimov i tots ens agradava Asimov, fins que va arribar una senyora i va dir que ella Asimov no el podia suportar i que no entrava i que no li agradava. Doncs aquella senyora per nosaltres per sempre més va ser l'heretge. O sigui, li vam dir l'heretge, ara mateix, doncs 20 anys després no et sabria dir com es deia la senyora, perquè tothom li deia l'heretge, i cada cosa que nosaltres dèiem a favor d'Asimov, ella s'hi rebotava. I mai vaig saber si era perquè va entrar Asimov massa tard, o sigui, quan ja portava un bagatge i llavors ho va trobar massa simple, o era un tema de... Home, no sé, de subgènere, potser, no sé, de que no li agradava aquell subgènere.
2: Bueno, jo crec que és
3: hi ha gent que no li agrada Asimov, a part de l'heretge, pregunto.
2: Sí que hi ha gent que no... També hi ha gent que et diu que l'Ursula Le Guin no li agrada, que la troba molt, molt complicada. Hi ha gent que troba molt espesa el Frank Herbert. Allò que dius
3: contra... Amb els pes ho és, però...
2: Sí, sí, però bueno, contra gustos no hi ha colors. Vull dir, sí que hi ha molts autors que després la gent que són subclàssics i dius, home, doncs potser no n'hi ha per tant, no? Això jo crec que és perfectament respectable. Ara, en general, jo penso que en general rellegir Asimov avui en dia segueix sent important, segueix sent un autor que aporta moltes coses. Primer també hi ha això, la pura qualitat literària. És un autor que es llegeix, escriu molt bé, és entretingut, pots seguir les seves novel·les. La Fundació la pots llegir gairebé d'una tirada, que s'acabes una novel·la, vull seguir la següent, no? Vull dir, això ho té.
3: Està bé tenir les tres juntes, així
2: sí, sí, sí, no perquè si no dius, ai, ai, ai... Sí. Això ho té l'Asimov, la qualitat d'aquesta literària, i a part segueixo dient que aporta moltes coses, moltes reflexions que eren vàlides als anys 50 i són igualment vàlides avui en dia. Que òbviament el tema que envelleix pitjor òbviament és el tema de la tecnologia, però bueno, és...
3: Però suposo que passa amb tota la ciència-ficció.
2: Sí, això passa amb tota la ciència-ficció, vull dir, qualsevol autor que llegeixis als anys 50 o 60 avui en dia dius, hòstia, la tecnologia... Llavors, un exemple, llegeixes Wells o Verne i a mi m'encanta, llegeixes Wells o Verne és sí, fantàstic,
3: però té aquell toc naïf, no?
2: Clar, sí, sí, clar, però dius els submarins, els helicòpters, doncs són molt diferents de com ell els imaginava, però però no deixen de ser grans autors i moltes de les reflexions que plantegen també són vàlides. Vull dir, això és una cosa que la ciència ficció has d'assumir, que un autor escriu en el moment en què escriu i per tant planteja la tecnologia futura a partir de la que coneix avui en dia. Llavors això, òbviament això va canviant.
3: El fet que el vostre fons de ciència ficció porti el nom d'Asimov ha obert portes també a que gent, doncs, per exemple, noves generacions diguin a veure qui era Asimov i que demanin llibres d'Asimov. Aquí s'expresten llibres d'Asimov o no?
2: Sí, però no he notat tant això el nom, no? En si el nom. El que sí que he notat és que des de que hi ha la sèrie de la Fundació Apple, perquè això sí que és una cosa que notem molt, que és que quan hi ha una sèrie o una pel·lícula, immediatament aquell autor, la gent comença a interessar-se per ell. I això ens ha passat, òbviament, amb Dune. Dune ha fet un boom que jo estava gairebé oblidat, el Frank Herbert, i a cop i volta tothom vol llegir el Frank Herbert. Ha passat amb la Fundació. Òbviament, en el tema de la fantasia, però òbviament, amb Martin, des que està a la sèrie, va fer un boom de préstecs impressionant. I això notes molt, quan hi ha pel·lícules o sèries estic segur que ara, quan estarim projecte Hail Mary, l'Andy Bair segur que tornarà la gent a llegir,
3: a voler llegir. Que quan va sortir el Marciano segurament també ho
2: també,
3: vam notar,
2: sí,
3: no?
2: quan va sortir el Marciano vam notar que tothom volia llegir el Marciano. Vull dir, que això, vull dir, notes molt aquesta relació entre,
3: o sigui que l'audiovisual marca l'agenda del que llegim.
2: Amb molta gent, sí, que a molta gent l'audiovisual li descobreix autors que no coneixia. És a dir, hi ha un públic de fan de ciència ficció i fantasia que, bueno, pues, les seves recomanacions, pues, llegeix blogs o escolta podcast i a partir d'aquí va fer les seves recomanacions. Però hi ha molta gent que és fan, però és més un fan ocasional, que dic jo. Diu, ah, pues mira, pues aquesta sèrie o aquesta pel·lícula està bé, pues vaig a llegir la novel·la perquè sembla que pot estar bé, no? I això ho notem molt. Llavors, en el cas de l'Asimov sí que s'ha notat des que hi ha la sèrie Apple.
3: Sí que és cert que potser el gènere de ciència-ficció, en detriment d'altres gèneres, necessita més acompanyament per entrar, o sigui, per entrar-hi del tot, no? Perquè hi ha molta oferta i no tota és bona. Sí. Llavors, si vas una mica sense acompanyament, pot ser que acabis llegint coses que realment no t'acabin agradant.
2: Sí, el problema de Galaxy és molt variat i la gent no n'és conscient, però els molts autors de ciència ficció són molt experimentals. Vull dir, experimenten amb el llenguatge, experimenten amb el llenguatge no binari. Els primers que fan servir llenguatge no binari són els escriptors de ciència ficció. Ho van fer, vull dir, races hermafrodites, això és una cosa molt habitual. L'intercanvi de gèneres o el tema del cyberpunk, que avui en dia està tan de moda, allò del posthumanisme. El posthumanisme, la ciència-ficció tracta el posthumanisme, fa molt que tracta el posthumanisme. De fet, 2001, una Odissea de l'espai acaba amb una transformació de la humanitat. I llavors, clar, la gent, si no n'és conscient, que la gent, el públic, diguéssim, general, la ciència-ficció es basa en les sèries que, sí, pel·lícules que ha vist, Star Wars, Star Trek, a Dune. Llavors, clar, si agafa una novel·la de ciència ficció es pot trobar, i a més es pot trobar jo amb el que els americans diuen el hard science fiction, la ciència ficció dura que t'intenta explicar la física quàntica i pots acabar marejat i dius que això no torno a llegir això mai més.
3: Clar, és que una mala experiència com aquesta pot marcar que crucifiquis tot el gènere, quan el gènere, com tu dius, és molt variat.
2: Sí. I a part també és veritat que el gènere encara té aquest estigma de, és que és un gènere de segona, és que és literatura popular, literatura escapista, i costa molt
3: Bé, ara la romàntica i el romàntic estan traient el títol, sí, a la ciència-ficció,
2: sí.
3: O sigui que...
2: Sí, no, però el romàntic ha sigut, jo crec que ha sigut una benedicció per la ciència-ficció, perquè en comparació dius, carai, que són molt millors.
3: Si tornem al fons Asimov, hem parlat del seu origen i dèiem que ara ja, doncs, no ha parat de créixer, i una de les coses que hem observat i que a mi em sembla meravellós és que vagi creixent també a cop de donació de persones amants del gènere fantàstic, no? Un dels més grans que heu tingut de donatius és la col·lecció Miguel Giral Sanz. segons el que teniu apuntat a la vostra web, són 1.183 títols, sí, o sigui, es diu ràpid, i els teniu aquí en vitrines, sota clau, exclòs de préstec, que es poden consultar però no es poden emportar a casa. Sí. Qui era aquest senyor? Perquè, clar, jo veig la seva biografia i veig un senyor que és de Burgos, no? I dius... Com ha anat a parar els prestatges, sí, mil i pico llibres?
2: És de Burgos i la viu tota la vida a Bilbao.
3: Veus, és que no n'hi ha trepitjat aquí a Catalunya i acaba una biblioteca de Barcelona. A mi aquesta història me l'has d'explicar, David, perquè em sembla fascinant.
2: És una història molt, molt curiosa i molt interessant. És gràcies a la Fundació Simó. Bueno, explico. El Miguel Giral era, bueno, no sé ni exactament ni què es va dedicar a la ciutat, però va ser una persona que era un normal i corrent. El que sí que era, des de molt petit, era un gran lector, un gran aficionat a la lectura. I en aquella època hi va néixer l'any 40... Bueno, va començar a llegir, tenia 20 anys, cap als anys 50. I, de fet, el primer llibre de la nostra col·lecció que ens ha donat és de l'any 53.
3: Ostres.
2: Vale. El senyor, i ell va començar a llegir amb el que abans hem comentat de les novel·les pulp, perquè no, suposo que no sé si tothom ho sap, però les novel·les pulp ve d'un nom anglès. Pulp és polpa de paper. Són aquelles novel·letes, o sigui, algunes, són unes novel·letes petites, així quadradetes, molt petites, que costaven aquí un duro o 20 pessetes en aquella època, eh? I als Estats Units costaven un dòlar, i eren novel·les literalment de...

0: va començar publicant novel·les pulp.
1: El mateix Asimov.
0: El mateix Asimov va començar. El Heinlein, tota aquesta gent van començar publicant novel·les pulp. Que després van començar a poder publicar editorials ja més estàndards. Llavors aquí a Espanya també, als anys 50, imagineu-vos en ple franquisme, anys 40-50, les editorials tenien diners, la polpa de paper era molt més barat que el paper, perquè és allò, era, de fet és paper reciclat. No sé si dic molt lluny del micròfon o se'n sent bé. O, bueno, allò era paper reciclat, molt barat, i també aquí es publicava novel·la negra, novel·la sense ficció, novel·la d'aventures, i el senyor Giral va començar a llegir novel·les pulp perquè era el que una persona jove es podia permetre, i li va enganxar les novel·les de ciència ficció. La va enganxar, es va convertir en un fan, va començar a col·leccionar, perquè hi ha gent que a les novel·les pulp lo normal era comprar-les i llançar-les, la gent les llançava un cop les havia llegit. Ell no, ell va començar a col·leccionar-les, i clar, a mesura que anava passant la seva vida, clar, anava a millorar la seva situació econòmica, i llavors no va començar a comprar no novel·les pulp, sinó també novel·les sense ficció, ja ben editada, ben maca. I llavors ell va morir l'any 2020 o 21, sembla?
1: 21.
0: Va estar comprant llibres fins a l'últim moment de la seva vida. Penseu que té una col·lecció que va començar l'any 53 i acaba l'any 2021. O sigui, imagineu-vos tot el ventall d'autors i d'editorials i de col·leccions que té. I guardava tot.
1: És que clar, només veure aquests prestatges ja et fas una idea de la història del gènere al nostre país.
0: Sí, tranquil·lament.
1: Si només amb una mirada.
0: Sí, tranquil·lament. És fascinant. Llavors, clar, quan ell va morir, les filles, les seves filles eren conscients del valor patrimonial que tenia aquesta col·lecció, però no sabien ben bé què fer amb ella. I llavors van buscar i es van trobar a la Fundació Asimov. Es van posar en contacte amb la Fundació Asimov i els van dir: tenim tota aquesta col·lecció del nostre pare, veniu, mireu. Clar, quan la Fundació Asimov va veure, diu, clar, però també problema.
1: M'estic imaginant la cara del senyor de la Fundació Asimov, eh?
0: Sí. No, jo me la imagino perquè la mateixa que vam tenir nosaltres. Llavors, clar, el problema de la Fundació Asimov és que no tenien cap local per tenir en condicions, perquè els llibres antics s'han de tenir en certes condicions, s'han de cuidar, s'han de reparar. I llavors ens van proposar a nosaltres, diuen, mira, ens fan aquest donatiu. Us sembla bé tenir el donatiu en dipòsit vosaltres? Nosaltres vam dir, encantats. Clar, les filles per això ens van posar certes condicions, òbviament. Penseu que per elles és tot el que el seu pare havia anat llegint i col·leccionant tota la seva vida.
1: El seu llegat.
0: No? El seu llegat. Llavors ens va dir, si us plau, que això estigui en vitrines, tancat, que no es pugui prestar perquè no volem que es perdin els llibres. Per desgràcia, la gent no sempre els torna i es perden.
1: I a més, els més antics també, m'imagino que portar-lo en una motxilla amb una valla...
0: Es fan malbé.
1: Sí. Cauen les
0: fulles. Llavors, ho teniu, i vam dir, perfecte, cap problema. Es va signar també un acord entre la Fundació Asimov, les filles del senyor Giral i el Consorci de la Biblioteca de Barcelona. Les novel·les es poden consultar a la biblioteca, però estan tancades en unes vitrines amb clau perquè no es puguin ni robar ni es puguin deteriorar. I això és una meravella de col·lecció, perquè això tenim, hi ha autèntiques joies que jo crec que ni en una llibreria de vell les podríeu localitzar avui en dia.
1: Qui les consulta? Sí, quin perfil us demana? Ai, vull veure aquesta novel·la en concret.
0: Molt poca gent ens els demana. I normalment solen ser o gent molt aficionat al gènere, molt especialitzada, o curiosament alguns estudiosos de la ciència-ficció. De la ciència-ficció espanyola en concret, perquè clar, molta d'aquesta novel·la era novel·la publicada per autors espanyols. També als anys 50 les editorials espanyoles no tenien massa diners per pagar traduccions, amb la qual encarregava.
1: I les que hi havia eren dolentíssimes.
0: Llavors és història de la ciència. Per exemple, el César Mallorquí també va començar publicant novel·les pulp espanyoles. Hi ha una col·lecció que, si no recordo malament, són les novel·les del futuro, que ell era el director de la col·lecció. A part que escrivia novel·les, moltes les escrivia ell.
1: César?
0: Sí. Sí. I tenim la col·lecció. El senyor tenia la col·lecció sencera, vull dir, és una cosa curiosíssima. Llavors, clar, això té un valor, però s'ha de cuidar.
1: Ah, jo quan vaig veure aquestes dades, no? 1000 i pico exemplars cedits per una única família, em pregunto, hi ha gaires Girals pel món? O sigui, hi ha gaire gent que vingui i digui, té... La col·lecció del meu pare, del meu avi, sí. La meva col·lecció, perquè em queden dos telediaris, sí. I te la vull donar.
0: Home,

0: tan com els originals. No, sí que hi ha gent que ens ve donatius, però clar, poca gent et pot dir no, és que tinc la col·lecció, tinc una col·lecció sencera i te la cedeixo. Tinc novel·les a casa o tinc llibres a casa. Sí que això ens ho, a la biblioteca ho tenim. Però clar, algú que et digui no, és que tinc la col·lecció sencera això de les novel·les del futur del César Mallorquí. És que el valor patrimonial que té és increïble. Això és molt més estrany. Sí que hi ha algunes persones que tenen alguns donatius així, però són poques. I normalment, curiosament, es posen més en contacte amb la Fundació Simov, que és, perquè la Fundació Simov té molts tentacles i sí que aconsegueix posar-se en contacte amb aquestes persones i tenim més donatius que ens han arribat a través de la Fundació Simov, no com el Giral, no tan, de tant valor, però sí que en tenim moltes.
1: Tens algunes coses curioses, perquè sí. Abans me n'ensenyaves algunes, com aquestes novel·les pulps, automacatades, no?
0: Sí.
1: Sí. Però enquadernades.
0: Sí, sí, és que no recordo... Mira que ho vaig catalogar jo i ara no recordo el terme bibliogràfic que fem servir, que és una persona que tenia també una col·lecció de novel·les de ciència-ficció pulp, però que va decidir autoenquadernar-les. Perquè no se li fessin malbé, agafava 4 o 5, anava al quiosquet del barri i li deia, escolta, m'ho pots enquadernar? I en aquella època els quiosquers, com que no sé si se'n recordo, bueno, els que teniu edat, que hi havia, venien llibres per fascicles i quan tenies uns quants te'ls enquadernava, llavors els quiosquers sabien enquadernar i tenien manera, llavors aquest senyor pues, anava, mira, me'n pots enquadernar? I el bo és que estan desordenades, és molt curiós perquè quan volia anava i ho enquadernava. I és curiosíssim, perquè l'avantatge és que s'ha conservat la col·lecció en molt bona estat perquè està enquadrat amb tapadura.
1: Clar, que jo les he vist allà i he vist unes novel·letes així, amb els noms com si fos d'enciclopèdia, i dic, ai, això no ho he vist mai. I clar, quan m'ha dit, no, és que és autoenquadernat, clar, ja ho he entès tot, però sí. M'ha cridat molt l'atenció, dic, jo aquest no el coneixia.
0: Sí, sí. Això també va arribar, va ser un llegat dels quan va morir el senyor, els fills li van fer el donatiu a la Fundació Simov, i després la Fundació Simov és que tampoc sabem molt bé com s'ha de fer.
1: No?
0: Què fer bé, bueno.
1: I et va tocar tu
0: catalogar-ho.
1: Com és una experiència catalogar una cosa que no s'ha catalogat perquè no existeix?
0: No, el primer és que dic, no sabia què fer, i llavors, literalment, i això no em fa vergonya reconèixer-ho, vaig enviar un correu al... Bueno, ja aprofito per explicar-ho, les biblioteques públiques de la província de Barcelona treballem en xarxa. Llavors hi ha uns serveis centrals de la Diputació de les biblioteques de la Diputació de Barcelona que s'encarreguen de compres, magatzem, i una de les seccions que en concret ara, bueno, crec que es mouen, però de moment estan treballen a l'escola, a un dels edificis de l'escola industrial, són els catalogadors, vale? Llavors són els que ens saben més, els que ens donen els altres catalogadors ens donen les pautes, el que hem de fer, com s'ha de fer això, com els vaig amb un correu, mira, ens ha arribat això, no tinc ni idea de com fer-ho. Llavors, al cap d'uns dies em van contestar i, hòstia, sí, és una cosa molt estranya, però sí que alguna vegada passa. Em van enviar un exemple d'un senyor que havia enquadernat els goigs de la Mare de Déu del seu poble. Que, diu, clar, són coses molt rares, però que un senyor també, cada festa major, que en el seu poble, no recordo, era un poble del Berguedà, que cada festa major pues, li feien un llibret amb els goig a la verge de a la Mare de Déu del poble, i el senyor els havia guardat a casa, i un dia va pues, m'enquaderno els goig de la Mare, i llavors, mira, aquest és un exemple, dic, home,
1: no sé, mateix,
0: però bueno, em van donar les pautes per fer-ho. Va ser una feina molt difícil però molt entretinguda, i ho vaig disfrutar molt.
1: Home, és que el criteri sigui una senyora del Berguedà o un senyor del Berguedà.
0: Sí, no, la idea era aquesta, era documents que no tenen cap relació entre ells, i algú, o sigui, el propietari voluntàriament decideix ajuntar-los i enquadernar-los per la conservació, sense cap criteri ni bibliogràfic, ni editorial, ni res. Clar, poso un anècdota perquè em va fer gràcia que l'exemple que em van posar era aquest, no? O sigui, ja sabia que no és el mateix, però...
1: I llavors, clar, teniu aquestes donacions privades, les donacions de la Fundació, el que vosaltres heu comprat, i llavors tot això està distribuït per etapes, que a mi m'ha sorprès la distribució, no? De Frankenstein, els Studying Stories, de 1818 a 1937, o sigui, ens anem bastant enrere. L'edat d'or, del 38 al 50.
0: Això, Frankenstein, perquè, si no ho sabeu, es considera que Frankenstein és la primera novel·la de ciència-ficció de la història, perquè Frankenstein es considera terror, però és la primera vegada que el terror no és un... no és un fantasma, no és un esperit, sinó que és un ésser creat amb la ciència. Llavors, per això és, de fet, és una novel·la de terror, però també és la primera novel·la de ciència-ficció. Llavors,
1: comencem. Per això posen aquesta...
0: Sí, Frankenstein és al principi.
1: L'edat d'or, del 38 al 50, l'edat de plata, el 51 al 62, la New Wave, del 63 al 79, el Cyberpunk, del 80 al 90, finals del segle XX, del 91 al 2000, al segle XXI, del 2001 fins als nostres dies, i després tenim un altre apartat d'antologies i recopilacions i antecedents i assaigs. Clar, només amb la catalogació ja podem començar a especular sobre què ha passat amb la ciència-ficció, i jo entenc que en això del segle XXI, del 2001 fins als nostres dies, aviat començaran a sortir ja subetapes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, jo... De fet, això és una classificació que ens va passar a la Fundació Simov i ens va dir que nosaltres... pel tipus d'activitats que fem ens va bé repartir-ho així. Bueno, clar, com que vam fer un acord amb ells per al donatiu del fons, es va quedar que el fons estaria dividit per etapes. Llavors mantenim això. Jo sempre els he dit el mateix, però és que al segle XXI arribarà un punt que haureu de començar a dividir-ho.
1: Per
0: també
1: per començar ja portem 25 anys,
0: clar, i es nota la ciència-ficció que s'escriu ara no és la mateixa que s'escrivia a principis de segle. Però bueno, això sí que depenem de la Fundació Simov, perquè és un acord que tenim amb ells, que ells classifiquen perquè per les activitats que a la vegada clubs de lectura, xerrades que fan de divulgació, els hi va bé repartir-ho. Està bé perquè et dona una visió històrica del gènere i de com, de fet, l'edat d'or i l'edat de plata estan lligades a les novel·les pulp, per exemple. La New Wave és quan deixen de publicar pulps i ja es publica novel·la amb edició normal.
1: Cyberpunk, hi ha alguna presa informàtica.
0: El cyberpunk és la informàtica tot. I és potser el segon boom de la ciència-ficció. O sigui, el cyberpunk, de fet, encara avui en dia, de fet, hi ha com un retorn al cyberpunk. Suposo que la intel·ligència artificial ha ajudat molt a aquest
1: puc tornar. Puc donar fe, ara que estic llegint les novetats de l'últim any per preparar el 42, que hi ha moltes novel·les preguntant-se què passa amb la IA. O sigui que el tema... ha ressorgit.
0: Home, és que és evident que la ciència-ficció també et pregunta sobre el teu present, d'alguna manera. I, per exemple, també hi ha una cosa que durant molts anys l'energia atòmica era la principal preocupació dels autors,
1: sí,
0: i de cop va desaparèixer, i ara...
1: La literatura de la bomba...
0: De la bomba, sí. Hi ha moltíssima. I ara, de cop i volta, sembla que torna a treure la poteta.
1: Vaja, per què serà?
0: Sí, per què serà? Sí.
1: De totes aquestes etapes, quines són les que es consulten més? O sigui, que es presten més llibres?
0: Home, òbviament, l'última, al segle XXI. Ho dic perquè, clar, ja tenim aquests dos tipus de públic, que seria el més entès, que aquest sí que busca autors, li agrada la ciència-ficció, té recomanacions, m'han parlat d'aquest autor... I la persona, diguéssim, més que s'acosta al gènere més d'una manera més casual, o pues aquest, òbviament, ha sentit parlar de les novetats, o mira... pues, també és cert que a vegades amb les novetats, ara que fortament les editorials catalanes estan reeditant els clàssics, hi ha molta gent que aclama la novetat i es pensa, ah, mira, la Simov, aquest senyor quan és una novetat, no? Sí que l'acaben de treure, però... Llavors, en això sí que hem tingut molta sort que els clàssics se'ls estan revisant gràcies a que els han publicat. Per moment la gent mira les novetats.
1: I de totes aquestes etapes, les més desconegudes són les més antigues o no té per què?
0: Òbviament la gent no les... Home, Frankenstein sí. Pues clar, el problema és que sí que són coneguts perquè, clar, si et fixes en aquesta edat, la primera etapa, clar, t'entren Frankenstein, t'entra Wells i t'entra Verne, que òbviament són autors que se segueixen llegint. Curiosament, les més desconegudes són les dues últimes. Les antologies, perquè aquí no hi ha molta cultura de les antologies, i en canvi als Estats Units és molt freqüent que els autors no només publiquen una antologia seva de relats, sinó que hi ha una cosa que fan molt els americans, que és que ajunten diversos autors d'un gènere i els hi donen un tema. Llavors, mira, pues, vull que m'escriguiu, un editor encarrega a uns autors 7 o 8 de ciència-ficció, mira, vull que feu una recopilació de relats vostres, originals, cada un, doncs, sobre intel·ligència artificial, o sobre la bomba atòmica, o sobre una invasió alienígena. I això és molt freqüent tant en fantasia com en ciència ficció als Estats Units. N'hi ha molts, i molt bons, eh? El que passa és que aquí no tenim massa cultura d'aquest tipus de literatura. Llavors, tenim una magnífica secció d'antologies. De fet, ja és una col·lecció de la revista Nova Dimensió de l'Asimov, que no es consulta massa, però això perquè falta...
1: No,
0: la gent no està, sí, la gent no està acostumada a llegir aquest tipus de... que són relats curts, alguns d'una qualitat increïble.
1: I fora de micro em comentaves que teniu còmics. On els encaselleu? Vull dir, van amb la mateixa...
0: Sí. No, de moment no.
1: Dir, per exemple, si hi ha un còmic del 50 ballar o va en una altra categoria?
0: No, de moment no, perquè els còmics, les dues últimes afegits a la col·lecció és que en principi eren només llibres, llavors vam decidir que no, que la ciència-ficció no és només literatura, sinó que ja és una part fonamental de la cultura popular i òbviament inclou còmic i també inclou pel·lícules. Llavors hem separat tot el que era pel·lícules i sèries de ciència-ficció i còmics de ciència-ficció i els hem tret del lloc on estaven i els hem posat en el fons de ciència-ficció. Però encara ens falta classificar-ho per les etapes. Vale? Perquè a més planteja problemes com, per exemple, clar, dius, Dune, la pel·lícula del... Vale, on la poses? Clar, s'ha estrenat fa uns pocs anys, però de fet la pel·lícula està basada en un llibre dels anys 60. Llavors això planteja dubtes que no...
1: Hauràs de tornar a enviar un altre mail a la nostra catalogació. Què fem amb aquestes coses?
0: Sí. No? I de fet la Fundació Asimov també s'ho està pensant, què fer amb això, perquè també el còmic òbviament ha evolucionat també amb la literatura, òbviament.
1: Gràcies, David, per passar per l'idíl·lic i explicar-nos què és el fons Asimov i tot el que teniu per oferir aquí a la Montserrat Avelló. Espero que els nostres oients s'animin a passar per aquí perquè val molt la pena, però que vinguin amb temps, perquè hi ha tantes coses per mirar que jo m'he quedat amb ganes de més. Gràcies per tot.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies per venir i per difondre el nostre fons.
1: Fins aquí aquest idíl·lic des de la Biblioteca Montserrat Avelló, en què ens hem endinsat en les entranyes de la gestió d'una biblioteca especialitzada en ciència-ficció. Donem les gràcies, com sempre, als mecenes que fan possible aquest programa, aquesta itinerància. L'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, l'Alfons Mallol, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergi Leal i en Dani Gómez. Ho deixem aquí per avui, però seguim amb la nostra itinerància. Si voleu saber on som i ens voleu seguir, Instagram, Twitter i Blue Sky, allà teniu tota la nostra informació. Que vagi molt bé, adeu-siau.
2: Idíl·lic, amb Karen Madrid. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Radio Tordera.